La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisat. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Nick Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

voy deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

0: Escoltes ICAT.
1: Has seen the devil dance on set.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: Constitución de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports, Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que a més Paulina Rubio deu tenir aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ha d'estar bé,
0: sí. Ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic als altres, mira, a la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat són pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: hi ha un artista que no deixi indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent un artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial, i llavors ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
2: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba.
0: Oh.
2: I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
2: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
2: Clar, perquè s'han de mirar molts partits. Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, 4-1 contra Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra l'Argelia.
0: Sort entenent de tu que ets el qui no dorm. Si
2: jo no dormo per moltes altres causes, precisament amb el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que vols que
0: normal, passi. Normal. Escolta'm, què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la caixa porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment,
2: una mica...
0: Niño Becerra, banc, advertència...
2: 3 quarts de 10 del matí, el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
2: No puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el
2: tot.
0: El contrapunt.
2: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic aquí.
0: Treballa allà?
2: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palaí.
0: M'encantaria treballar... treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
2: Sí,
0: els despatxos...
2: Doncs que fins a les 11 demanaré feina.
0: Vinga.
2: Jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve.
2: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entres d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat el món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè, segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
4: Carai!
0: Oh, posa un guapo!
3: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la quan va tornar a Casa Blanca, primer, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
3: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
3: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, però és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
3: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
3: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne.
3: Tim Payne.
0: Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
3: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
3: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Assumpción, al Paraguai.
0: Què? I això?
3: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No ho puc creure.
3: Amb 32 anys, que ja és una data bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
3: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
3: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
3: Per quants diners estaries disposat en el Paraguai a treballar?
0: Jo.
3: És futbol, eh?
0: 30 euros?
3: 30 euros, no.
0: No sé, milions, uns quants milionets,
3: escolta'm,
0: no?
3: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Mm. Pensava que seria una mica més.
3: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat aquests diners en sa vida jugant a futbol.
0: I ell ha dit que sí, eh?
3: Em sembla que sí, que se'n va cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
3: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
3: No tindrà temps de llorar a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara. Adéu. Arriba ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor. Marta, de què parlarem poc, sisplau?
4: Doncs de com
0: no
4: és
0: marxeu,
4: la vida.
0: No marxeu gens dels matiners.
4: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, y no, un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
4: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
4: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
4: ja
0: sí, és
4: un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
4: Segur.
0: Saps què
4: que
0: passa?
4: Sí.
0: Que jo penso que amb aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
6: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
4: Una de les dues coses.
0: Una de les dues coses.
4: Les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
4: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta
4: perversència
0: de l'adolescència.
4: No?
0: Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat dos premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa. Això es mereix un altre aplaudiment. Molt.
4: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
4: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats. Per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
4: No.
0: Doncs seguim.
4: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
4: Molt ben tirat.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Rosalia.

0: no m'esperava que
1: fessis. Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, vosaltres, operístics. Veus?
0: Ah,
2: Rizzo,
0: va. No, no. Va,
2: Rizzo, una cosa.
1: Que no.
2: Un falset.
1: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalía se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament.
0: Perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem igualment, clar que sí.
3: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. And he put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalía. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
0: I Rosalía, doncs, s'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalía ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
0: A mi m'agradaria,
2: tu. A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
0: Està bé.
2: I m'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2Cat, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí? I com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles, doncs, que ara estan entrant a l'adolescència, deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure, doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat, jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges.
4: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
1: Sí,
0: que guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
6: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments, per exemple. Aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
7: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que amb 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada, doncs, precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, i tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també
1: acabar
0: la temporada, t'ho dic.
1: És que
0: estem aquí, estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara Garcia, qui bufarà espelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins arriba als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord? I qui li espera un dia que s'aganta flou és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo,
0: molt bé.
1: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Groovies in the heart, delight.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra portaveu Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No m'he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I, per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Curado. Molt, dia, molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez.
9: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a La Vanguardia com a L'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari El Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta L'Ara.
10: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula El Periódico, mentre que L'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs dels articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari Expo cosa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Calas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: Dos quarts de 6 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, mai tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i DEP, tot junt, de la combinació...
0: RIDEP, que seria, eh?
11: RIDEP, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la DEP de Despecha. Recull la Razón i Versos.
0: No DEP de Descansi en Pau.
11: No, no, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta, qui poc...
0: Uf, com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com a molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
0: Depèn d'on, també t'ho dic.
11: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cat.
0: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
11: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les quatre ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
0: Qui encara no s'ho creu?
11: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ Tejeta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El regió 7 explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
0: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
11: Això mateix.
0: Marc Curado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
9: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
12: Hola, Canàlies de nou. Sí,
0: doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
12: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estan al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunilla, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Qui no la reconeix?
12: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gypsy

0: moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
1: La taronja, o cítrix, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
2: Joan Morrià.
1: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
3: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al bell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
4: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, és jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 3:15. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Madrid Ola Cubells, i a les 11, Marc Palaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com deve explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts, que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
4: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
4: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. I en concret...
0: A veure...
4: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li m'encanta el duet.
5: 52.
0: Masses.
5: 47.
0: No. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
4: Doncs en van ser 30.
5: Ui!
4: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte per la dada.
4: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip, perdona.
4: No,
0: és un
4: treball d'equip, no, que et fan mandra a pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant el programa, avui, jo prou feina tinc.
4: Avui t'has equivocat.
0: No.
4: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari, 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que

0: dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
1: Doncs mira, ho celebrem.
2: Que les dones duren més. De vida.
1: Ah, sí, sí.
2: Normalment.
0: Sí, però no,
2: es moren abans els homes.
0: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
2: No, no, que moren ja, però les dones són més fortes en aquest sentit.
0: Per una qüestió.
2: Les dones són més fortes, vivim
1: Vinga,
2: més.
1: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
2: No, ja podria anar.
0: Algun ministre, que recordeu, de Zapatero?
1: D'aquí uns moments.
2: Pugem la música.
1: Esperem les vostres trucades. 93207474. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 93207474.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Podem parir aquestes vaques,
5: sí, sí, sí, sí, sí.
4: És la típica vaca londinenca.
5: Quina raça és?
4: Londinenca.
5: Londinenca.
4: Londinenca del nord.
5: Ah.
4: De dos banyes.
5: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
4: Se'n diuen rinocerons.
5: Fan llet, no?
4: Sí.
5: La família del rinoceron deu fer llet, també.
6: Clar, fallet. Puríssima.
5: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
12: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
13: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
12: Per aprofundir en tota mena de temes.
14: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
12: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
15: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah! Hi ha altres maneres de llevar-se.
16: Aquí estem, al peu del canyó.
9: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
17: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
17: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
2: Molt bé.
18: Bon dia, matiners.
19: Ara arrencarem el camió.
2: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
8: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
1: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
2: Es van espantar.
1: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Santa... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 93207474, perquè el pare Peles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Peles, puja el pa.
4: Catalunya és la regió on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar
7: a qui ho vols. El 07 va a una altra...
4: A una altra cosa.
7: A una ONG o a una altra cosa.
4: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
0: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
4: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, esclar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
1: Bona meva!
2: Déu-n'hi-do! Potser ha de reflexionar l'església.
1: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
2: Clar.
1: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
6: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
19: Això ens passa tots els tios.
6: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com dic, que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
2: Home, clar, doncs... és el que toca.
6: No, ja, home, no faltaria. Però en aquell moment vaig pensar...
2: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
6: Avui puc canviar de persona per collar.
19: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
1: No sé.
2: Res a dir.
1: Ah, ni confirmem ni desmentim?
2: Digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
1: Va, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
20: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
1: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
20: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
1: A quina hora ens despertem, Adriana?
20: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
20: Per esmorzar tranquil·la.
1: Mira.
20: Abans de començar el dia.
2: És un gran plaer.
1: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitjoreta, sí, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida?
20: Doncs sí, sí senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
1: Home, bon dia! Així m'agrada, perquè clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
20: És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
1: Oh, quina meravella!
20: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
1: Escolta, en tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
20: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 9:45, les 10, estem ja dormint tots aquí.
1: Déu-n'hi-do, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
20: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
1: Gràcies
20: moltes
1: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una adeu, abraçada. Bon adeu, adeu, adeu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
21: Sí, molt, ja porto una estona.
1: I com és que portes estona desperta, tu?
21: Bueno, perquè d'aquí una estoneta m'haig de treballar a la feina.
1: I de què treballes?
21: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
1: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
21: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
1: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
2: Ja
1: són com dos conceptes que m'encanten, eh?
21: Sí, és perfecte. Jo té molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
1: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
21: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
1: I a quina hora ens despertem cada matí?
21: Vora a les 5:30.
1: Ah, bé, o sigui, que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
21: Ah, sí, així feu xivarri i em despenso.
1: Ara, encara.
2: És el que fem.
1: Jèssica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
21: Igualment a vosaltres.
1: Adéu, adéu, adéu.
21: Adéu.
1: Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
9: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
17: Ara, bon dia.
1: Què tal?
17: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porto un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
2: Home, i segur que sí.
1: Home, viu. Però escolta'm, que encara anem a presca a viure a la muntanya. No,
17: això és il·legal, això és il·legal. Què dius?
1: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
17: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
1: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
17: I tu ho has fet, ja, o no?
1: No. A veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
2: Oh, uau! Molt valent, eh? Però què, t'agradava?
1: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
2: Ai, no.
1: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
2: És molt cínic.
1: No, era la vida d'abans.
17: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
1: No.
2: Sentir que també seria el pitjor.
1: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
2: Escolta,
1: la cassoleta després era una cosa...
17: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes
1: Exactament, però es veu que no. Doncs fotrem allà.
17: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
1: Ah, què va passar?
17: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
1: Què?
17: Te recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res?
1: Res.
17: Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
1: Sí.
17: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
1: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
17: Sí, és que l'he gravat fa una estona, i que a veure si el sentim, ara. No sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem aquí amb les ganes.
1: Silenci, Eloi!
17: Ara callo jo. Se sent, no?
1: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí.
2: Eloi, bé.
1: Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
2: Adéu, fins demà.
17: Això és el cor de l'Alba. Adéu.
1: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
17: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
1: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
17: Adéu.
1: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
17: Què tal?
1: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
3: 7 6, segons.
1: 5. Gràcies, matiners, per ser-hi. Tornem demà. Que tingueu un bon dimecres.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: és el tema principal del musical
1: A Cop de Rock,
0: estrenat l'any 2011, aquest musical de Degoll de Gom, que 15 anys després tornarà a representar-se a Barcelona i amb nova companyia i nou repartiment.
2: O és que no te n'adones que per tu jo sóc capaç de fer-ho tot.
1: El rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena d'una nova versió de Cop de Rock. A Vic ja van veure l'any passat més de 4.000 espectadors. La productora usonenca La Barca portarà aquest setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011. Elisabet Molet i Jofre Bardolet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Fets, Gossos, Sau, L'Exambustó, tots els que li agraden a la Laia.
3: Doncs sí.
1: Sentim Bardolet.
4: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Joan Lluís Bozzo, director del musical original, manifesta l'alegria de veure que el musical segueix vigent i celebra la versió que n'ha fet la gent de La Barca.
5: Aquesta colla de gent dirigits per en Jofre Bardolet doncs s'han espavilat molt i han fet una versió, almenys la que vaig veure a l'Atlàntida, magnífica, de tall completament professional. Em demanava si podia participar de la roda i aquí estic, perquè em faria molta il·lusió. Llàstima que trobo que ho fan molt pocs dies.
1: La veritat és que sí que ho fan pocs dies, perquè el musical de moment només té 5 dates programades, és del 3 al 6 de setembre, només hi ha una sessió doble.
3: Caram.
1: Per tant, cal espavilar-se,
3: bueno, eh? Com una òpera, quan va al Liceu, no?
1: Tu vas anar a la primera versió de La Cotarro?
3: Jo tampoc. No sé per què. Perquè jo crec que et va enganxar en una època, no ho sé.
1: 2011, què estaven fent?
3: Clar, jo...
1: Tu eres a Alemanya, potser?
3: Exacte, no vivia aquí, jo.
1: Clar, clar, clar. Doncs jo vaig badar. Vaig badar i potser aquesta és la manera de tornar a veure aquest musical.
3: Vinga, doncs segur que sí, a mi em faria molta il·lusió.

0: sempre s'ha dit que sopar d'hora és bo per la salut, sopar aviat, allò de no anar a dormir amb la panxa plena, deixar passar una estona entre sopar i anar a dormir, no passar-se endrapant a l'hora de sopar, aquella màxima de esmorza com un tecnòcrata, sopa com un doctorant. Ara, però, ens trobem davant d'una nova tendència en alguns bars i restaurants catalans. Es diu early dinner, vés a saber què de voler dir, i tu, Laia, ja et desperta suspicàcies no només per l'anglicisme, sinó per què, ja que sopar d'hora és bo. Un país normal, a sopar d'hora.
1: Saps allò de la guineu disfressada de llop? Em fa una mica amb sensació aquesta. A veure, anem a pams.
0: La ressaca de Guillem, sí.
1: Us explico. Són bars i restaurants de Barcelona, sobretot, que defensen aquest nou concepte, l'early dinner, que vol dir, bàsicament, doncs, la cuina oberta a partir de les 6 de la tarda. I és que nosaltres una mica ens coneixem i diem, a veure si això no serà la manera de blanquejar allò de reservar les taules als guiris i als experts.
2: Estava pensant exactament això.
1: Però clar, perquè
0: les persones normals podrem anar i hi haurà lloc.
1: Ah, doncs si vas prou d'hora, sí, però tu pots competir amb un holandès dinant a les 5 de la tarda.
0: No, prou d'hora no. Dic, jo com a persona normal no soparé a les 6, per tant hi haurà lloc per mi.
1: No, llavors no n'hi haurà, perquè hi haurà un altre que haurà d'estar sopant a les 6.
0: Però s'estaran 3 hores sopant.
1: Ah, potser sí.
2: Sopar un altre cot a les 6 de la tarda, no, eh?
1: Clar, és que, aviam, anar molt d'hora per ser saludable, però després fotre't les braves i les croquetes, tampoc no és que el colesterol t'ho estigui demanant a crits. Perquè qui et demana crits que obris a aquesta hora? Potser no és la salut, potser són els europeus, que a les 6 no tenen res més a fer que posar-se a sopar. Diuen, la proposta respon a una realitat latent a Barcelona, joves professionals, esportistes, amants del self-care, que es neguen a triar entre la vida social i l'anar a dormir d'hora. No ho sé. I els autòctons, els que treballen en una botiga fins a les 8 o les 9 del vespre, perquè aquests d'early, res de res.
0: I encara que no siguis botiguer, també moltes empreses a les 6 encara estàs a la feina,
1: Exacte. I és que, a més, a les 6 de la tarda del mes de juliol, tu el que estàs és despertant-te de la migdiada, perquè a aquesta època a les 6 no pots fer res. Vull dir, tu surts
2: una calor que no vegis per començar-te a menjar, vés a saber què.
1: Tu sí que igual t'aniries a la terrassa a fer una cerveseta, allò 6:45, a les 7, però què passa? Que n'hi ha que com que la cuina està oberta a les 6 i ja s'estan fotent l'entrecot que deia en Sergi allà, parant al sol perquè els encanta posar-se ben vermellets.
0: Però és més sa sopar d'hora.
1: És més sa sopar d'hora, clar. I amb aquesta excusa, pum, cuina oberta a les 6, les terrasses plenes de gent vermella com una gamba, fotent-se un entrecot. I la teva cervesa que et volies fotre a les 7, doncs te la fots a casa teva.
0: Bueno, jo vaig dir, soc català.
2: Però, sí, escolta, a les 6 de la tarda no estan acabant de dinar els del segon torn del dinar? És a dir, els que s'han entaulat a les 3.
1: Els que hem dinat a les 3, sí, però
2: o 3:45.
1: Potser ja no hi havia ningú dinant a les 3, perquè a la 1 també feien early breakfast, i saps?
0: Bueno, al final és com un McDonald's, cobra a les 9 i tanca l'hora de la matinada.
2: És així, és cuina ininterrompuda.
0: Exacte, no hi ha torns.
1: Mira, al final potser un ordre de torns estaria bé perquè quan hagin pirat els guiris hi podrem anar nosaltres. Però sempre el segon torn sempre és un problema perquè potser els guiris allargassen i llavors, clar, què has de fer?
2: No poden allargassar.
1: Ja ho veurem, aviam com anirà això de l'early dinner.
0: Digueu-nos, oients, si inclouríeu en els vostres hàbits, ni que sigui per salut, sopar d'hora, a partir de les 6 de la tarda.
1: No, per salut a casa, res a dir. Vale. A mi em preocupen les excuses.

0: Ara anem a... Ja sentiu la sintonia, és l'hora del compte. Anem a TikTok, Laia.
1: Anem a TikTok, perquè avui us parlo d'un compte de Nano, que és un jove de Guissona, que, atenció, és un compte més bé perquè sabíeu que existeix, però és probable que molts de vosaltres doncs, no el seguiu perquè senzillament no l'entengueu. Si voleu, sentim una mica què fa en Nano.
2: Què passa? Què passa? Què català? A què jo puc passar? El seu basol. Doncs per la Liga contra Celta, Barça 2-0.
0: A veure, parla del Barça.
1: Exacte, és normal que no l'entengueu perquè parla del Barça,
0: bueno,
1: però
0: excepte que conegui aquesta
1: ho
0: llengua.
1: Fa en Wolof, exacte. Si en sabeu Wolof, doncs potser sí que ho heu entès. Ell és en Nuseinu Kundul, conegut com a Nano, té 27 anys, és de Guissona, i té aquesta afició que és que difon diàriament actualitat del Barça al Senegal, pel públic del Senegal i en general de molts altres països de l'Àfrica on entenen el Wolof. I ell, efectivament, és d'aquí, però...
0: L'entenen perquè és la seva llengua.
1: Exacte,
0: no,
1: sí, no, però a vegades pot ser que sigui una segona llengua, una llengua més comuna d'entesa entre diferents països africans, que saps que n'hi ha moltes autòctones, doncs potser el Wolof és una llengua doncs, també d'entesa entre diferents països, diferents comunitats. Però des del 2019 doncs, publica aquests vídeos, sobretot a Instagram i a TikTok, atenció perquè té milions de reproduccions als seus vídeos a TikTok, eh? I ell, com us deia, doncs, informa sobre l'actualitat blaugrana, comenta els partits, ell té una altra feina, però en el seu temps lliure doncs, baixa fins a Barcelona, perquè és de Guissona, i doncs, per exemple, ara quan va haver-hi la rua del Barça que havia d'ensenyar doncs, la Copa, etc. de la Lliga, doncs va anar fins a la rua i va fer doncs, la seva crònica des d'allà. I, efectivament, té moltíssims seguidors, 800.000 a TikTok, com us dic, 50.000 a Instagram, i va explicant aquesta actualitat en Wolof, i és molt conegut, ha arribat a ser molt conegut en aquests països africans, fins al punt que ha aconseguit doncs, fer-se fotografies amb el Hansi Flick, etc. perquè doncs, ell té... És com la veu de la comunitat seguidora del Barça a bona part del continent africà, i a més és xulo que ho fa amb la seva llengua. De fet, ell diu això, que ell es va trobar que allà ningú no sabia res del Barça perquè no entenen els idiomes en què el club difon la seva informació a les xarxes, i per això ell va començar doncs, a fer aquesta informació en Wolof, perquè ell va passar part de la infància i adolescència al país d'origen dels seus pares. Ara torna a ser aquí, però ja doncs que té aquesta com dualitat cultural i és molt xulo perquè ens fa com d'altaveu del Barça a moltíssims països del món, en aquest cas doncs a tots els africans. Com us dic, es diu Useinu Kundul, el podeu seguir ni que sigui per curiositat, encara que potser no entendreu part del que diu.
0: A les fotografies el veureu, sí, sí.
1: Exacte, i va sempre ben vestit del Barça, es posa tota la indumentària
0: sí,
1: per poder fer doncs aquestes cròniques. És en Nano.
0: Perfecte. La Shakira i la Katy Perry, que tornen a ser d'actualitat gràcies al Mundial de Soccer 2026. I la Laura s'ha inspirat en això per parlar zero d'aquest esport, però sí d'aquelles cançons que potser encara, Laura, podem fer descobriments amb la cantant colombiana.
3: És que com li agrada la Shakira un Mundial, eh? Com la fa brillar.
1: Sí.
3: No és veritat que ara repassarem la seva trajectòria i veureu que els Mundials tenen molt de pes, sobretot perquè sempre han estat en moments en què ella estava... una mica de capa caiguda, llavors ha arribat un mundial i allò ha tornat a ser el País de les Meravelles. No es va popularitzar. Ella ja era molt famosa abans d'aquest Hips Don't Lie, però potser és com dels moments en què la recordem més de pujada, en què va aparèixer brutalment a les nostres vides per no marxar-ne mai. Però aquest hit és de Fijación Oral volumen 2, que tampoc és ni el seu primer àlbum ni el seu segon. La seva és una cursa de fons que va començar a l'any 1995 amb 18 anyets, amb un disc que es deia Pies Descalzos, on no hi ha ni un sol hit, ¿vale? No us n'he posat cap, perquè és que no hi ha cap cançó infravalorada, perquè tampoc n'hi ha cap que valgui la pena valorar, en general. Llavors, tot comença per mi amb el següent disc que es diu ¿Dónde están los ladrones? Home. És que noms mítics, ja, també, sí, Shakira, sí. Ella amb el naming, i bueno, una professional. És del 98 i el seu single és ja aquest temazo.

Aquest segon disc, però, que diuen que és tan bo, també hi havia un altre tema que crec que sí que és infravalorat, perquè a mi quan em surt en aleatori sempre penso, ai, tio, per què no vam saber valorar aquesta Shakira? Perquè després, com que no la vam valorar, no va repetir el format baladetes, o ho va fer molt poc, i no tenim temes que s'assemblin a Inevitable.

0: molta més personalitat, trobo, aquesta veu que utilitzava la Xiqui al principi.
1: Aquesta power ballad,
0: sí.
1: És que aquest format no l'ha explotat gens, i penso, sisplau, fes més power ballads,
0: sí,
1: Shakira.
0: Sí, és veritat.
1: Molt bona aquesta inevitable del segon disc, i ara ja ens n'anem al tercer, és que m'encanten els noms dels discos de la Shakira. Servicio de lavandería, on... Ja, és que no us puc posar cap tema infravalorat perquè tots estan perfectament valorats com aquest Suerte.

0: Precisament aquest disc hi havia Te Dejo Madrid, eh?
1: Aquest disc és el que va traduir algunes de les cançons també a l'anglès i va ser el primer en què va utilitzar aquesta llengua.
0: I després va començar fent aquest format en diverses ocasions, que ella sempre treia el disc en castellà i el disc en anglès.
1: Exacte.
0: Crec que és l'única artista internacional que fa això.
1: Ricky Martin també ho ha fet bastant, això, crec.
0: Sí, eh? D'anar-les traduint totes.
1: Sí, sí, sí.
0: Que després t'escoltes l'altra versió i fot un cringe.
1: Totalment.
0: Ja sigui que... O sigui, de les dues bandes, eh? Perquè a vegades se li fa popular una cançó en anglès que després escoltes en castellà i dius, per l'amor de Déu, i al revés també.
1: Normalment aquella amb la que el descobreixes, després quan l'escoltes amb l'altra llengua dius... Ai,
0: sí, com els dibuixos animats, una
1: exacte.
0: Mica. I llavors ja sí, que el 2005, i això ho va prendre amb calma, del 2001-2005, aterra amb Fijación Oral, volum 1 i volum 2, i tots dos traduïts a l'anglès... on hi ha la grandíssima col·laboració amb Alejandro Sanz.
2: Fue una tortura perderte. No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Pasaba de pan y del hombre.
0: Ara estava pensant, no estem actualitzats d'aquell rumor que hi va haver durant un temps.
1: Sí.
0: Que hi havia hagut una historieta entre Shakira i Alejandro Sanz,
1: i
0: ara anat... recentment, eh?
1: Ah, sí, sí, no, ha anat i vingut aquest rumor, sí, sí, sí. Jo crec que no, eh?
0: Jo crec que tota la vida han sigut molt amics.
1: Sí.
0: I no vull ser la persona que pensi que no pot existir una amistat entre un home i una dona heterosexual, però jo penso que estic empollat, eh?
1: Jo recordo molt aquell videoclip que... no sé si tenien com sutge o batum o el que fos...
0: Per favor, allò no ho pots fer si no hi ha hagut una mica de
3: nit. Van fer videoclip junts, i és que no m'han
1: sigut. Sí, home, i tant, i tant, i tant.
0: En aquest disc encara hi havia més hits.

0: Sona tant 2.000 euros, això.
1: Està enganxadíssim, aquest disc, jo.
0: És la representació extrema de què significaven els anys 2000.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu escoltes això i dius, vale, ho he entès tot. 2005.
1: Absolutament.
0: Època daurada absolutament clara de Shakira, on hi ha una col·laboració que ningú no recorda mai, però que és històrica, que és entre dues reines del pop mundial, com és Shakira i Beyoncé.

0: Tio, això passa molt sovint, que hi ha col·laboracions entre dues artistes molt top que després no acaben de... no acaben d'arrencar. A mi m'agrada, Beautiful Liar, però és veritat que no és un dels hits que més ha sonat a la història de la discografia de Shakira.
1: No.
0: Però si ho penses, també passa amb altra gent, que jo em surt a vegades a això, llistes aleatòries, i dic, ah, que la Miley Cyrus té un hit amb la Dua Lipa.
1: Sí.
0: No ha sonat enlloc.
2: Perquè igual no són cançons que prometien molt per la col·laboració, però després no han tingut l'èxit que esperaven.
1: Aquesta potser
2: i...
1: viatja més al terreny de la Beyoncé que no pas de la Shakira, no? Per com sona, ara que la sentim de fons, no ho sé.
0: Sí, però la Beyoncé tampoc acostuma a tirar tant d'aquests ritmes així com més... És que això sona àrab, realment, saps? I ni cap de les dues pertany a la cultura àrab, vull dir que no acabo d'entendre tampoc per què van tirar per aquí. Però bueno, 2005 va treure tota aquesta quantitat de hits i llavors va dir, anem a descansar un rato. Tu, anem a no fotre res, fins al 2009, que va treure el disc de Loba, on no hi ha cap puto hit, només Loba.

0: Clar, aquí estàvem començant a viure de rendes, perquè, clar, fas un disc que l'única cançó que se't fa famosa és aquesta, que tampoc és que soni molt a ella.
1: No, però recordem que aquest Loba, després ella el va utilitzar per referir-se a la... a l'altra, a la Claramente, a la Clara de... com volem
0: dir? No?
1: Una Loba
0: ella
1: com jo.
0: Ella sempre reinventa... Sí,
1: una Loba
0: sí, sí.
1: com jo, doncs no, aquí, aquí va sorgir
0: la Loba. La Loba, ella sempre l'ha fet servir, l'ha reivindicat, però en aquest moment, el 2009, on no existia la Clara, perquè ni tan sols existia el Piqué...
1: Clar.
0: Estava com una mica així, com buscant un altre so, però que no l'acabava de trobar. Llavors, què va passar? Que, com dèiem al principi d'aquesta secció, va venir al Mundial per salvar la carrera de Shakira.
1: I aquí va ser on va aparèixer el Piqué, de fet, amb Waka Waka.
0: O sigui, la tia va estar 4 anys per treure un disc molt mediocre. Va, li van dir, bueno, fes-nos una cançó pel Mundial, no sé, fes alguna cosa. I va dir, hòstia, increïble, amb una sola cançó i ara viuré 5 anys més.
1: Ho va rebentar,
0: mare,
1: eh? La Waka Waka ho va rebentar. I és segurament la cançó dels Mundials, eh? De les més conegudes,
0: sí,
1: sense dubte, Waka Waka.
0: Sí, jo, un abans i un després de la meva adolescència.
2: I de la Shakira també, eh? Jo, les 5 primeres seves, segur.
0: Nois, queden com 10 cançons, eh?
1: Vale, és una cosa com rapideta.
0: Vale, el 2010, després del Mundial, treu un altre disc molt dolent, on l'únic tema que hi ha bo és aquest. Jo aquesta la recordo especialment perquè és de les que sonava quan jo anava a la discoteca, quan em colava a la discoteca, perquè no tenia de tancar per entrar-hi, però era un disc bastant durant tot en aquesta etapa pre-Piqué, perquè aquí encara s'estaven com coneixent, sí, hi havia el rumor, tal. Llavors, el 2014 hi va haver un altre Mundial, perquè la Shakira aquí estava de baixa. La Shakira, sí, estava de baixa per enamorament del 2010 al 2014, no va fotre res, i el Mundial de Brasil va dir, calla, que tenim una altra oportunitat per remuntar-ho. Els temes dels Mundials, jo és que de veritat no sabeu lo molt fan que soc dels, de les músiques dels Mundials, al contrari del Mundial en si, que me la pot parar lo més gran. El que us deia, 2014 Shakira, baixa per enamorament, l'única cosa que se li va ocórrer fer va ser versionar el Boig per tu.
1: Podia ser més internacional la cançó del Boig per tu? Sí, després de la versió que em va fer la Shakira, que va fer redescobrir-la a tots aquells que no sabien què carai era aquesta cançó.
0: Jo crec que té molt mèrit, versionat aquesta cançó, un artista internacional com ella.
1: Si va servir d'això de la relació amb el Piqué, mira, ja ens n'hem per satisfets.
0: Estem contentes. Aquí va treure un disc que també era molt dolent, que es deia Shakira. O sigui, no es va currar ni el nom, li feia pales de posar un nom original
3: com
0: en aquest cas.
3: Com tu dius, m'encanta la baixa per enamorament.
0: Sí. Es va treballar quan estàs tan enamorada. A més, com ho estava ella? Per què? Perquè el 2017, que ja portaven els seus bons 6 o 7 anys, es va atrevir a treure un disc amb tot de cançons d'amor a Gerard Piqué, totes boníssimes.
1: Aquesta era mogudeta, però era un tronyo de lletra que no veguis.
0: A mi m'encantava. A mi m'encantava aquesta, tia. 2017 i El Dorado, grandíssim àlbum. Jo crec que un dels millors, tot i que els nostres oients diguin que es van quedar el 2005, 2007, ai, 2017... Molt bon, molt bons hits, tots dedicats a ell. T'estimo amarillo, tienes
1: en los bolsillos morado, ya me olvidé del pasado. No recordava que amarillo deia t'estimo, la Shakira.
0: Sí, només en aquest petit moment,
1: sí, no,
0: abans de la tornada, diu t'estimo.
1: Fixa't si la vam catalanitzar en aquell moment,
3: Ara ja no, no?
1: Ara ja no.
0: És que tot anava d'ell, fins i tot el gran tema de l'estiu que va treure amb el Carlos Vives, i que tots recordareu, parlava de Barcelona i del Piqué.
3: Aquesta era guai.
1: Boníssima.
0: Llavors, què va passar? Que tot es va espatllar, perquè, com ja sabeu, després de tenir dues criatures, que no va estar de baixa per maternitat, no per enamorament, i a sobre, després, van tenir el gran drama, va estar un temps bastant calladeta, però hi va haver un any que va treure una cançó juntament amb Camilo i Pedro Capó, que recordareu. Tutto, nadie como tutto, no hay un sustituto, ese cuerpo tuyo que me llame tiene... Això va ser els inicis de TikTok, perquè aquí, això va rebentar-ho a TikTok.
1: Ja, jo aquí ja la vaig perdre. La vaig perdre una mica, però la vaig recuperar, eh?
0: La vaig recuperar, sí, quan? El 2024, quan va començar a fer tot de temes de rancor.
3: Quan estava enfadada.
0: De mala sang, Shakira, que no posarem, perquè no és que
1: no
0: siguin infravalorades, que són molt sobrevalorades.
1: Sí, sí. Sí.
0: Excepte una que jo penso que podria haver sonat més, que és aquesta.
1: Exacte. Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
4: sempre està rica soltera.
0: Sí, jo crec que aquesta part de ser musicalment la més enganxosa també és l'única que té la lletra una mica saludable respecte a la seva situació sentimental. O sigui que, no ho sé, jo espero que Shakira ens regali algun nou disc ple de grans temes. S'ha vist com a la seva carrera ha anat fent pujades, baixades, i ho ha aconseguit remuntar. Jo espero que s'enamori i que torni a treure un disc com El Dorado del 2017 dedicat a Gerard Piqué, que és un dels millors.

0: Doncs avui ens seguim amb la sèrie d'investigacions de la Laia titulada Per què aquest Mundial és una merda? Segueix en marxa aquest esdeveniment i queden moltes setmanes a Estats Units, Mèxic i Canadà. Laia, hem fet un enfoc sobretot econòmic, capitalístic, també racista, social i fins i tot climàtic. Avui et queden encara més temes a treure? Quin enfoc li...
1: Mira, una barreja de tots avui, sí. Perquè és una cosa que va de greenwashing i de patrocinis.
0: No,
1: perquè...
0: no em diguis que hi haurà grans cartells al Mundial dient nosaltres al Mundial cuidem el planeta. Exacte. I llavors un nen petit agafant com si el món fos una pilota i arreglat, el canvi climàtic
1: solucionat,
0: arreglat.
1: Sí. Solucionat amb un xut. Doncs si parlem de patrocinis, de greenwashing, i és que científics i jugadors i jugadores d'arreu del món han demanat a la FIFA que es revisi una mica el tema dels patrocinis, especialment que rebutgi directament els patrocinis de les grans petrolieres mundials. I és que al capdavall, què passa? Que si tu tens patrocinadors, que són els principals contaminadors del món, és fàcil que tinguis problemes doncs, per implementar polítiques respectuoses amb el canvi climàtic. Des del moment en què tu pots tenir problemes per fer proclames a favor de la defensa del medi ambient, encara que siguin brindis del sol, però tu, que vols donar un missatge de lluita contra el canvi climàtic, tens un patrocinador que està a favor d'anar cremant benzina dia sí dia també, et dirà, epa, el derde que qui està pagant la festa sóc jo, i per tant hi ha coses que no les hauries de dir. Però no només això, també a l'hora d'implementar polítiques de reducció de residus, o si tu vols escollir proveïdors de proximitat, en definitiva, mesures serioses, concretes, per reduir l'impacte climàtic d'un esdeveniment que, a més, té unes característiques que ja de per si o t'hi poses una mica o la cosa es pot anar de mare molt fàcilment. No parlo ja només de, doncs, des de consumicions en els camps de futbol, en el cas de despeses de transport de tot el personal que ve i que va, tant treballadors com aficionats. És a dir, hi ha moltíssim marge per fer política anticlimàtica en un Mundial que, si tu tens un patrocinador que és la principal petroliera, doncs no té cap interès en que facis aquestes polítiques. Mireu, entre els 7 patrocinadors principals del Mundial d'aquest any hi ha Aramco, que no sé si el coneixíeu, és la petroliera més gran del planeta, que a més és una empresa pública d'Aràbia Saudita, que a més és aquest estat que quan participa en negociacions internacionals sobre canvi climàtic ho fa per frenar absolutament les polítiques més ambicioses d'altres països. Per tant, doncs no tenen el que seria un currículum gaire exemplar en matèria climàtica.
0: Però diumenge, Laia, Aràbia Saudita, Espanya.
1: Sí, mira, doncs sortir del foc per caure les brases.
0: Quin és el contrari del cor dividit? Cor buit.
1: Cor buit.
0: Ventricles buits.
1: Exacte.
0: Va, continuem.
1: No, això, també hi ha alguns jugadors i jugadores, com us deia, que han fet gala de la seva consciència ambiental perquè han signat aquesta petició de renúncia als patrocinadors més contaminants, i és de justícia doncs, que en diguem alguns. Per exemple, he de dir que són dones en la seva majoria, oh, sorpresa, la capitana de la selecció femenina italiana, Elena Linari, o també la jugadora del Badalona i internacional en Dinamarca, Sophie Junge Pedersen, que elles mateixes ja van promoure fa 2 anys un manifest demanant que el Mundial femení no el patrocinés Aramco, que és aquesta empresa saudita que us dic, doncs ara han repetit i s'han unit a molts científics demanant una mica doncs, de consciència ambiental en un esdeveniment que té tanta capacitat d'influència arreu del món, tant en adults però també sobretot en criatures que ho estan seguint. Si es pogués donar una mica de missatge de consciència climàtica, doncs seria un gran exemple. Si en canvi posem com a patrocinador principal doncs, l'empresa més contaminant del món, doncs oportunitat perduda, com sempre.
2: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: Avui al Worse Than Ever he decidit punxar un grup que personalment sempre he gaudit i que els darrers anys s'ha reformulat després de perdre el que va ser el seu cantant principal, en Ferran Gallar. En refereixo als Strombers. Exacte, els Strombers, un grup del que ja ens va parlar la Laura al seu premiat espai Cançons Infravalorades de, i on ja ens va denotar un fet que és impepinable, i és que els Strombers feien o cançons de cultura popular, com la Patum o Festa Major.
4: Arriba la Festa Major, sonen trompetes des del meu balcó.
3: O cançons sobre dedicar-se a beure, com Borratxa.
4: Borratxa, alcohòlica, bella mujer que bebe, hermosa.
3: O la cerveza.
4: Ay, cerveza al mar.
3: Però avui, més centrat en el vessant de la cultura popular, estrombarenc, per punxar-vos el Worse Than Ever, el seu tema casteller per excel·lència, tocant el cel amb la mà.
5: Hòstia, molt bon Worse Than Ever, perquè realment allò no es podia aguantar.
3: Aquí està.
5: I encara seguim posant-la, perquè
3: aquí
5: ningú
3: està.
5: Se li ha ocorregut fer una altra cançó sobre els castells.
3: És que, des de que va aparèixer, no va deixar de sonar i sonar cada cop que algú parlava d'una notícia de castells.
5: No, imagina't si ets castellera.
3: Tant o més que el toc de castells. Per sí. Algú casteller, aquesta cançó és ja... O sigui, es produeix encara o ja no?
5: Ja no, però perquè ha mort per inanició. O sigui, que no pot aguantar més, ja. M'entens?
3: A més, que no deixa de dir coses molt sobades. Els castells són força, equilibri, valor i seny. Els castells són rauxa quan els descarreguem. Vull dir, a veure... Vull dir que no aportava...
5: Bueno, està bé, vull dir...
3: Està bé.
5: És veritat.
3: Ara no diu mentides.
5: Però, clar, que algú se n'inventi un altre, perquè clar, allò era insuportable.
1: És esgotament, al final.
3: És per esgotament. És com si una sardana es dediqués a cantar, que és la dansa més vella de totes les danses que es fan.
1: Tot el rato.
3: Va, aquí ja la teniu. Tocant el cel amb la mà.

0: el tema que ens pertoca, Laura, sí. Són nous creadors de continguts, nova rastellera de gent a qui heu de fer-li follow ja.
1: Exactament. Jo cada setmana us faig la meva recerca. He de dir que és fort perquè crec que porto tota la temporada, cada dues setmanes més o menys, portant aquesta secció, i encara no s'han acabat. Imagina. Les persones que em surten, sobretot a TikTok, us he de dir, que fan contingut en català, potser no de manera professional, potser no amb cap aspiració de dedicar-s'hi, potser no amb regularitat, però que no tenen cap problema en fer servir la nostra llengua.
2: Dos lectures. És a dir, primera, bé, que hi hagi tants fent en català, però potser n'hi ha masses?
1: No, masses no, perquè hi ha d'haver una gran peixera perquè després pugui sortir,
2: això
1: doncs...
2: Sí.
1: Gent que realment tingui talent i que pugui això, com fer una gran carrera de tenir molts seguidors i dedicar-s'hi, no?, d'alguna manera. Que no, estic molt a favor de que no sigui la teva aspiració. Si vols fer contingut en català, no t'hi posis amb aquesta idea, perquè és que és molt complicat destacar entre tanta gent i, a més, quan més ho vols, a vegades més se't nota i més vergonya li fas.
2: I agafant, no és el que ens deies ahir, que hi hagi un pòsit, vull dir, que hi hagi un valor, eh?
1: Sí, sí, si pot ser, porteu alguna cosa. Exacte. Per exemple, Pau Pasqual, que és un noi de Mallorca, que és poeta i que, a més, posa les seves poesies en vídeos super ben integrades, ja ho veureu, escolteu.
3: Mira, l'altre dia me van regalar aquesta preciositat i vaig pensar... Clar, que si em servís la sang per regar la terra i les dues mans em tornessin de test, a l'instant me faria cocial. I amb el temps guaridor hi faria créixer un esplot florit de frècies, llevamans, lilàs, petúnia, bugambília i flors de jessamí. I també les hortències, Adri. I jo brevetjaria Falaguer la meva nova còrpora poncella i a tothom la faria mostradora. I la gent trista...
1: És brutal.
4: M'he enamorat.
1: Doncs has de veure li has de veure la cara recitant, perquè a part de recitar molt bé...
4: Torna a dir el nom, sisplau.
1: Pau Pasqual.
2: Pau Pasqual, amb C.
0: Laura, crec que és el millor que m'ha passat avui, i com que avui és un dia normal, trobo que és el millor que hauré sentit.
1: Ostres, que guai, no? Me n'alegro de portar-vos aquestes propostes.
2: Followazo.
1: A més, molt estètics els vídeos, se'ls curra molt i...
2: Però molt guai la forma com ho ha introduït.
1: Exacte, sí, t'explica una història com si no vingués al res i et comença a recitar poesies, a més seves, eh? Vull dir que no és allò que dius, ai, doncs mira, posa Joan Maragall, que també em semblaria bé.
2: Sí.
1: Doncs no, a més són poemes seus, m'encanta. Un altre gran descobriment, perquè a més és molt recent que hagi començat a fer contingut en català, és una noia que fot més de 10 anys que està a TikTok fent els seus vídeos en castellà i ara, de cop i volta, els ha començat a fer en català, una noia musulmana, i clar, la gent ha dit, hòstia, que xulo, tal, no sé què, perquè parla amb els seus fills i doncs, va tenir aquestes interaccions de mare i explicant el seu dia a dia i tal, a més és mestra. I jo crec que la tia s'ha emportat una sorpresa i que ara començarà a fer molt més contingut en català. És la Xàdia.
5: Mare filla, avui tenim preparats per vostè, mira, pastanaga, carbassa, una mica de patata i carn picada de vedella, de gran qualitat, a veure... I hem ficat, res, una gotet així d'oli d'oliva?
1: A veure, no és allò que diguis, t'està explicant una cosa nova que no sabies, però és el seu dia a dia.
4: Xàdia, com la trobem aquesta?
1: Xàdia Chus. Xàdia amb CH.
2: Xàdia i amb CH Chus.
1: I ella va explicant això, tampoc et pensis que t'està explicant cap novetat, és la seva rutina, amb les seves criatures, les coses que li preocupen... Bueno, jo penso que és d'aquests perfils més carrers que pot ajudar a desmuntar molts estereotips sobre la comunitat musulmana, la gent d'origen marroquí, i el que és el seu coneixement de la llengua, que són catalans i, per tant, la saben. I, a més, aquesta noia és mestra, vull dir, és que what the fuck, i la de comentaris que s'ha d'endur racistes i qüestionant la seva catalanitat i el seu estil de vida, no? Per tant, jo penso que és d'aquests perfils que t'ajuden a veure la realitat tal com és. Després hi ha un altre noi, tornem a les illes, menorquí, que no he descobert com es diu perquè té un nom d'aquests de perfil que es diu Escolta Tu i que explica curiositats com aquesta.
6: Bon dia. Us heu fixat mai que a Menorca nosaltres no emprem nom i cognom, sinó que deim nom i llinatges? I és que resulta que nosaltres a Menorca, en general, a ses illes, degut a s'efecte illenc, encara xerram un català més llatinitzat o més medieval. Nosaltres emprem paraules que empraven en el llatí medieval o que emprava el català antic, que encara se conserven a Menorca amb un camp semàntic molt més ampli que a la península. En aquest cas,
1: bueno,
6: aquest
1: ell va explicant-te cosetes tant de llengua com d'altres coses, eh? A mi em sembla molt interessant aquest noi. Escolta Tu, es diu aquest.
4: Molt
1: que
4: bé.
1: Espero que en algun lloc digui el seu nom, perquè és una mica incòmode anar dient @escolta.tu, però endavant, amb l'anonimat. I després ens n'anem a l'àmbit musical, una mica igual que la setmana passada amb el Naïms.

0: Miley, us en recordeu el noi del cargol, ja no el treu bany?
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: que ja és famós mundialment. Com ens agrada a Catalunya agafar una petita anècdota d'internet, una persona que està començant a fer una cosa diferent i xula, i portar-la directament a l'estrellat, al mag... Bueno, em sembla que aquest cap de setmana ha cantat amb els Figaflaues al Cabró Rock. Imagina't.
2: No només mitjans de comunicació que l'han convidat, sinó també a concerts que ha pujat a cantar...
0: No, no, sí, aquest noi ara ja és...
3: I sí que ha anat de pressa, això.
0: Star System. Jo espero que cali. Vull dir, a mi el que em preocupa d'aquests casos, com el noi aquell de Can Pixa i Rellisca,
1: sí,
0: i aquestes coses...
1: De la mateixa manera que puja, que baixa.
0: Puja i baixa. Però és veritat que en aquest cas és algú que sí que va fent amb constància els seus vídeos, la seva música, i que jo crec que sí que pot arribar a tenir com una aspiració de voler-s'hi dedicar. Per tant, si segueix estant en portada, diguem-ne, el Naïm, pot ser que acabem consolidant, espero que sí, jo crec que és interessant.
1: Sí, és diferent el fenomen del Campeixer Rellis, que allò
0: sí,
1: va ser només
0: una anècdota,
1: frase puntual.
0: Sí, una decla com la de Pastanaga Bullida, ah, i tot
1: exacte.
0: Això. Aviam, el Naïm Smiley, si es queda en el panorama, i també hi ha un DJ molt jove, que m'ha sortit a TikTok, que es diu DJ Posatxa, que ha aprofitat el trend viral de Xavi, el tècnic de so de Ludwig Van, i l'ha barrejat amb un altre tema clàssic. Doncs el fet.

0: Uah,
1: increïble!
0: Seguiu-lo
1: perquè crec que no és el primer que fa i jo crec que en seguirà fent, però penso que aquest sonarà en alguna festa.
0: Un dia farem un top 5 de mashups, que són molt xulos.
1: Sí, hi ha gent que té molt talent i m'agrada que a Catalunya podem tenir DJs que facin, bueno, PDs, punxadiscos, que facin mixos amb cançons en català, com la DJ Trapella i com molts altres.
0: I tant.
1: I per últim us porto un compatriota de Blanes, que a més fa ja un bon temps que també es dedica a fer vídeos a les xarxes, va començar en castellà, era més aviat còmic, una persona de tele, que feia reportatges de carrer i tal, però ara de cop i volta doncs ha començat a fer vídeos en català, és en Pau Torné, i ja veureu que té un to així com una mica filosòfic, transcendent i tal. Aquest cos he posat jo, és una mica més seriós, però després també fa molts reportatges d'humor encara pel carrer, eh? Seguiu-lo, Pau Torné.
0: A veure.
2: Un consell, pensa sempre en el pitjor que et pugui passar. Però qui ens va vendre aquesta merda? Quin sentit té preparant-te constantment perquè tot surti malament? Per no decepcionar-te, per sorprendre't, si va bé. L'altre dia vaig llegir en un llibre que el cervell només detecta allò que està buscant. Que si entres a una habitació i et demanen que et fixis en totes les coses marrons, després probablement no recordis les blaves. No perquè no hi fossin, sinó perquè no hi estaves prestant atenció. I amb la vida passa igual. Si només penses en què podria anar malament, acabes vivint pendent de confirmar les teves pors. I mentrestant,
1: bueno,
2: les coses...
1: Un comunicador, en Pau, també canta, actua i pinta a tot l'estat.
0: Té bona veu, en Pau, eh?
1: No, sí. I presenta actes, vull dir que també, si teniu el típic encàrrec de regidoria de cultura de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i voleu que algú presenti un acte, també en Pau ho fa. Per tant, seguiu-lo i, molt a favor d'aquests redimits. Avui hem tingut una gran quantitat de gent que s'ha reconduït cap al camí del bé.
3: Això és el bo.
1: Que ha començat fent contingut en castellà i ha acabat fent vídeos en català. Perfecte. De manera definitiva, no de manera oportunista, que aquests també els tenim. Gent que de cop i volta diu, em paguen diners, vull presentar un programa a 3CAT, vaig a fer un reel en català. Vinga, hombre, espavileu.
4: Els experts, ICAT. Todos

festival de l'Ítaca. Durarà 3 dies. Divendres, Remei de Calafresca obrirà la festa. També hi actuarà Love of Lesbian, que el sentim de fons. De fet, aquest serà l'únic concert que faran a comarques gironines. També hi haurà la banda més de moda de Torelló, Dan Peralbo i el Comboi, i també Sidoní.

I hem posat Sidoní de fons perquè fa unes setmanes van fer un comunicat a Instagram on hi podíem llegir: els concerts de Sidoní en aquesta gira de l'Albergínia són 100% en directe. No fem servir pistes pregravades ni veus afinades en programari. Heu pagat o pagareu per veure un producte natural i sense gluten. No sé si aquest comunicat va dirigit a algun concret, però vaja, això és el que hi diu. Pel que fa a la programació de l'ITCA dissabte, sapigueu que aquest any hi haurà un escenari pensat per viure el festival d'una manera oberta, popular i desenfadada. Si no et parles, aquesta nit em quedaré adormint els teus cabells. Dissabte, a partir de les 12 del migdia, a la plaça de l'Església de l'Estartit s'hi faran 3 concerts gratuïts. Els primers en actuar seran els tarragonins Sodi, una de les bandes emergents amb un dels directes més enèrgics del festival. També hi haurà la banda d'indie rock Hipnosi i un concert sorpresa d'un artista destacat de l'escena indie. Pel que fa als concerts de la tarda a vespre, destaquem l'actuació de la Ludwig.

Els d'Espolla, que a banda d'estar promocionant el seu darrer disc pel barri Es Comenta i està de moda pel tren que circula per xarxes del Xavier, el tècnic de so, doncs aquest dissabte actuaran a l'Ítaca a 2:15 de la matinada. Doncs, però serà el torn d'un dels caps de cartell, La Moda, és a dir, la meravellosa orquestra de l'alcohol.

El concert de dissabte serà l'únic que faci la banda de Burgos a comarques gironines aquest 2026. Ells actuaran a 11:45 de la nit. Abans serà el torn de The Molotovs i de Carlos Ares. I la nit la tancarà Junín, que és la teclista de Viva Suecia, Carmen Alarcón. La programació de l'Ítaca no es tornarà a reprendre fins dimarts que ve a la Revetlla de Sant Joan. La festa l'obrirà l'artista de Sabadell, Venus, que presentarà el seu últim àlbum Mai Vista Trista. Continuarà amb Cupido, que fusiona trap amb melodies indie. Els 31 Fam, que els sentim de fons. Barri B, que està molt de moda ara entre els fans de l'escena urban, i la DJ Trapella.

0: Aquest cap de setmana el Magnífic Fest celebra la seva cinquena edició. Seran tres dies de festa concentrats al recinte de les Firetes de Lleida. El festival arrencarà dijous amb la festa Benvinguda Magnífic, amb les actuacions d'Ava, The New Experience, Claquera i Mon DJ per anar obrint boca l'endemà divendres. Els primers en saltar l'escenari seran el grup de rock alternatiu madrileny Kitai i, tot seguit, un dels caps de cartell que l'estem sentint en aquesta cançó que sona de fons, Joan Dausà, que continua de gira amb el seu Immortals Tour. Després serà el torn dels andalusos Lori Meyers i dels nostres estimats Svetlana. Dissabte el Magnífic Fest començarà amb els catalans Èxtasis, els madrilenys Sobre Cero, Tu Otra Bonita, els Love of Lesbians, que el sentim abans de fons, Alison Darwin i el DJ lleidatà Rafa Ariño. Si voleu anar en aquest festival que promet moltíssimes hores de música, festa i bon rotllo, doncs encara queden entrades a la venda. Passem ara per Reus.
1: Una guitarra que grita auxili quan plora el món.
0: Els reusencs ja tenim a tocar la nostra festa major i enguany Barraques tindrà lloc divendres, dissabte i dimarts 23 de juny. Comencem per divendres. Els caps de cartell seran els d'Auxili, que continuen girant amb el seu Feu que rebente tour. Per cert, que l'endemà doncs seran a la festa major de Palamós. I tornant a Reus, doncs també hi haurà Gigi Ros divendres i la banda de punk rock originària de Tarragona, Crim. A banda, divendres a Reus també s'hi farà una festa major alternativa a la plaça de la Patacada, on hi actuarà la cosina i DJ Pantoja. I pel que fa als concerts de dissabte, Dan Peralbo i el Comboi. Serà un dia gros de Reus perquè a les Barraques doncs, hi actuaran, com sentim, d'en Peralbo i el Comboi, els Catarres, la Greta i els Partiperes. Això serà el part de la festa, i pel que fa a la festa alternativa, doncs, a la plaça de la Patacada hi actuaran Fades.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: Ben malosos també els Figaflaues quan canten al costat de la cantant valenciana Abril, també amb ells, amb Pep Jimeno Botifarra. Per cert, confirmat al Mercat de Música Viva de Vic, que hem sabut el cartell fa unes hores, 16 de setembre, doncs tots ells ens canten, per anar despertant amb música, aquesta cançó, Ai Mareta. Són les 7 i 3 minuts, ben d'hora, aquí a ICAT, us despertem com sempre. Avui és dimecres, dia 17 de juny. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimecres.
0: Companys, voleu una d'aquelles cròniques instantànies, no demanades?
1: Sí, sí.
0: Ens l'envia el nostre oient oficial argentí, en Nacho, que clar, ahir devia escoltar la crònica de Fernando, el nostre oient uruguaià.
1: Ah, clar.
0: Ell no ha volgut ser menys i ens envia la seva crònica del partit d'Argentina, amb la diferència que ell es va haver d'alçar a les 3 del matí, que és quan ha començat aquest partit.
1: Quina moral, tu.
2: Fa 4 horetes, eh, d'aquest partit.
0: Sí, sí, pel plantat davant del televisor, per veure aquest Argentina 3, Algèria 0, i passades les 5, no fa massa estona, en Nacho ens ha enviat la seva crònica. Sentim-la i si pot ser amb l'himne d'Argentina de fons.
3: Bon dia, experts. Pues sí, avui ha tocat madrugar i disfrutar d'un partit de selecció impecable, con un Messi que sembla que no pot més i no saps d'on surt, que fa que sembli fàcil el futbol. Espectacular. De festa la feina, re, ara d'aquí a res, ja cap a treballar. I bueno, serà un dia llarg, però alegre. Bon dia, experts, i visca Argentina.
4: Parame la música, metí l'altre track.
2: Sí, sí, sí.
5: Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón.
2: Hat-trick de Messi, el tio.
1: Uau!
2: Amb 38 anyets que encara els va marcant de 3 en 3, i el Nacho, que no tenia ni veu del que deu haver lligat.
0: Crec que estava a punt de posar-se a plorar,
2: sí,
0: per aquests 3 primers punts, encara han de seguir jugant, però emocionadíssim el Nacho, potser a punt de trencar a plorar perquè ha d'anar directament a la feina. Mira, ara ens envia un WhatsApp escoltant-nos i diu, sí, sí, ja estoy currando, eh?
2: Molt bé, Nacho.
0: Força! Ànims, que per això estem oients, per despertar-vos amb força. Ahir vam tenir, pel que fa el temps, ho recordeu, una jornada supercalorosa, però avui pujaran les temperatures.
2: Vinga, fot-li fot.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Són les 7 i 5 minuts al matí i avui dimecres, oients, s'estrena la nova pel·li de Toy Story.
7: It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after Jesse called for help.
8: Oh, thank you!
7: We've got it handled. Look, star, deputy, me, no star.
9: Oh, hey, Buzz, what is...
0: S'avança l'estrena avui dimecres. Sembla que ningú vol o ningú pot competir contra aquest blockbuster. Toy Story 5 s'estrena avui amb un nou personatge, un nou antagonista, que Laia és una pantalla, que a més
1: molt bé,
0: es diu Lilipad, i és d'aquells, és una mica, jo trobo que serà com l'osset lila de la tercera pel·li, que sembla molt bufona al principi,
1: però
0: compten donar una pantalla com a joguina a la nena, que és la cara posseix la joguina.
2: Les pantalles les porta el diable.
0: Avui ho veurem, irònicament, en una pantalla.
2: Exacte.
0: Quina és la vostra relació, oients, amb Toy Story? Expliqueu-nos quins records en teniu, si teniu personatges predilectes, si us ha acompanyat en diverses fases de la vida, i si us crida que a la pel·li que avui s'estrena en Bad Bunny posi la veu d'un personatge, d'un tros de pizza. Explica'm-nos també, i com deia la Laia, si efectivament les pantalles són els antagonistes de la infància. Ho veus?
1: Ara, molt bé.
0: No cal ser massa subtil ni haver vist la pel·li, però tenim la sinopsi. A partir d'avui podem anar al cine a veure-la per captar quin és aquest missatge. Llegeixo primer el missatge d'en Salva, que diu que és un friqui dels ordinadors, diu un gràfic hard dels videojocs, i diu, he anat sempre creixent paral·lelament a com anaven evolucionant les animacions, les gràfiques dels jocs, de les pel·lis, i recordo molt flipar amb la primera de Toy Story. Diu, també em va agradar el tema target de la pel·li, que la podien gaudir els nens i els adults. I diu, sempre m'ha fet ràbia que hi posin veu als famosos. Jo trobo que haurien de ser sempre professionals. En aquest cas, el cast de la pel·lícula en anglès, tots són actors. Ja recordeu que Bad Bunny també és un actor, ha sortit de pel·lícules. Sí que és veritat que en algunes pel·lis d'animació, amb l'excusa de que no hi ha cara, et posen algun famoset, influencer o futbolista, com l'Iniesta, no sé quina pel·li de pirates, que el pobre, clar, és un futbolista, no sabia massa lligar una frase amb l'altra, eh? Però si voleu anar al meme o del doblatge, podeu trobar-lo.
2: Jo me'n recordo també Rock, que la versió en castellà la feia en Dani Martín del Canto del Loco, el personatge de Jack Black.
0: Ah, el protagonista.
2: El protagonista.
0: Si no era un cameo d'aquells...
2: No. I a més, clar, cantava com una cloïssa.
0: Coses bizarres que també té el cinema. Llegeixo el comentari d'en Vito, que diu, el millor de Toy Story és la banda sonora de la primera pel·li. Doncs mira, Vito, et dediquem la cançó clàssica.
10: Tens una mica en mi.
0: Vinga, Laia.
2: Yeah.
10: Ni veu a veure que són més llestos que no pas jo. Molt més alt i fort. Qui sap, però no n'hi ha
9: amb tot el cor. Tots dos, tu i jo, noi.
2: Tens un amic amb mi.
0: S'ha equivocat d'estrofa el cantant.
2: Exacte.
9: Tens un amic amb mi.
0: En Siso ens envia una foto d'ara mateix a la seva dutxa, és hora de dutxar-se, i ens envia els seus dos ninotets de la Jessie, la cowboy de les pel·lis, i el cavall de la Jessie, allà a la dutxa. I diu en Siso, m'he aixecat i me'ls he trobat just aquí a la dutxa. Què deuen haver estat fent mentre nosaltres dormíem?
2: No? Hi ha un personatge bastant secundari que m'agrada molt, és de la quarta, i és en Duc Boom, aquell motorista canadenc que intentava saltar sempre per els jocs més inhòspits.
0: Ostres, sí.
1: No, amb unes rampes.
2: En Boom! Sí,
0: surt de la quarta, oi?
2: Sí.
0: Jo sóc molt fan del Woody, tinc el meu ninotet a casa, okay, que van portar els Reis fa 3 o 4 anys, i com a secundari m'agrada el Potato i el Dinosaure, els clàssics, els de sempre. Diu en Siso, bé, això, que té la foto de la dutxa amb les seves joguines que es mouen de nit. La resta, sisplau, pareu d'enviar-nos fotos de peus, que ahir em vau enviar un munt.
2: Sí, prou peus, ara volem joguines.
0: I ara volem joguines, o si esteu a la dutxa, doncs com us desenvolupeu, com és la vostra dutxa, i sobretot si teniu joguines a dutxa. La Ivet, també llegim el seu chat, diu, la primera és la millor, la segona m'ha semblat meh, i ja no n'he vist més. Doncs,
2: la tercera és boníssima.
0: La tercera és clàssic shit, eh? Et vas despenjar quan no tocava.
2: Sí.
0: I diu, trobo horrible que una nova joguina sigui una pantalla. Una pantalla no és una joguina. Espera, Ivet.
1: Ja veuràs que és la dolenta de la pel·lícula.
0: Ves a veure la pel·li i trobo que hi ha crítiques amb aquesta pantalla, la Lilipad, que avui veurem al cinema. Les 7 i 9 minuts, volem respostes a la pregunta del dia, també en format àudio.
11: Trobo que les pel·lícules de Toy Story són una meravella, especialment la tercera. La tercera és una puta obra d'art des del principi fins al final. Increïble. De les poques pel·lícules que ha arribat a aplaudir al cinema. Increïble. La quarta es deixa veure. I a veure què tal la cinquena. Tinc moltíssimes ganes de veure-la.
12: Una persona que no és del meu grat era molt fan, inclús es va tatuar allò de l'infinit. Aquí a la muñeca.
13: Es va fer un tatuatge a la Nina.
12: O sigui que em fa molt de pal i no penso tenir cap relació amb Toy Story 5. Adiós.
14: Bé, experts, molt, molt fan de Pixar. He de dir que he vist totes les pel·lícules al cinema. Recordo que la tercera la vaig veure amb el meu fill perquè vaig aconseguir unes entrades per la preestrena a l'IMAX, que ara no sé què és, i que ens encantava i ens segueix encantant a tots dos. Això de que creixi el primer protagonista, les joguines passin amb una segona nena. Molt ben trobat, a part de la tècnica. I si crec que la tecnologia està carregant-se la imaginació dels nanos, no només la imaginació, també la mobilitat. S'estan tornant en nanos anquilosats enganxats a una pantalla. L'altre dia tornava a casa per un parc i hi havia uns nens i nenes jugant a la pilota i un pare els anava a renyar. Cuidado, què passa aquí al senyor? Dic, no, que juguin. Hòstia, almenys aquests nanos juguen al carrer. No els frustrem. S'estan interrelacionant.
15: La pel·li primera de Toy Story la tenien VHS, la vaig veure moltes vegades, m'agradava molt. La segona crec que va passar sense pena ni glòria, i la tercera que la vaig veure, bueno, quan la van estrenar i era més gran, doncs clar, em va fer plorar al final.
16: El gancho se mueve. Él decide quién se queda y quién se va.
17: God chooses who will go and who will stay. This is ludicrous.
18: Afegiu-nos al WhatsApp. 638 68 45 65.

0: en Dan Peralbo i el seu comboi i el seu tema Ai, quin goig que fas. Fa poques hores hem sabut la programació completa del Mercat de Música Viva de Vic i inclouen aquesta gent que ens encanta perquè presentin el seu nou material a partir del 16 de setembre a la capital d'Osona. Ara són les 7 i 14 d'aquest dilluns, dia 17 de juny, tot i que algun troll m'ha posat aquí, mira, Sergi, aquí el guió.
1: De juliol!
0: De juliol,
1: eh? Tenim ganes ja, tenim ganes d'acabar la temporada.
0: Que ràpid he reaccionat.
2: Molt bé, Roger.
0: Em posaré aquí un 6 per tenir-ho clar. 17 de juny, dimecres, i sí, també novetats musicals. Posa i els núvols, no tinguis por. De la mateixa manera que Toy Story s'avança a la resta de pel·lis i avui s'estrena, doncs, respecte al divendres, que és el dia habitual de les novetats musicals, avui s'avancen, avui dimecres, algunes novetats. Tenim dues cançons, Laia. La primera és la que sentim, la Ivette Nadal.
2: Sí, la cantautora i poetessa de Granollers ens presenta avui el segon avançament del seu sisè àlbum, on la Ivette es deixa emportar per la música indie. Si fa unes setmanes publicava aquesta cançó que sentim de fons, Mai les ales, produïda pel petit de Calaril, ara repeteix productor, però hi suma la col·laboració de David Carabén de Mishima a la cançó Som.

La Ivet Nadal culminarà aquest gir en el seu estil musical amb la publicació del seu sisè àlbum al setembre. Un àlbum del que n'acaba d'anunciar, el nom es titularà I això serà tot.

0: toballes.
1: Aquesta és una cançó que us hem punxat bastant les últimes setmanes. En un cop de genoll es titula del grup La Publicitat, la formació d'en Bruce Teva i en Marc Gelabert, i que, Laia, també tenim nou tema avui de La Publicitat.
2: El grup de rock que ja fa uns mesos que van presentant el seu EP amb el que es van donar a conèixer, Tornem de seguida, publiquen avui nova cançó. Porta per nom Sempre així. Fa poques hores a Twitter, en Bruce Teva piulava: bon dia, hem tornat a fer una cançó, es diu Sempre així, com més habitual, és la millor que hem fet fins ara i la pitjor que farem a partir d'avui. La veritat és que sona bé, jutgeu-la vosaltres mateixos.

0: Així sona els experts.
1: Puc fer una crida al meu veïnat, si us plau? Estimeu-vos els vostres gats, però, perquè si no m'estan venint a visitar a mi i jo no en tinc de gat. I si no en tinc és per alguna cosa. No vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa. I el meu, aquest gat que no és meu ve a casa i a mi, jo li foto unes bronques. Aquí no ets benvingut,
2: doncs,
1: fill meu.
2: No li fallis bronques, pobre ànim.
1: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut. Ja no puc fer res.
2: La terra és de tothom, Laia.
1: Ja,
2: no siguis capitalista.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7 i 19 minuts. Laia, Sergi, sabeu que els oients, a banda d'enviar-nos cròniques no demanades, sovint ens envien poemes.
1: Sí.
3: Doncs la Mireia ens ha escrit un quartet de Toy Story.
4: Oh, home,
3: a veure. Diu... Em va escriure el seu nom a la sabata. Sóc el seu Woody. No li agrada el que gravo si ella no està a l'estudi. Aquesta nena és com el trap. Té algú que m'atrapa. Aquesta nena és un tresor, però ningú té el mapa.
4: Home! Oh!
3: Bravo! Ara que ho llegeixo, em sona una cançó de la Muixca, això també. Podria
4: sí,
3: ser,
4: sí, té un punt.
3: Podria ser tant una lletra de la Muixca com un oient dormit fent poemes, també.
4: Una mica tot.
3: Bé, el que sentim és la banda sonora de Toy Story, de la 3, que és la meva obra preferida i crec que la de molts de vosaltres.
4: Molt bona, molt bona.
3: És el tema del dia. Avui s'estrena Toy Story 5 de Disney Pixar, més de 30 anys després del primer llançament amb la pel·li amb la que la majoria vam descobrir l'estudi Pixar i que va demostrar que es pot fer una pel·li d'animació 100% amb imatges digitals i que complia una fantasia que crec molts de vosaltres teníem, però que pocs compartíem, que era posar-se a pensar què fan les joguines quan no mirem.
4: Misteri.
3: Bé,
4: inquietant, fins i tot.
3: La meva relació amb Toy Story és molt diversa. Les dues primeres jo tenia 11 i 13 anys i era just a l'època en què els prepúbers, coetanis meus, els va agafar a la falera, no sé si passa això avui en dia, i em van fer mofa també per voler anar a veure una pel·li de dibuixos. Per tant, no hi vaig poder anar i les vaig veure amb VHS de l'Acadèmia d'Anglès.
4: Són uns anys complicats, sí.
3: Sí, sí. Després, clar, molts anys després, jo vaig seguir mirant dibuixos i fem coses infantils i moltes d'aquestes persones van fer ja de més grans. I alguns que se'n reien de mi se'n van anar a Japó a veure l'estudi Ghibli. És a dir, que estava en Xina per fer coses de dibuixos. Bé, tinc molt bon record i la meva relació, sobretot, va esclatar l'any 2010, quan jo ja havia acabat l'escola, l'INSI, la Uni, i ja treballava aquí, i ja em creia molt entès en cinema. Doncs aquell llunyà any 2010 vaig llegir que Toy Story 3 era de les millors pel·lis de l'any i vaig anar a la Filmoteca a veure-la i efectivament em va semblar una pel·li brillant, la tercera entrega que anava molt més enllà. De fet, ara alguns oients ho deien que és una obra d'art. Sergi, la teva opinió de Toy Story 3?
4: Brutal, molt xula. Si no m'equivoco, és la que es produeix a l'escola amb aquesta revolta, no?
3: Hi ha un canvi de mans.
4: Aquest líder dolent, el peluix aquell, bueno, no explicarem les coses perquè després farem spoilers.
3: Bé,
4: no?
3: sense entrar molt en la trama, el que qüestionava era el fet que una història pugui tenir seqüeles, és a dir, ja es replegava sobre si mateixa i com que es criticava els seus propis temes, l'Andy ja no va a la uni, ja no amb joguines. Quina utilitat tenen unes joguines? Estan tirades amb una bossa de la brossa a la primera escena.
4: Sí.
3: Per primer cop es planteja què passaria si una joguina es despista un moment i un humà la veu. Vull dir, la mateixa pel·li com qüestionant-se ella mateixa, no? Es pot trencar aquesta fantasia, aquesta quarta paret? I fins i tot s'autoparadia en el sentit que hi ha moltes pel·lis que les fan per fer joguines i clar, els de Toy Story dèiem, és que nosaltres som el principal exemple. Fem aquestes pel·lis per vendre joguines després? Tot això es podia veure en algunes lectures d'aquesta pel·li que surt bastant ben parada de tot.
4: Tot i que n'han venut de joguines.
3: Sí. I a més inclou la meva escena preferida, de la del forn crematori.
4: Sí, brutal.
3: Que també es fa plantejar la vida, no? Les joguines. Què som? Som objectes? Som éssers vius? Per tant, si estem vius i podem parlar i podem tenir sentiments, som mortals? Arribarà la fi de la nostra existència? Et vas fer aquestes preguntes filosòfiques, també?
4: No em vaig fer tantes preguntes filosòfiques.
3: Vas quedar amb els ninotets, tu,
4: Sí que haig de dir que jo, quan van sortir la primera i la segona, no em van fer gens de gràcia veure-les. És a dir, no els hi vaig donar l'oportunitat. Va ser a partir de la tercera que vaig recular en el temps.
1: Sembla que li ha passat molta gent, no, això? Jo, que no en soc gens seguidora de la saga, tothom m'ha arribat molt que la tercera és la bona o la més bona o que és una pel·lícula com que això, que gairebé és una pel·lícula de culte,
3: per
1: no?
3: Mi és una pel·li perfecta. Sí que donava...
4: Jo ja dic que em feien molta mandra els dibuixos generats per ordinador sí. I no els hi vaig donar l'opció. No em feien molta mandra entrar en aquest món.
3: De fet,
4: m'ha calat perfectament.
3: A mi el que em mola és que els apocalíptics de la tecnologia i els contraris, com ha passat sempre amb la invenció del cinema o de la fotografia o de la ràdio, que diuen que tot s'anirà a la merda, aquí deien que es deixarien de fer pel·lis en 2D d'animació, s'han seguit fent perfectament. Pel·lis, sèries i sobretot s'ha fet servir tècniques mixtes, vull dir, hi ha pel·lis en 3D amb algun element que no ho és i moltes pel·lis en 2D o algun capítol del Simpson que si cal posar un efecte 3D es posa
4: i tant,
3: i està ben fet. La quarta sí que ara deia un oient al Jordi que es pot veure.
4: Sí, jo crec que sí, no?
3: És que jo trobo que la quarta és millor que la primera i la segona
4: sí.
3: Per un tema molt clar que ha passat un temps i tenen més experiència, més tècnica i més pòsit. Per tant, és la segona millor fins ara, però clar, superar la tercera seria difícil. I pel que fa al lore i sense fer spoilers, el Woody m'encanta perquè és un dels personatges infantils més fal·libles, és mal líder, no pren bones decisions, agafa les regnes quan no toca, s'erigeix com a líder quan ningú li ha votat, ni li ha dit, ni li ha demanat ajuda, és intrusiu amb els altres, s'ensopega constantment, em recorda l'alegria d'Inside Out.
4: Ben vist.
3: Però l'alegria encara va arreglant les coses. En Woody, del primer fotograma a l'últim...
4: No arregla gaire
3: res. És com que no és conscient de que no està arreglant les coses, tampoc les empitjora, però mira, al final l'Aia, en una assemblea, algú ha tirat el carro, no?
1: Clar.
3: Ho fa el Woody encara que ho faci malament.
4: Però està bé, aquesta imperfecció...
3: Total.
4: No? Està molt xula.
3: Ara us he compartit al WhatsApp el meu ninot del Woody, que em va portar
4: el
3: Reis. Que
4: a la sola hi tens el teu nom?
3: Sí, he posat Ru, que no hi cap massa cosa. Si voleu, podeu compartir els vostres ninotets. El Sisu ens ha enviat el seu de la com es diu, la cowboy, la Jessie amb el seu cavallet.
4: I tant. I a més ens han creat com un muntatge en el que apareixem nosaltres disfressats.
1: Sí, ai, sí, això és guai, m'agrada. Així no m'he de disfressar, ja està feta la imatge.
3: La Laia és la Jessie, el Roger és en Woody i en Sergi és en Bas, en aquest muntatge. Crec que ha fet amb intel·ligència artificial generativa.
4: Fa tota la pinta.
3: Que ens ha enviat el Jordi, gràcies al nostre grup de WhatsApp. Entreu i expliqueu-nos cosetes. Per cert, el calendari de cinema expert, a banda d'avui que arriba Toy Story, a banda que arribarà la pel·li del Nolan de l'Odissea, al juliol arribarà la nova de Spider-Man. Laia, salseu, Zendaya, Tom Holland. Sí? Sí?
1: Oh, m'encanta.
5: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen and the only way to stop it.
3: És el primer Spider-Man modern que arriba a la pel·lícula 4. Aquest ja sembla que ja ha agradat a Tom Holland per sobre dels altres i el 29 de juliol és la data en què s'estrenarà Brand New Day, la nova peli de Tom Holland fent de Spider-Man i fent de la seva, ara no recordo, perdonem el nom, però la Zendaya, que és...
1: Ah, sí, ai, no me'n recordo com es diu, però jo aquesta sí que l'he vista, vull dir, anterior.
3: Laia, digues aquell tòpic de som parella a la ficció.
1: Sí,
3: i també
1: a la vida real, i a més ens cansaran molt i ens cauen molt bé.
4: Mary Jane?
3: És que la Mary Jane era el Tobey Maguire.
4: Ah.
3: I, sí, crec que han anat canviant, s'han anat inspirant en diversos còmics per anar posant diverses parelles. No, ara no recordo aquesta. Bé, i ve que al cast apareix Mark Ruffalo.
4: Michelle Jones.
3: Vale.
4: Interpreta por Zendaya.
1: Ara sí, són una mica més grans ja, perquè és que les anteriors eren molt nens, eh?
3: Ara, clar, la primera pel·li anaven a l'insti, i de la mateixa manera que a la vida real han arribat a casar-se, ara es veu que són una parella, el Peter Parker i la Michelle, més adulta.
1: Ah, vale, d'acord.
3: Tot això ho sabem, també apareix Mark Ruffalo al càsting, per tant veig que apareix. Apareix el Hulk, també. Aquests dies són a Madrid, Laia. Digues, què hi fan a Madrid?
1: Què hi fan a Madrid?
3: Presentar la pel·lícula. I sort que tenim el nostre company de la delegació de la ràdio a Madrid, en Dani Sainz de Aja, que ha anat a la presentació d'aquesta pel·li, i ara Laia podrà sentir les veuetes d'ells tots dos.
1: Ai, que bé.
6: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el teu juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol. MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara. This movie is
7: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
8: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
6: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Are you ready to go? Per seguir al matí i per actualitzar-te, ara a la Casa Azul ens canten el seu clàssic de sempre, La Revolució Sexual, amb en Guille Milky Way, 2:15 en punt, per tant, hora d'informar-vos. Dos quarts de 8 del matí. Bon dia, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Què cal saber per avui, que és dimecres, dia 17 de juny?
1: Doncs que aquest matí José Luis Rodríguez Zapatero passarà per l'Audiència Nacional. Aquesta serà la primera vegada que un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire Díez. Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que precisament l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 vegades. Més coses. El preu del petroli continua caient davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i també la reobertura de l'estret d'Hormuz divendres, i ja se situa per sota dels $79. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra. Però Putin, com si sentís ploure, perquè Rússia doncs no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna, i Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar tampoc les negociacions. I a casa nostra, avui, els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del sindicat.
2: Perdona, gol d'Àustria. Gol d'Àustria.
3: Acaba de marcar Àustria.
2: És que hem d'aprofitar que hi ha esport en joc. Es
1: deix... Sí, home, però és molt més interessant explicar-vos que avui els metges fan vaga, no?
4: Home, exacte,
1: sí,
4: home,
1: continuen exigint millores per al col·lectiu, reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
2: Ah, Sergi, ens pots trobar aquell tall de la PM de fans que estan explicant una cosa com molt seriosa i de cop algú diu, gol, perdón, d'Espanya.
3: Gol, perdón, d'Espanya. Mític. I el buscarem i el trobarem. Deixa'm dir que avui quan venia caminant per aquí, el Departament de Sanitat de la Generalitat estava però envoltat de valles. Jo crec que ja preveu
4: que
3: hi haurà
4: sarau.
3: Per tant, sí, estarem atents.
2: 3 minuts, passen de 2 quarts, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Vinga, va, parlem del Mundial. Ara sí, aquesta matinada ha debutat Noruega contra Iraq i us porto una curiositat sobre aquesta selecció nòrdica que feia 28 anys que no jugava una Copa del Món.
2: Iraq, déu-n'hi-do, dècades segur, llegit.
1: Parlem però de Noruega, i és que per disputar aquest Mundial, Noruega s'ha emportat als Estats Units el seu propi menjar per mantenir la dieta. S'han emportat, a banda dels seus propis cuiners, 6.000 taronges, 300 quilos de salmó i 116 quilos de formatge Brunost, que és aquest formatge de color marró típic de Noruega, que té un gust dolcet semblant al toffee o al dolç de llet.
4: Ostres, em sorprèn el tema de les taronges, perquè les taronges de Noruega em sembla que no se'n fan gaire.
2: Però salmó i formatge, ok, sí. Però quantes taronges has dit?
1: 6.000 taronges.
2: Tu divideixes entre l'estaf tècnic, els jugadors i no sé quins...
4: Menja molta taronja, els deu agradar molt, però això els valencians haurien d'estar contents. Perquè
3: jo deixa'm dir que quan vaig anar als Estats Units de viatge, és veritat que no és fàcil trobar fruit.
4: No, és veritat, i molt cara, i molt cara.
3: No m'estranya que ho hagin fet així.
1: Doncs el Mundial acaba el 19 de juliol, no sé fins on arribarà Noruega, perquè li ha tocat un grup bastant complicat, França, Senegal, Irak. Però vaja, com els eliminin doncs, gaire aviat, no sé què en faran de tot aquest menjar, però si no que el donin amb un menjador social.
4: Doncs sí, estaria molt bé, la veritat.
3: Van guanyar 4-1, per tant, a veure, els 3 primers punts ja els tenen.
2: Sergi, es porta en joc, minut 69, al Mundial. Hem d'aprofitar que ja es porta en joc aquesta hora del matí. Àustria 2 acaba de marcar contra Jordània. Quina valoració en fas?
3: Una valoració estranya, perquè és segurament el pitjor partit...
2: Pel que fa a l'interès.
3: Home, Àustria i Jordània no és una cosa per la qual jo em despertaria a les 6 del matí, a veure la problema.
2: El gol que acabo de cantar han fet bar i s'han decidint si el donen o no el donen.
3: Ara, bastant.
2: Quan fa un quadrat,
4: ho han de fer emocionar així, perquè el partit és molt poc emocionant de natural.
3: Bé, mentre fan un xequeig, expliquem els resultats que sí que ens interessen, per exemple...
1: El Mundial, eh? Ara. Doncs mireu, de saber que Argentina ha debutat amb victòria després de superar Argèlia per 3-0 amb hat-trick de Leo Messi.
4: Uau!
1: França, per la seva banda, també ha superat la selecció del Senegal per 3-1. Noruega, com dèiem, ha derrotat Iraq amb un 4-1 i avui destaquem. A banda d'aquest partit que s'està jugant ara, doncs a les 7 de la tarda Portugal-Congo i a les 10 de la nit Anglaterra-Croàcia. També heu de saber que el Barça ha guanyat els penals el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo Murcia i ara el segon duel doncs es disputarà demà al Palau a les 9 de la nit.
0: Dubte, Sergi, quan estem veient a la pantalla un com es diu, el VAR, sí, el que tu veus és exactament el que està veient l'àrbitre?
3: Sí. Sí.
0: És a dir, tu pots veure el mateix, el que està intentant arribar a una conclusió,
3: exacte,
0: seguir el reglament,
3: sí,
0: és a dir, que, no sé, que a mi em sembla superbé perquè és supertransparent, però clar, l'àrbitre està veient el que veu tothom, és a dir, la decisió que prengui tothom haurà vist arran de què.
3: És així, i a més, el més flagrant és que jo crec que pels marcadors, la gent que està a l'estadi també ho fa.
0: Ha fet un quadrat amb les mans, què vol dir?
4: Que s'ho ha mirat al bar.
3: Ha mirat al bar i ara decidirà, però triga, està trigant.
0: És gol per Àustria o no?
4: Va molt a poc a poc.
3: Un moment, Has de tenir present una altra història, i és que en aquest Mundial, a més, tenen com un micro incorporat i van informant a l'estadi, a través del micro de l'àrbitre, la decisió del propi àrbitre. Per tant, tots els...
4: No gol, veus? No gol.
3: Tots diu que l'ha tocat amb la mà.
0: He vist un grup de gent entre el públic amb un mocador palestí, no els hi veia la samarreta, però estaven votant i cridant, dic, són els de Jordània,
4: sí,
0: això vol dir que el gol no val. No val.
3: Donen una importància, sí, a l'Àustria i Jordània, que creieu-me tots no que no se la val.
0: Minut 70 1, oients, Àustria 1, Jordània 1. Seguirem connectant a veure com acaba aquest partit.
4: Oh, no.
0: El que fa... el Messi, que ha fet...
4: Home, el Messi és el millor del món.
1: Un hat-trick, tu.
0: Bé, el temps que farà avui.
1: Doncs avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia avui serà assolellat i només a la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
0: Ara són les 7:36 minuts al matí i seguim amb la Ludwig Van, que canta allò de "El meu amor s'ha anat de vacances". Potser us plantejareu aquest vers al vostre cervell ara a l'estiu.

0: Escoltes ICAT. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
2: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
3: No. 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
4: Les 7:41, per cert, gol d'Àustria, 2-1 ara mateix al marcador, sí, contra Jordània. Ja faran la revisió. I mira, Laia Tapella, el nostre oient, l'Adam, que diu de taronja, també en produïm a Catalunya, al Baix Ebre i al Montsià.
5: Sí,
4: no cal anar tan lluny al País Valencià.
5: D'acord, i ara parlava de la zona sud, no sé com dir-ho, dels Països Catalans, tampoc és ben bé sud, la zona central dels Països Catalans.
4: El cor.
5: Exacte.
4: La Núria diu, Spider-Man, el meu superheroi preferit, així que ja ens diràs quan vagis a veure la pel·li nova del Tom Holland i la Zendaya. L'Albert em apel·la a mi i diu, jo quan tenia 13 anys, la primera pel·li que vaig anar a veure sense pares ni mares amb amics va ser Toy Story. Pues no ho entenc, tio, que els meus amics amb 13 anys no es podien ni pronunciar aquests noms, no em volien saber res. Havia d'anar jo i un altre que sí que m'acompanyava.
5: Havies de canviar d'amics.
4: Sí, no, un, només dos, anàvem dos de la resta. I en Ferran Quintana, que diuen aixecar-me, és un fife, ha posat la tele per veure l'Àustria i Jordània. Però, a la segona part, ja, de camí la feina, us he posat a vosaltres a la ràdio.
6: Bé, sí, bona
4: atenció. Para atenció, que ara ve el compte de la Laia, ara
5: que és l'hora. Sense ànsies de protagonisme, crec que val més la pena el nostre programa que al partit d'aquest de la Jordània, perquè realment està sent bastant avorrida.
4: Pels temes que toquem, com per exemple, quina àrea temàtica és la del...
5: Mira, avui parlem, doncs, de street art, podríem dir, amb art urbà. No, art urbà. Mireu, el compte que us porto avui és en Rock Black Block, que és un artista d'art urbà, art mural a Barcelona.
4: Sí.
5: De fet, ell posa com a subtítol Graffiti is a mission, not a competition. I parla, doncs, que fa art urbà des de l'any 1999 i aquí penja, doncs, moltíssimes de les seves obres, que a més moltes, trobo que són amb moltíssim component, no sé si dir polític, social, i les diferents obres d'art urbà que fa arreu del país, doncs n'hi ha des de dedicades a Palestina, moltes dedicades també, doncs, a un homenatge al món rural...

0: aquesta, un encàrrec, per exemple, de la CGT, de la sectorial de sanitat, no? I surten doncs també gent en lluita. És bastant, com ja us dic, amb un component... Però l'Artur Bai ja ho té, això, de ser bastant polititzat, bastant amb un contingut, sempre amb un... amb un... amb una cosa per reclamar, no? Amb reivindicacions, etc.
1: I em veig de tan bonics que crido, hauria d'estar en un museu, però
0: exacte,
1: llavors em replico a mi, no, que llavors no seria estorbar.
0: Ah, clar, és com un museu a l'aire lliure, sí, no?
1: A més que m'agrada dir frases d'Indiana Jones una mica en el meu dia a dia.
0: A més, en Rock Back Block, que no us ho he dit, té més de 23.000 seguidors en aquest compte d'Instagram on podeu veure totes les seves obres, per tant, xulíssim, i no sou els únics que ho haureu vist, però ell és coordinador, a més d'un projecte que també m'ha encantat, que es diu Murs d'Habitàcola, i que aquí, bueno, ja ho veureu, és també aquesta idea de sembrar el país de murals que ens recordin la nostra pròpia història, no? I m'agrada perquè ens parla dels diferents municipis on han anat posant murals de recordatori, de memòria, d'homenatge, no? I una mica la idea del projecte aquest de Murs d'Habitàcola és aquesta idea de fer servir la cultura, l'art urbà, doncs tant per una cohesió social i pedagògica com també doncs per recuperar la història del país i generar una memòria col·lectiva, no? Que això també és molt bonic. Jo no coneixia aquest projecte de Murs d'Habitàcola, a més, està escampat per tot el territori, hi ha moltíssims municipis on hi han actuat, i també aquí podem posar fotografies doncs, dels diferents artistes que l'han anat fent. De veritat, l'art urbà també és un tema molt interessant per seguir les xarxes, perquè no cal desplaçar-se fins al lloc i, en canvi, doncs, veiem
2: on
0: estan.
2: I revitalitzes municipis que potser no tenen
0: exacte
2: una bellesa arquitectònica molt gran, tenen molt de mur i d'aquesta manera... Doncs,
1: parets,
2: n'hi
1: ha, de parets. Exacte,
0: havíem parlat, a vegades parlem de Penelles, d'aquests municipis on han posat doncs, art urbà, en aquest cas, doncs, més naturalista, i avui ens hem fet ressò més d'aquest art urbà, més d'homenatjar la història,
1: bravo,
0: més de la reivindicació.
1: Molt bé. La Flashy Ice Cream, ens canta imaginar per seguir aquest matí amb vosaltres. 7:45, després de la Street Art, vindrà la tria de la cançó de les 10. Aneu traient el mòbil, que heu de votar.

0: Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: 12 minutets ens separen de les 8 del matí. Ara és l'hora de votar la cançó de les 10. Si voleu participar amb nosaltres, ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: L'última cançó de cada dia aquí als Experts la trieu vosaltres, audiència, com sempre, clicant aquí al grup de WhatsApp a una de les quatre opcions que us llença en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
2: Un 17 de juny, com

0: cada nota dura 8 compassos, si la toques així amb la calma. És sempre a núpcies, encara?
1: Doncs està utilitzada per núpcies i fins i tot diria que per morir-se també és
0: també
1: utilitzada.
0: Per funerals?
1: Per moltíssimes coses s'utilitza. És la peça més coneguda d'aquest compositor i organista alemany i una de les melodies més famoses de la música barroca. De fet, des de la seva composició se n'han fet una gran varietat d'arranjaments per tot tipus d'instruments i agrupacions musicals. La seva popularitat es fonamenta en part en la seva progressió d'acords, una successió harmònica que encara ara trobem en moltíssimes cançons de la música popular. Per això, avui a la tria de la cançó de les 10, us proposem 4 cançons de les moltíssimes que tenen aquesta mateixa progressió d'acords que el cànon de Pachelbel. La primera és dels Blues Traveler.

Aquest grup americà va encapçalar la segona onada de les jam bands, sorgida a mitjans dels 80, aquests grups que basaven el seu estil en la improvisació en viu dels seus temes. Un d'ells, aquest que sentim, Hook, tenia una progressió d'acords quasi idèntica a la del cànon, com també li passava aquest altre tema dels Maroon 5.

Això que sentim és la cançó Memories, que també es basa melòdicament en el cànon en re del compositor barroc alemany, amb la veu de l'Adam Levine recorrent quasi totes les notes, en aquest cas en la tonalitat de si major. Però tímbricament és que és molt semblant a l'original, com també aquest fet en català.

Recordeu aquest tema dels Tietz i la Julieta, que formava part del disc èpic Solete, la cançó, clar que t'he trobat a faltar, unia la progressió d'acords del cànon amb el ritme del reggaeton, per fer-nos aquesta melodia que se'ns va enganxar moltíssim ara fa 3 anyets, com també se'ns ha enganxat moltíssim el Sort de tu dels Oques.

0: les teves mans.
1: De fet, en Josep Montero s'ha viciat al cànon de Pachelbel perquè ja el va utilitzar per fer La gent que estimo, però la seqüència encara es feia més notòria amb aquesta altra cançó que trobem al disc Fruit del deliri. Quatre cançons amb cànon Pachelbel. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Blues Traveler, amb la cançó Hook, Memories de Maroon 5, clar que t'he trobat a faltar dels Tietz i Julieta, o aquest Sort de tu, dels Oques Grasses. Quina voteu?
2: La decisió és vostra. Entreu al nostre grup de WhatsApp, allà hi ha l'enquesta penjada, on avui guanyen de bastanta diferència els Oques Grasses amb la cançó Sort de tu, que sentiu de fons, i darrere aquella cançó tan tendra del clar que t'he trobat a faltar, són les que es poden endur avui l'honor de ser l'última cançó que punxarem per tancar aquest programa d'avui, que és dimecres, és dia 17 de juny. Ara hem d'avançar amb més música. La llengua aranesa, la llengua occitana, avui és protagonista, perquè avui és el dia d'aquesta llengua. L'Aia ens has preparat un viatge musical per terres occitanes.
3: És que Occitània és un país molt ampli i avui tenim l'oportunitat de fer un viatge a l'ample d'aquesta nació sense estat, de la mà de la seva llengua minoritzada i dels seus diferents accents. Per tant, us demano que us plantegeu un mapa mental, que comencem el viatge.
4: Ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, que ens joguen de piolum, mamaire, ara muntanya, que ens joguen de piolum.
3: Ja la coneixeu, eh? És la Lide Sanz.
1: Ah, brutal, la Lide.
3: És l'occità que ens queda més proper, eh? És aquest aranès, aquest accent que més coneixem. A més, la Lide Sanz ha dedicat els últims anys, l'ha popularitzat moltíssim. Jo crec que ha viatjat arreu de Catalunya. Té moltes cançons, tant de recuperades com de noves, i només recordar que l'aranès és un subdialecte del gascó, que és un dialecte de l'occità. I hem començat el nostre viatge aquí, perquè és la terra més propera, però ens en podríem anar a trobar cap a la capital, cap a Tolosa.

Jo trobo que l'occità de Tolosa se'ns fa una mica més difícil d'entendre, ja està més contaminat pel francès, malgrat que això és la capital, i de fet Cucanya, que és el grup que sentim, va ser a l'última Fira Mediterrània, potser ho recordeu perquè al seu moment també us els vam destacar. És un grup doncs, que està tocant al llarg i a l'ample de la nació occitana i més enllà de les fronteres, perquè porta un so molt actual, molt barrejant amb l'electrònica també, i per tant doncs, penso que és una manera d'exportar la cultura occitana arreu, i són un grup de Tolosa que és com aquest accent més pur de la capital. I ara ens anem més cap a les muntanyes, ens anem cap a Tarba. Sí.

0: aquests? Aquests em sonen.
1: Aquests són els Nadaus. He posat des del grup per excel·lència, si més no històric, de música occitana. Us he posat, és l'única cançó que us he posat en una versió en directe, perquè veieu la festa que arriba a portar Nadau i la claca que arriba a tenir. Podeu veure per internet moltíssims vídeos de concerts multitudinaris de Nadau. Aquest grup de Tarba que ha viatjat i ha tocat, ha fet centenars i centenars de concerts a tot arreu d'Occitània i fora d'allà també, però sobretot a Occitània, perquè té això, un públic molt fidel que va a tot arreu i que a més està molt identificat amb la amb les reivindicacions occitanes. És Nadau i els podeu veure, amb, ja us dic, amb moltíssims vídeos per internet. No us he posat l'himne d'Occitània, però si us poseu aquest grup, l'himne d'Occitània, aquelles muntanyes, la veritat que us posarà la pell de gallina. I de Tarba ens anem ja cap a la costa est, ens anem cap a Niça.

El Joan Petit és una de les cançons més històriques occitanes, tenint aquesta versió, i és la que han cantat més grups occitans diversos. Aquest que sentiu és en Luis Pastorelli, de nom artístic Gigi de Niça. És un cantautor i pintor occità, conegut sobretot per liderar un grup de reggae, però que també fa, doncs, en solitari aquesta música en occità. A més, canta tant en occità de Niça, que és aquesta variant dialectal que li diuen Niçard, com també en francès. I ara ens anem cap a Marsella. La vida...

0: encara penso que trobo que té molt en comú amb la Lidia Sanz, no? Que ja ens queda molt lluny ara geogràficament, però realment es reconeix que és la mateixa llengua, i a més també aquests barregen efectivament amb molts ritmes actuals. Aquests són Mauresca Fracàs Dab, és un grup de música occità creat a finals...
1: Sí, sona molt bé això, eh?
0: Sí, sí, és que això és dels anys 90, però encara segueixen fent molta música. Es mouen entre Marsella i Montpellier, són 5 membres que no paren tampoc de fer concerts. Molt actual, perquè com veieu hi ha molts registres de música occitana. Hem sortit dels acordions i ens n'hem anat doncs, cap a música molt diversa. I ara atenció, perquè encara ens anem més enllà, cap a les muntanyes dels Alps. Aquest és el Low Dolphin. Potser és una mica més diferent. Es mou a les muntanyes dels Alps, entre a les valls occitanes d'Itàlia, perquè tècnicament el Low Dolphin és oficialment italià. Per tant, hem fet tot el recorregut i us volia deixar, això sí, cap a un dels himnes occitans, en aquest cas que la Lidia Sanz canta juntament amb en Joan Garriga, perquè pugueu gaudir d'aquesta cap a l'immortela, que és un dels himnes occitans que es canten al llarg i a l'ample de la nació occitana.

0: L'immortela,
1: au Peiró.
2: Aquesta sí, aquesta ens ha de les parlar no fa
1: Home,
2: gaire.
1: Aquesta cançó és la millor cançó occitana que existeix.
2: Bon resum.
1: A l'Idé Sanz i Joan Garriga. Poseu-vos-la per despertar-vos cada dia.
2: Anem aproximant-nos a les 8 del matí. Com sempre, a aquesta hora us llancem la nostra cançó IA, que nosaltres escrivim i musiquem amb intel·ligència artificial. Per cert, entreu al grup si voleu veure com ens han fet amb personatges de Toy Story, amb vídeo generatiu, eh?
3: Exacte.
2: Amb personatges animats. Doncs avui sí, s'estrena Toy Story 5, abans del cinema es l'estrena, és el tema del dia, i la cançó d'avui fa referència a una qüestió bastant inquietant. Que les joguines de casa es moguin soles i, sobretot, sí, que saben quan no les estem mirant.
3: Ara.
2: Que aquest és el tema.
3: Sí.

És tot fosc, tot està ben quiet. La casa està buida, no hi ha cap nen. De cop i volta, uns éssers inerts es posen a moure's i es queden drets.

vos ben quietets, us ho demano als meus joguets, que mentre la cagalera, si es mogueu al meu darrere, vosaltres no teniu vida, com a molt aneu amb piles, ja no puc ni anar a dormir, pensant que esteu tots maleïts. Penso posar-vos en una bossa, llençar-vos a la brosa, sigueu barbis o baldufes, això a mi tan me la bufa. No tindré cap més joguina, les hi daré a la veïna, i em trafaci una parella, que la matina ella. Que la matina ella.

7, que ja són les 8. Activem-nos, tothom amunt. Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: i per tu ens canten el Ginestar des del últim...
1: Que bona que és aquesta cançó, per favor!
0: Que li encanta la Laia, és la seva anàlisi instantània.
2: Molt guai, molt guai, molt guai!
1: La millor del disc.
0: Per cert, ara connectarem amb en Marc Ruiz, que té el detall, tot el cartell sencer del Mercat de Música Viva de Vic, que s'ha fet públic fa unes hores, i seran al Ginestar per presentar les cançons en directe del seu novíssim àlbum. Ara són les 8 i 3 minuts i hem de parlar d'aquest fenomen. Per cert, ens celebràvem el Dia Europeu el dilluns. Te'n recordes, Laia?
1: No.
0: És el,
1: sí.
0: És el
1: vent.
0: El vent, sí, és sí. El vent.
3: Meteor Express. El vent de Catalunya, minut a minut.
0: Minut a minut, al minut 98 de partit, Sergi, com va l'Àustria-Jordània?
2: 2-1.
0: 2-1. Sembla que Àustria s'endurà aquest partit i sembla que per avui acaba, acaba. Vull dir que ara serà la nit als Estats Units o a Mèxic i, per tant, pararan de jugar unes hores.
2: Estem parlant d'aquest partit perquè creieu-nos que és no que és normal veure un partit en directe a aquesta hora aquí als experts.
1: Ens fa com a gràcia, mira, home, un partit tonto.
2: A les 8 del matí, però... un partit en directe, això no passa sovint.
0: A més, són dos tipus, com que els futbolistes ja són bastant guapos, la majoria són dos atractius tan diferents, no? Amb qui et quedes, Laia, noruec? A Jordans.
1: Home, a Jordans 20 vegades. Jo és que la cosa blanca em costa molt.
0: Bé,
1: cosa
0: mediterrània, doncs, el vent. Sentim la nostra sintonia de Meteo Experts dedicada al vent, perquè us hem d'explicar que cada cop en fa menys a Catalunya, cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
2: Mira, l'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 98 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%. I és que la tendència és que segueixi baixant. De fet, tot i que l'any passat van viure tres episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 va ser l'any menys ventós des de que hi ha registres. En Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
4: Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un capítol que es dedica a l'anàlisi de la velocitat del vent. El que veiem és una disminució general de la velocitat del vent, al voltant d'un 14% de disminució en aquest període, i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és el nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
2: A banda de la intensitat, també s'han reduït els dies que bufa el vent a Catalunya. La pèrdua és generalitzada, però s'ha notat especialment, com deia en Marc, al Delta de l'Ebre i l'Alt Empordà. Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest fenomen té nom, eh? Es coneix com a encalmament i es produeix no només a Catalunya, també s'està detectant a escala global, està relacionat amb l'escalfament del planeta. L'augment de la temperatura, especialment a l'Àrtic, redueix les diferències de pressió que impulsen els grans corrents atmosfèrics. El Meteocat recorda que aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. Catalunya ja s'ha escalfat 2 graus des dels anys 50 i els estius són cada cop més calorosos i secs. Per quart any consecutiu es bat el rècord de temperatura.
4: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
2: Pot semblar, amb menys vent estarem millor, no? No molesta tant. Doncs no, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres i les onades.
1: Clar,
2: de
1: calor. No hi ha tant allò que diem, oi, quin dia més net, no? Que sembla que hagin passat el drap. Doncs
0: clar,
1: mira.
0: Això, clar, quan es diu això?
1: Això es diu quan hi ha molt bon paisatge, hi ha hagut molt vent i es veuen les muntanyes com retallades, saps? Que el paisatge està molt net.
0: Però que quedi clar per la gent, sobretot de ciutat, que hi hagi fulles a terra i tal, això no és brutícia, eh? Vull dir, ni a la ciutat.
1: No, jo ara parlava com de partícules en suspensió, quan hi ha aquella mena de calitja que no veus bé, saps? En canvi, quan ha fet una bona ventada, ha com tret la pols.
0: Doncs no cal que sigui tot transparent, no? O sigui, hi ha d'haver-hi més vent. Les 8 i 6 minuts, oients, tenim, com us dèiem, el cartell del Mercat de Música Viva de Vic, edició 38, edició 2026. Perdoneu, però hi ha penal a favor d'Àustria el minut 101 de partit. Va 2-1, no canviaria la cosa perquè ja van guanyant, eh?
2: Doncs sí, per mans d'un jugador jordà, es disposa a executar el penal i... Gol d'Àustria! Acaba de marcar Àustria.
5: Laura, gol d'Àustria!
2: 3-1. Guanya Àustria, Jordània.
0: Bé, hi ha el temps de descompte, eh? Minut 102 ja. Bé, doncs, parlàvem del Ginestar. Jo tinc ganes de veure el nou material de la Marina Herrop, que m'encanta, aquesta artista catalana, o de Quimi Portet, un dels meus referents filosòfics. Són alguns dels confirmats ja en aquest cartell. Més de 70 propostes artístiques compliran la capital d'Osona al Mercat de Música Viva de Vic del dia 16 al 20 de setembre. Ens amplia la info en Marc Ruiz.
6: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Kali, i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
7: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
6: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat, que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
8: Els experts. Cada dia, 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Gràcies, Marc Ruiz, des de la redacció. A Vic ja hi aniràs al setembre. La Laura, que entra per la porta, has vist el gol d'Àustria? Que maco, eh?
1: No és la cosa que a mi més de gust veure quan m'acabo de llevar. Bé, gent histèrica per un gol d'Àustria.
0: Ara, de seguida, la Laura ens parla de més salseos, que per cert, la Rosalía alguna cosa li ha passat, no? Tenim novetats.
1: Està xerraire. Ella ara, de cop i volta, està interrompent concerts per explicar coses de la seva vida.
0: Per ara ens quedem amb Damiano David i el seu The First Time, i de seguida tornem, quatre anuncis, i la Laura i la Rosalía. Oh.

0: Escoltes ICAT.
1: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
2: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
1: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.
7: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar a ICAT, la ràdio dels festivals.
8: Així sona Els Experts.
9: Estic cantant a la meva ciutat.
10: Bravo. Així començava, però...
11: Una mica obvietada, també. És que, a veure, penseu que tècnicament, no és la seva ciutat, ja està la seva servida. Podríeu entendre que està blanquejant dir el meu país? Jo crec que no gosa dir el meu país. No li compro. Era molt bonic dir, avui, o sigui, la parla Catalunya, em sembla que no s'ha pronunciat cap vegada.
9: Gràcies, Barcelona, estic molt. Gràcies per sostindre.
11: És que dius sostindre. El monument on li posareu, a la Plaça Catalunya, o...?
10: Sí. Anem a la crònica del concert.
11: Encara no era ja això, ja, la crònica.
10: Calla!
3: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Un minutet i serà un quart de nou. Ara sí, Laura, el Salseo, abans d'entrar en el tema Rosalia, ens vols treure, crec, un extracte dels nostres companys del programa El Suplement.
12: Sí, perquè estan totalment dins de la trama entre la família de Montserrat Cavallé, el director de teatre... El Lluís Pasqual, sí, que va organitzar l'homenatge a la mort.
10: Això.
12: I Judit Martín, bueno, perquè, clar, va saltar aquesta notícia de que la veu de la Judit Martín s'havia fet servir com a dobladora, com a imitadora, per simular...
11: Per suplantar, no?, directament.
12: Clar, es va parlar de suplantació, però perquè ningú li va donar crèdits a la pobra Judit, o sigui, ningú va dir en cap moment, això és una veu, doncs, que, imitada,
11: bueno, perquè
12: es va voler
11: fer colar com a la veu de la Cavallé.
12: Exacte, i aquí és on el Roger i el seu equip van voler demanar explicacions a Lluís Pasqual, que va dir això.
10: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavallé el dia del seu homenatge al Liceu?
13: No. Suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavallé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavallé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
10: Ho tornaria a fer tot igual?
13: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
10: No et penedeixes de res?
13: No.
14: Sí, va fer com el Carles Porta quan recrea un crim, no? Una mica, el
12: sí,
14: teatralitza.
12: Una mica com quan deixes un treball a casa i has de fer una fotocòpia. Exacte. Ràpid per intentar fer veure que has fet els deures.
14: Però... Amb una petita diferència, que és que el Carles Porta, quan arrenca el programa, diu: aquí hi haurà unes escenes teatralitzades. En canvi, Lluís Pasqual, en cap moment va dir: aquí hi haurà una escena teatralitzada.
12: No, i que a més a més està contrastat.
10: Quan tu vas al teatre no et diuen: ara farem una cosa teatralitzada que es diu teatre.
11: Però és que es diu teatre. Però està contrastat que realment ho va parlar amb la família i amb el Liceu, perquè el que jo havia sentit fins ara és que la gent aquesta veia no tenia ni idea de tot això.
12: És que jo crec que ell va dir, això ja està arreglat, no fa falta donar explicacions més a ningú, i fins que la pobra Judit va cometre l'error o no d'explicar-ho en la ruïna, no? Que ningú va donar-li crèdits per res i ningú va mencionar-la en cap moment per la feina que havia fet també com a imitadora, no? També m'ha agradat molt i m'ha semblat molt ofensiu que digui el Carlos Latre però en dona, que és com, bueno, perdó per existir, eh?
11: Sí,
12: aquesta
11: malament.
12: Professió en els dos gèneres, és que clar... Bueno, hi ha gent que potser simplement l'hem de jubilar i ja està. Jo crec que aquest senyor ara ja s'ha vist en aquest embolat quan ja no hi comptava i cada cop l'està liant més.
11: Totalment.
12: Rosalia, en el seu tour Lux per tot el món, està aprofitant per anar explicant cosetes que li han passat amb aquest disc, amb aquesta gira. A mi m'agrada aquest moment de sinceritat de Rosalia explicant justament, per exemple, per què va haver de cancel·lar alguns concerts per un problema personal. Bueno, no se sent gaire bé. Aquí hi havia uns subtítols on ella explicava, doncs, això, que havia tingut una situació familiar una mica complicada, que havia hagut d'anul·lar uns concerts, que li havia sabut molt de greu. Amb aquesta veu que té la Rosalia, que a mi m'agrada molt, perquè jo me la crec. O sigui, ja sé que hi ha gent que no, que diu, ai, aquesta veu és molt impostada i fa com un personatge i fa com que tu empatitzis amb ella, però que realment t'està venent el peix. Jo me la crec. Ara, a més, fa poc també, justament, després de posar aquest tall, que vaig pensar, bueno, anècdota curiosa, n'ha detingut un altre de concert per explicar que hi havia un científic en aquell concert que havia posat el seu nom a una proteïna que havia descobert.
11: Ai, això ho ha explicat a mig concert?
12: Sí. Diu, ai, hi ha un noi aquí que diu que és científic que li ha posat també un nom a una proteïna. Vull dir, aquest tipus de cosa no fa tanta gràcia com la Maia, que ja sabeu que a mi és la meva preferida en aquest tipus d'actes espontanis. Però a mi m'agrada que la Rosalia tingui aquests petits moments.
11: Però creus que era espontani o que estava bastant preparat, això de la proteïna?
10: Vols dir que està preparat, això no. Jo crec que és un estirabot, no?
12: Sí, o potser li han comentat i ell abans de sortir ha dit, ai, mira, abans d'aquesta cançó faré això. També hi ha hagut un altre concert on ha dedicat una cançó a una parella de lesbianes que estava per allà i que li han dit que es casaven i ha dit, ah, doncs mireu, us la dedico per vosaltres. Vull dir, una mica rollo Maya Romero. Romero.
10: Tampoc preparar tot el que diràs, no? Vull dir, ho veu aquí.
12: Està bé, sí, però a vegades en aquests concerts, com que són tan grossos, sembla que tot és fred i impersonal i que no hi ha marge per la proximitat i la improvisació, i crec que la Rosalia, ara que ja porta no sé quants concerts de Lux a l'esquena, 10 o 15 o més, ja s'està com començant a atrevir a tenir aquests petits moments d'intimitat amb el seu públic, que a mi m'agrada molt, i ja sé que no s'ha de celebrar, que la Rosalia no ens agrada tant perquè és una catalana que canta en castellà i tot això, però penso
10: que... I que especula amb habitatges i aquestes
12: coses. Sí,
10: Escolta, trobarem. Els concerts cancel·lats, que aquí ho vam informar-ne, però ens vam quedar amb aquesta informació, aquests temes personals, suposo que no és res tan greu, ja està arreglat i segueix la
12: suposo
10: gira.
12: Suposo que sí, tampoc dona gaires detalls, però bueno, està bé que també pugui donar una resposta, perquè és com, hòstia, aquesta gent va lluitar segurament a les cues de Ticketmaster per una puta entrada caríssima a Rosalia i tal, i li van canviar els plans, per tant s'agraeix que també doni la cara en aquest sentit. Qui també, no sé si està donant la cara, però li està sent absolutament igual que la retratin, és la nostra companya i amiga ja íntima, Dua Lipa.
10: A veure, què li ha passat a la Dua Lipa?
12: A veure, Dua Lipa ja... Portem 3 setmanes parlant d'ella, per què? Perquè es va casar amb el seu estimat, Callum Turner, que és aquest actor guapíssim i que no ens esperàvem per res que acabessin junts i tan enamorats. I Dua Lipa, després de fotre 3 discos de despecho, al final doncs s'enamora i és com la persona més feliç del planeta Terra, no? Se'n van de Lluna de Mel... És que no preguntis ni on, perquè és que m'ha sigut una mica igual, en un lloc de platja, no ho sé, pel Mediterrani, vale? Crec que Grècia. I els hi comencen a fer paparazzis unes fotos tan marranes que dius... No només és que estiguin enamoradíssims, que es van casar i que no paraven, no es desenganxaven i que es morrejaven per tot arreu i que anaven tota l'estona de la mà i que van pel carrer i van agafats. Vull dir, realment, són dues persones molt enamorades. Però és que el que està fent la Lluna de Mel aquesta, que hi ha una foto icònica que l'ha compartit tothom, que surt Callum Turner estirat en una tombona d'aquestes de piscina, diguem-ne, de platja, i Dua Lipa amb el, integralment amb el cos sobre seu, o sigui, com aixafant-lo, llegint tranquil·lament. O sigui, aquest és el seu nivell d'enganxament. Després surten també amb una altra foto, amb una dutxa d'aquestes de platja entre roques, com suposo que d'algun resort de luxe, perquè tu no vas normalment a la Costa Brava i en una cala et trobes una dutxa enganxada a una roca, però bueno.
11: Ara veig la que està llegint ella. Sí, que hi ha llocs més còmodes per llegir.
10: La tens allà?
11: Sí. Doncs a la dutxa aquesta aquí, que pràcticament és pornografia, això. Que estan allà tocant-s'ho tot, per tot arreu.
12: A veure, és que si ens poden tocar a Lluna de Mel, també, quan ho farà ahir,
11: però que, collons, estàs a l'exterior, saps que tens càmeres perseguint-te per tot arreu. El dia
14: és igual, estan enamorats.
11: És que, bueno, jo estic molt contenta per ella, de
10: veritat. A mi m'encanta.
11: A Itàlia.
10: Quan estàs amb algú que no et pot separar ni un pam, però igualment fent les teves coses, és a dir...
11: Llegint.
10: Durant hores no m'he separat ni un pam de tu, però m'he estat una estona llarga llegint i no ens ha dit res.
11: Llegint, no precisament separats, eh? Vull dir, cadascú fent les seves coses, em sembla que en Calum està amb el mòbil, però tocant-se integralment totes les parts del cos.
14: Molt bé.
11: Bueno, molt contenta. Jo estic enganxada a aquesta lluna de mel, a veure què més ens donen. Ah, bueno, hi ha unes altres fotos encara, no sé si pitjors, però que surten tots esgarrapats de l'esquena, que dius, mare de Déu, ostres, el sexe salvatge que ja està venen. Aquesta lluna de mel no es pot ni explicar.
12: Mare de Déu.
11: Ah, on no hi ha tant d'amor? A la relació entre Maria Pombo i Laura Escanes.
14: Què passa ara?
12: Aquestes dues, la veritat.
11: Bueno, jo us poso el dia, perquè després Laura Escanes, quan ens presenta la travessa, ens sembla que és una dinoi, i sí, en realitat no és. Encara és una mica una quilla d'internet, que la seva reputació i la seva activitat digital es basa en fotre's amb altres influencers i tenir aquestes picabaralles, fer aquestes declaracions i tal.
14: No,
11: ella, mala hierba, nunca muere, en aquest sentit. Vull dir, al final això ha sigut la seva feina durant tants anys, que per molt que ara tingui projectes interessants audiovisuals, que aporten alguna cosa al gran públic, que no és un element de la tele brossa, un personatge públic d'aquests de revistes de premsa del cor, ella segueix com, bueno, fent les seves picades d'ullet de persona així violenta, saps?
12: Aix.
11: I bueno, ja sabeu com va haver-hi aquesta polèmica de la Maria Pombo. Fa un any, a més a més,
12: que
11: ja.
12: Que si llegeixo, que si no llegeixo tota la pesca,
11: sí,
12: no?
11: Sí, que si no és obligatori que t'agradi llegir i tal, i llavors la Laura la van entrevistar en un podcast i va dir, ai, doncs a mi el que més m'agrada és llegir, jajaja. Doncs ja una mica enfotent-se'n. Clar, Laura tenia una amiga en comú amb la Maria, que és la Gemma Pinto.
14: Sí.
11: La nòvia del Marc Márquez. O l'ex, ara ja no sé si ho han deixat o no. I es veu que la Maria fa poc va fer un sopar a casa seva amb amigues abans del concert de Bad Bunny, de totes, després anaven a la casita, vull dir, bueno, una mica plans d'influencers amb els que no empatitzarem mai, i va convidar la Gemma. I va posar, quina sort tenir amigues que em donen recolzament en tot, tal, no sé quantos. I aquí va trigar la Laura Escanes un total de 0 minuts en penjar una història al seu Instagram on posava, que fàcils que els hi surta a algunes la paraula amiga.
12: Hola.
11: I ara hi ha com geloses i tal, saps? Ah, merda, ara aquesta s'està fent amiga d'una amiga meva i la convida a dinar a casa seva. I...
12: Aquestes són totes catalanes o no?
11: En realitat sí, la Gemma sí, la Maria no, la Maria és madrilenya. Però, vull dir, 30 anys, tenim? 30 anys.
14: Comencem a tenir unes edats per fer segons
12: què. És que, a més, sobretot, per què has de fer públiques aquestes merdes? Si tant sou, teniu problemes d'amigues, com tenen totes les amigues, doncs us els resoleu a casa, que la gent no n'ha de fer res.
11: Bueno, a mi em fa molta gràcia, perquè les Pombo, en general, no se n'amaguen de generar aquest tipus de polèmiques per tenir notorietat. Vull dir, elles no surten en cap entrevista dient no, la nostra vida privada no la volem exposar i no volem posar-nos en merders. Elles es dediquen a posar-se en merders, és la seva feina professional.
12: Quina mandra de gent.
11: Ja, però és que la Laura estira molt el rotllo. No, és que jo estic molt tranquil·la ara i ara
12: no vull saber de la premsa i després. Pam.
11: Bueno, i la premsa rosa no sé què, i fent veure que es porta molt bé amb tots els periodistes del cor perquè no s'acabin com de... no l'acabin de deixar mai malament, però, hòstia, tu també ets el que busca brega, tia.
12: Que sí,
11: no
12: que
11: fotis.
12: Sí.
11: I amb l'edat que tens, va, per favor.
10: No,
11: però
10: els agrada, tens. Els agrada. Una mica de virilla d'aquesta.
11: Bueno, hi ha gent que ja diu coses com per sortir una mica...
12: Els que viuen d'això,
11: clar. A la viralitat. I també catalans, que ara parlàvem de Laura Escanes, així com dient, bueno, és que al final és una creadora de contingut en castellà, que no amb nosaltres, però a dintre de la nostra esfera de creadors de contingut en català també tenim cada personatge que déu-n'hi-do.
14: Algun?
11: Per exemple, el Jan Raik.
0: Una pregunta sèria i no vull que rigueu. No. Vosaltres heu anat mai de putes?
15: No.
0: No. Que mentidell.
15: Jo sí, jo sí.
16: Tu em fos segur perquè fas una deuda putero, no?
15: No.
17: I Jan, i tu?
15: Jo sé que tu també has anat, segurament.
16: Vosaltres podeu imaginar-vos el que vulgueu.
14: Allà a Cerdanya. 1964 o
11: 2000... 2026.
12: Ja. En un moment, qui són aquests? Això que és un canal de Twitch en què hi ha una conversa entre tios.
11: Sí, bueno, i gent creadora.
14: De quina edat?
11: No tinc clar, però no passa dels 25, 27.
12: Però què ens suposa que és una tertúlia?
11: No sé exactament què estaven fent, però aquest tall ha corregut a tot arreu i a mi em fa molta gràcia perquè el Jan Raik aquest porta mesos dient estic super infravalorat, no em donen feines aquí a Catalunya perquè és creador de contingut, està tothom com venut a la corpo i no sé què, i la gent fa projectes com subvencionats i tal. Bueno, aquest discurs que ja sabem d'on surt, en general.
12: Quina mandra de persona,
14: si els
12: no?
14: Continguts que fas ja en són aquests, què vols que...
11: Bueno, ja, perquè està bé que de tant en tant surti algun tall d'aquests per demostrar que realment hi ha un motiu pel qual no estàs a tot arreu, que
14: aviam,
11: és que ets una persona misògina i que no té cap tipus d'estrupol en fer aquest tipus de declaració.
10: I a més, Laia, tinc un dubte, subvencionades qui ho estan? No estan les empreses, no sé, de cotxes, de quines més?
12: Sí, les d'avions,
10: també
12: s'han
10: subvencionat les d'avions, sí, sí, sí. Les compres...
11: I que no és dolent que se't subvencioni un contingut, per exemple. No, doncs a la Diputació de Barcelona li interessa fer una campanya de sensibilització del reciclatge. Te la paguen, clar que sí.
12: Clar, només faltaria.
11: Però evidentment que les administracions públiques han de tenir un filtre de a qui li donen i a qui no li donen.
12: Home, és que jo m'emprenyaria molt que amb els meus impostos es pagués a un tio que se'n va de putes. Vull dir, a veure, m'entens?
10: Home, i tant.
11: Això, que bueno, està bé que es retratin de tant en tant.
10: I ja ho sabeu, tot depèn dels ulls que et mirin. Tu tens clara aquesta mirada, que quan algú et mira així diu sí, aquest sí.
11: No, a mi no em parleu ara de mirades ni d'història.
10: Els ulls que et mirin, amb Sexeni.

0: Així sona els experts.
1: Són les 7 i 13 minuts del matí i aquest clàssic és de l'any 94. Trobo que no necessita presentació. Laia, com es titula?
2: A Cereje.
3: ¿Comor?
2: A Cereje, no. A
1: Cereje, no, no. Es la Cereje.
2: No.
4: Sí, ahora.
2: ¿Cómo es toda esta canción?
5: Buena vi.
2: Ara, això. Solo que fais gels, no?
5: Me'n vaig ja. No vull saber què res.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. If you wanna be my lover.
1: Dos quarts de nou, Laura, vols salseo però dels oients? Qui s'ha liat amb qui? Mira, la Núria Aguilar, avui el tema del dia és Toy Story, ja pots anar-te pensant la teva resposta, la teva experiència. La de la Núria Aguilar...
6: Amb Toy Story.
1: Sí. La Núria diu que de l'ESO, a primària, mitja classe, EGB, se'n van anar a veure Toy Story i just quan es van apagar els llums, abans de la pel·lícula, es va xocar tothom, menys ella i el nen del costat, i se'n van anar a altres files. És a dir, que els van deixar sols. És a dir, era una emboscada, diu. Una primera cita a cega, sense jo saber-ho. No sé si el tot consentiment, però vaja, que no passa res, no va passar res fora de lloc, es van aixecar i van marxar, i li hem dit, i què? Què va passar? Ampliï la info. I diu, doncs us podria dir que aquell nen és el pare dels meus fills.
2: Wow!
1: Us podria dir, que no li va fer cap cas.
2: Ah, vale.
1: Diu, perquè què sí que va passar? I diu, la Núria, em va demanar un petó, i jo li vaig dir que no, es va acabar allà la relació. Sí que va haver alguna insistència, però la Núria diu que vaig practicar-li ghosting, Ghosting dels anys 90, ja existia això.
6: Llavors, no mirar-te la puta cara, bàsicament.
1: Bé, Núria, gràcies per la teva experiència, i ja veus, Laura, que amb la pregunta del dia d'avui es pot arribar a molts fronts, Bé, anem a l'actualitat general, són les 8:31, Anna Closa, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? I què és dimecres? Avui és 17 de juny.
7: Doncs que aquest matí, d'aquí mitja hora, José Luis Rodríguez Zapatero passarà per l'Audiència Nacional. Aquesta serà la primera vegada que un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Pel que fa al preu del petroli, ja sabeu que divendres s'assignarà l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i el preu, doncs, del petroli continua anant a la baixa. El barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges i també va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, doncs Donald Trump és això, que s'ha reunit amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra, però Putin, doncs, com si sentís ploure. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. I a casa nostra, avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
1: 3 minutets que passen de 8:45. Anna, que no t'esperava saber avui.
7: Doncs a veure, està fent molta calor a Catalunya, però molta més a l'Índia, perquè de fet el mes de maig, a Banda, que és una ciutat de l'Índia, van arribar als 48 graus. Doncs bé, un polític del país havia de fer una visita a un temple on ell, doncs, ja preveia que faria molta calor i se les va empescar, doncs, per no suar ni una mica i no notar que estaven en plena onada de calor. Aquest polític va manar a dues persones que treballen per ell que arrosseguessin un carretó al seu costat amb dos aparells d'aire condicionat funcionant a tot gas mentre ell feia el recorregut a peu. Però això no és tot perquè, a més, té un home a darrere que porta un drap traient-li les mosques que li venen cap a ell.
8: Noi, sembla dels anys també de la catapuma,
7: sí.
8: Vull dir, quina imatge. Bueno, si no fos perquè hi ha un aire condicionat per aquí mig, no? Que li dona un punt tecnològic.
7: Tela, però...
8: Déu-n'hi-do.
7: Sí.
1: Expressió molt recent, també, catapum.
8: Serien dos pingüins, no? Perquè aquests aires acondicionats que van sols, no? Que no estan connectats amb
7: motors. Sí, els diuen pingüins, aquests, sí? com sí, ventiladorets així
1: integrats. Per la forma, no?
8: No sé, tenen aquest nom.
1: Ja, 8:34, el titular d'esports.
7: Doncs el Barça ha guanyat els penals del primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo Murcia. El segon duel es disputarà demà també al Palau a les 9 de la nit. Pel que fa al Mundial, Argentina ha debutat amb victòria després de superar Argèlia per 3-0 amb hat-trick de Leo Leo Messi. França, per la seva banda, doncs, també ha superat la selecció del Senegal per 3-1. Noruega ha derrotat Irak amb 4-1 i fa només uns minuts s'ha doncs, acabat aquest Àustria-Jordània, on han guanyat els austrians per 3-1. I avui destaquem a les 7 de la tarda Portugal-Congo i a les 10 de la nit Anglaterra-Croàcia.
1: I el temps que farà avui?
7: Doncs avui és un dia de molta calor. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran, això sí, alguns ruixats.
1: Les 8:35, We the Kings, us canten Secret Valentine i aneu traient el mòbil que de seguida juguem al miniquiz. Avui, Laia, sobre quina àrea temàtica per anar estudiant ràpid a última hora?
2: George Orwell.
1: Ah, l'escriptor?
2: Sí.
1: Nascut precisament a la Índia.
2: Sí.
1: Amb el nom real de...
2: Bueno, prou! Ah. Que em desfaràs al miniquiz.
1: Ah, perdó.

0: Escoltes, Icar.
1: Angie Ange.
2: Ho veus?
3: Què?
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir...
4: Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir...
2: Aventureres? Aventurers?
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
0: Silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
2: Molt nostre.
9: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
0: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Les 8:39, és el moment de participar, és el moment de jugar al miniquiz i endur-vos premis guapos. Ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
10: Laia, el Rollmaster, avui és el típic dia de ressaca del Bloomsday. Ahir, 16 de juny, era el dia que transcorre l'acció de la novel·la Ulisses, del senyor James Joyce. I ara anem a un altre personatge de l'Illa del Costat. Avui hem de parlar de...
11: George Orwell.
10: Són dies que literàriament molen, perquè són els dos dies seguits. Fan actes, sempre fan actes pel Bloomsday, celebrant l'obra de James Joyce, i avui és el dia de George Orwell, que aquest sí que va trepitjar i bastant de temps la nostra terra,
11: sí.
10: I sempre hi ha coses de l'agenda cultural al voltant d'aquest escriptor.
11: És que Barcelona és qui més homenatge aquesta dia, però també setmana, perquè són diversos actes que es fan sempre al voltant d'un sol dia, però també el CCB especialment s'ha erigit com l'equipament que històricament fa aquest homenatge a George Orwell. I, de fet, en aquest cas es fa amb una ruta literària per resseguir els passos de l'autor d'homenatge a Catalunya, aquest testimoni universal de la Guerra Civil i de la Revolució Social a Barcelona. Hi haurà experts en la seva vida i obra que ho aniran explicant. Això serà aquest matí, però també a la tarda tenim un acte titulat El preu de continuar dient la veritat. Hi ha, en aquest cas, dues periodistes especialitzades en Palestina, la Maria Marguti des de Cisjordània i la Laila Alarian des dels Estats Units.
10: Perquè Orwell era cronista, no només era soldat voluntari a les brigades. Bueno, no dic res perquè potser el miniquiz és d'això.
11: Sí, no diguis res
10: té alguna cosa amb Tarragona, el miniquiz?
11: No, de fet no té a veure amb el nostre país, té a veure amb la seva figura.
10: George Orwell va estar dos cops a Tarragona, ho va deixar testimoniat. El primer cop va dir, em sembla una ciutat molt provinciana.
11: Mira.
10: I el segon el van ferir, ara què? Orwell, al front de l'Ebre, ja van portar a un hospital de Tarragona a curar-lo. Crec que l'enfermera era la meva àvia, o no es descarta. O
11: sigui, no es descarta.
10: És que podria haver sigut.
11: Podria haver estat, sí. Doncs mireu, la pregunta que us fem avui es refereix a la persona que inspira aquesta data, George Orwell, que no sé si ho sabíeu, ho hem dit abans, va néixer a la Índia, però el que potser tampoc no sabíeu és que aquest George Orwell no era el nom autèntic del cèlebre periodista i novel·lista considerat un dels millors cronistes, ara ho dèiem, de la cultura anglesa i universal del segle XX, sinó que era un nom artístic que ell es va buscar per no avergonyir la seva família després de la seva primera obra. Com deia en Roger abans, el seu nom autèntic era Eric Arthur Blair, i en canvi va escollir George Orwell com a nom artístic. La pregunta que us fem és, d'on va treure aquest cognom Orwell? Per què va escollir aquest per posar-se'l com a nom artístic? I us donarem quatre opcions. Orwell A era el nom d'un company de les Brigades Internacionals que va morir al camp de batalla i a qui va voler homenatjar. Opció B, Orwell era el nom d'un riu del sud-est d'Anglaterra on havia viscut de petit i li portava bons records. Opció C, Orwell era el nom del primer mestre d'escola que va tenir i que li va ensenyar a llegir. O D, Orwell era el nom del poble de l'Índia on va néixer.
10: Orwell. Exacte. A la Índia.
11: Sí, colònia anglesa.
10: Participeu.
5: 638-6845-65. 638-6845-65.
10: L'escriptor Eric Blair, més conegut com a George Orwell, d'on va treure el seu pseudònim? Opció A, era el nom d'un company que va morir mentre eren brigadistes internacionals aquí a la Guerra Civil. B, és el nom d'un riu del sud-est d'Anglaterra que el transportava a la infància. C, era el nom d'un mestre d'escola que va tenir. O D, era el nom del poble de la Índia on va néixer. Entre tots els encertants, avui regalem un lot cultural i com que és el dia de George Orwell, hi posarem no pocs llibres. Les 8:43, teniu temps per respondre al WhatsApp mentre sentiu i enyoreu i recordem les roba estesa. Ens canten Pots comptar amb mi. Aquesta era la versió de Laura Sebangol, no?
12: Exacte, aquesta mateixa.

0: Avui, que és el dia de George Orwell, aquest escriptor, periodista, cronista, brigadista internacional. Laia, ens has triat quina cançó?
1: Avui us he triat una cançó que es diu exactament...
2: Eye in the Sky.
1: Sí, però anava a buscar quina... És Eye in the Sky, que és dels Alan Parsons Project, que el que van fer és que estaven molt influïts per justament 1984, de George Orwell, i per això van fer aquesta cançó al voltant d'això de la vigilància i tot això.
0: El gran germà, eh?
1: Exacte.
0: Bé, avui el miniquiz era així de senzill. George Orwell era un pseudònim, un nom de ploma, es deia Eric Blair, però volem saber d'on es va treure la idea de dir-se ell mateix George Orwell.
1: Exacte, per què va escollir aquest cognom Orwell i no un altre? Sí que sembla que George va ser perquè va dir que era el patró d'Anglaterra i per
0: bueno,
1: tant...
0: Bueno,
1: va dir, doncs, bueno, va escollir-lo perquè era el patró d'Anglaterra i Orwell us donàvem quatre opcions. Si era un company de les brigades internacionals, si era el nom d'un riu del sud-est d'Anglaterra, si era el nom del primer mestre d'escola que va tenir o el nom del poble de l'Índia on va néixer. Doncs l'opció correcta era la B, era el nom d'un riu de la zona de Suffolk, que és el sud-est d'Anglaterra, on ell es va criar, perquè recordem que sí, George Orwell va néixer a l'Índia, però quan tenia només 2 anys ja es va traslladar a Anglaterra, que és on va viure la bona part de la seva vida. Allà es va criar i, doncs, justament, com que hi havia viscut la infància en aquesta zona de Suffolk, al sud-est d'Anglaterra, doncs ja, el nom del riu el va inspirar per posar-se'l de cognom artístic.
0: Mira, i un dels encertants, abans del sorteig, és en Ferran, que diu sí, és la resposta B, és pel riu, un riu que es diu Orwell, com diu la Laia, i pel patró d'Anglaterra, i en Ferran ens afegeix un passatge de Vinyoli. El llegeixo?
1: Ah, sí, sí.
0: I la foscor s'il·lumina de sobte, perquè érem dos a contradir la nit. I li hem dit, què hi té a veure aquest fragment de Vinyoli? I diu, en Ferran, res.
1: Ah, molt bé. Poesia per a la gana.
3: Ens en envieu Vinyoli gratuïtament.
1: Exacte. Mira, doncs hem rebut 123 respostes, de les quals 99 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 99.
4: Va, doncs avui el número 37.
1: Doncs el 37 correspon a la Neus, que té un número acabat en 85.
2: Felicitats, Neus!
0: Felicitats, Neus!
1: Enhorabona!
0: Ara t'escrivim i t'informem de com fer-te arribar a les mans aquest lot de llibre que avui has guanyat. I ara, a banda dels vostres xats, és moment de sentir els vostres àudios. Avui que s'estrena, s'avança la cartellera Toy Story, és un gran blockbuster que sembla que ningú hi vol competir o confia en estrenar-se mitja setmana. Toy Story 5, la...

0: última d'aquesta nissaga, podem dir ja, que té més de 30 anys d'història. Laura, de seguida ens diràs la teva experiència, però perquè vegis que de Toy Story se'n pot desprendre molta cosa, tenim aquí un salseo que ens, un dels nostres oients és en Tino,
1: el pare del
0: Tino Peralbo, que diu que a casa seva doncs, els encanta Toy Story a nivell familiar, per tant, podem saber coses de la vida familiar, de vida personal del Tan Peralbo. Escolteu amb atenció.
2: Bon dia, experts, guapos. La nostra relació, la família, amb la nissaga de pel·lis de Toy Story és brutal. Era la nostra pel·li de capçalera. Les teníem amb VHS, les teníem amb CD, les anava a veure al cine. La canalla els encantava. Nosaltres també ens encantava. I la aniríem a veure, clar que sí. La canalla els anirà perquè ja tenen 28 i 23 anys ara. Suposo que també aniran. Però nosaltres, els grans, segur que hi anem. Vinga, guapos!
3: Merci, guapos.
1: Guapos! Guapos. Tu sí que ets guapo,
0: Tino. Ah, Laura, quin record en
4: tens?
1: Ja t'ho dic jo, la Laura està com incrèdula que haguem preguntat sobre Toy Story. No, que Toy Story a ella no la va marcar gens?
4: No és que no em marqui gens, o sigui, em sembla una molt bona pel·lícula i a casa meva doncs, també va agradar. Potser el record màxim que tinc així com d'explicar una cosa específica és que a la meva mare treballava i ens deixava una ludoteca, no sé, una tarda a la setmana o així, i a la ludoteca ja quan ens veien entrar nosaltres tres, el meu germà estava obsessionat amb aquesta pel·lícula i ja l'anàvem preparant, era com, bueno, és que el feu la pel·li aquesta perquè l'hem de mirar cada setmana.
1: Saps què passa? T'explico?
4: Què?
1: Què m'has dit? Quines pel·lícules has vist de Toy Story?
4: Jo només he vist la primera i la segona.
1: Ja està, aquí està la cosa, és que la 3 és la bona.
0: 3 és superhit, sí. Laura, sí, superhit. Sí.
4: Ja miraré, no? Ja et dic noms. No sabia que era un tema tan gros, sí. Igual, el tema de Toy Story.
0: I a més, un oient, mira, en Xavi de Cambrils i en Jordi de Vilanova, que els dos van plorar amb Toy Story 3. Per tant, t'ho llenço i ens diràs què et sembla.
4: Jo sóc més d'esrec, així a com més, per obsessionar-me amb una pel·li infantil.
0: Laura, et volarà saber, saps qui és l'antagonista de la pel·li que avui s'estrena?
4: Una pantalla, no? Una tablet.
0: Exacte, una pantalla que la fan passar per joguina, però, Laia, són pantalles, les joguines?
5: No, les joguines, exacte. Les pantalles no són joguines.
0: S'ha entès el meu argument.
1: I tant.
6: I no sé si les pantalles són els principals enemics de la imaginació dels infants, però sí que sé que les pantalles s'obren i que hem d'alliberar els infants de les pantalles. De 0-3, pantalla res, i fins als 6 i 12, també, fora pantalles de les seves pobres vides. Sí, Pixar són els millors, són els grans creadors de pel·lícules d'animació. Bon dia.
1: Bon dia. Escolta, no sé si és seva aquesta rima, però de 0-3, pantalla res...
5: No, no és seva.
4: Jo parlo de narrar més que té llibre que diu així.
1: M'encanta aquesta.
4: Això ha sigut un gran lema, també. Però
0: després ha dit, i de 6 a 12, tampoc.
1: Sí, quina merda és aquesta.
5: Perquè es va començar amb els de 0-3 pantalles res i s'ha anat ampliant, que com més tard millor.
0: I de 6 a 12, la teva infància s'enfonsa.
4: Sí.
0: En Joan escriu al xat, diu, Laura, és brutal la 3. Diu que l'has de veure.
4: No, perdó, sacrilegi, no?
7: Sí. Tema del dia, aquest de la pel·lícula Històries de joguines. Anava a dir, és una pel·lícula que està molt bé. Fa servir molt la imaginació tant de grans com de petits. Perquè si us hi fixeu és una cosa que no podem corroborar que sigui veritat o mentida. La pel·lícula va sobre uns joguets que a la nit quan tothom dorm es desperten i volten per casa i fan les seves històries i això. Ningú ha vist mai una joguina jugant perquè està dormint. Llavors és una cosa que qui sap si en veritat a la nit fan les seves històries. Seria com l'Annabelle, de la pel·lícula Annabelle. L'expedient Warren. I pels que diguin... Sí, bueno, però podríem gravar de nit amb una càmera d'aquesta. Mentida, això no funciona, perquè no van. Si saben que els estàs gravant, no van. L'únic que va, si ho graves amb càmeres d'aquestes, són esperits i coses d'aquestes més paranormals.
8: Què?
9: Si puc canviar la pena tot allò que no existe.
0: I amb aquesta música emotiva, la Marona diu, com es pot veure Toy Story 3 i no plorar? Jo tampoc vaig plorar, però bueno.
1: Jo no recordo de plorar.
0: Sí. I en Carles diu, jo també vaig plorar amb la 3, eh? Carles, gomet lila per tu, eh?
1: Aquesta música no l'hem posat per plorar, eh?
0: Sí, Laia, què estem sentint?
5: Mira, estem sentint la Cris Tena, perquè resulta que a partir d'aquest moment, aquest instant, traieu el mòbil perquè us regalem entrades dobles per anar demà al concert que fa en el marc del microclima al Terrat. És l'últim concert d'aquest cicle que hi ha hagut al Terrat de la Fundació Carulla a Barcelona. Demà és l'últim i podrem sentir aquesta Cris Tena demà a partir de les 8 del vespre. Doncs si voleu entrades, en tenim de dobles per anar-hi de manera gratuïta. Ens ho escriviu al nostre WhatsApp.
0: I en Joan,
10: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
0: En Joan Reca diu que més que l'escena del crematori va plorar quan hi va haver-hi l'herència de joguines. Quan van passar de l'Andy a la nena nova, que ara no recordo el moment, aquest moment de trànsit, no? Però que igualment segueixen vives, segueixen tenint un sentit les seves vides perquè tenen una nova nena.
1: Avui al Wars
0: no
1: and Ever...
0: No,
1: no, no ploro. Avui al Wars and Ever punxarem a algú que diria que fins ara no l'havíem tocat. És l'Alfred García.
3: Vull veure't viure, que te somriure em curi les ferides.
1: Un altre d'aquells cantants que fa plorar una mica, no? Autor de cançons com Els Tendret. Teus Ulls o Rumba Catalana.
3: No em diguis que no em seria res.
1: Algú que va actuar fa tot just una setmana davant del Papa al costat de l'Álvaro Soler amb cançons com Estrella.
3: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que la fi del món ens troia tots ballant.
1: Algú podria dir que totes aquestes cançons potser ja eren motiu suficient per aparèixer aquí al Wars and Ever, però no, és l'última cançó que ha tret l'Alfred la que l'ha catapultat a aquesta secció. Per què? Doncs per imitar els Oques Grasses.
3: Potser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis.
1: No us penseu que parlo d'un plagi d'una cançó, Laura, no vaig per aquí. No, em refereixo a tot en si. És a dir, a l'estil, a les inflexions de veu que fa el Montero, que fa que sembli el Montero, de fet, l'Alfred García. La sonoritat Oques, que diríem.
3: No cal pensar en el que serà demà de mi, que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serà.
1: Això és, no, això és Oques Grasses.
4: Ah, vale, vale, està patint molt fort. Sí que ho ha fet bé, l'Alfred García.
1: Això és Oques Grasses. Però ara us poso l'últim tema de l'Alfred i vosaltres em dieu a qui recorda.
3: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau.
4: Sí, sí, sí, sí. No té vergonya ni la coneix, no passa res. Ell s'ha jugat una mica això des de sempre.
1: Doncs espera, espera. Escolta.

0: costat.
1: Què? Ho compreu, no?
2: Mama, és mira, bastant heavy,
1: la Cristina,
2: m'està posant de mala hòstia i tot.
1: La Cristina diu, un oient, Sergi, totalment, vaig pensar el mateix la primera vegada que ho vaig sentir.
3: Hòstia, és que és molt bèstia, eh?
2: Sí, sí.
3: Molt bèstia.
2: Va. Vale, que al final una cosa que funciona, tothom la vol fer, però mig, a vegades que s'ha de
4: bueno,
2: una mica,
4: no? Reconèixer el talent per copiar, perquè hi ha molta gent que ho ha intentat i no ho ha aconseguit, i el tio realment s'hi acosta molt, però clar, fa ràbia, perquè
3: diu,
4: no sabíem.
3: Diu en Xavi, ostres, si sembla més el Montero que l'Alfred.
1: Va, anem a la confessió.
5: La confessió.
1: 2 minutets per les 9. Sergi, temps de sobres, perquè tens alguna cosa a compartir.
3: Sí, és de quan era petitet. Ja sabeu que jo sóc bastant gran, perquè la setmana passada vaig fer 45 anys.
1: És de malentesos lingüístics?
3: Sí.
1: Vale, molt,
3: sí,
1: molt,
3: sí, sí. Jo tenia 10 anyets, jo volia comprar un joc per l'ordinador, per tant, ho havia de fer. En aquells moments es feia via telefònica, i a més el volia comprar en un lloc que es deia Madrid. Per tant, què havia d'emprar? Una llengua que era la castellana, que jo no utilitzava gaire quan era petit.
1: Era de disquet?
2: I ara tampoc espero a Catalunya.
3: Era de caset, diria que era d'Espectrum.
1: Quin mira joc, tio? Quin?
3: Ostres, jo crec que era un de Batman.
1: Oh, bona!
3: Doncs bé, jo no estava gaire acostumat a fer-ho, això de parlar en castellà, i vaig començar dient, hola, me digo Sergi.
2: Top!
3: Molt bé.
2: M'encanta.
3: Automàticament a l'altre costat del fil telefònic em van dir, no ten...
2: No,
3: què?
2: No t'entiendo.
3: I aleshores, què vaig fer jo?
1: Són especialistes, no entendre res.
3: I aquí va la meva confessió, la meva correcció va ser, perdón, me digo Sergio.
2: Hòstia, Sergi!
3: És a dir,
2: el problema és el meu nom, que
3: no
2: és massa català.
3: No vaig entendre que l'error...
2: No era...
3: Era digo.
2: Era el verb.
3: Exacte, no.
2: Va dir, no els ha agradat, Sergi, era provar. Sergio.
3: Sí, em van seguir sense entendre, i aleshores ja vaig dir un moment...
2: Que si fos a mi madre. Que ella sí que sabe hablar en castellà. Que se dice de otra manera.
3: Home, i tant.
1: Jo, per si que algú no es pensi que sóc monolingüe o que sóc massa absolut, però jo, entre altres raons... Sí, no parlo en castellà, perquè jo diria això amb 40 anys a una cita, diria, me digo Roger. Sí, ho diria perfectament.
2: Veure, no, tampoc tenim aquesta imatge que sabem parlar perfectament el propi llengua. El que passa que no ens dona la gana.
1: Així de sopetón, així de... No, perdoneu, de rampell, doncs si no m'avisen un dia abans, com una cita al dentista, no em surt.
2: Va, clar. Parla bé.
6: Que ja són les 9! Una hora i present! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: aquesta cançó Dinamita de Malifeta, els valencians que obren aquesta nova hora de ràdio. Doncs és nova de fa poques hores, aquesta formació amb, que és la mescla d'un membre de so i una de les pupil·les, i per cert que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic. Hem sabut el cartell sencer fa unes hores i els podreu veure presentant noves cançons a partir del 16 de setembre a la capital d'Osona. Ara són les 9:03 i seguim amb aquest matí de dimecres, avui que és dia 16. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Laura Grau.
1: Molt bon dia.
0: I bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimecres.
0: Tenim un comentari al xat. En Roger diu: soc Tim Sergi, en defensa d'ell diré que a mi m'ha costat molt entendre que no es deia cognombre. I no fa referència a un pepino, fa referència al que és el llinatge.
1: El cognom.
0: I diu: orgullosos de tu, emoji de fer cor amb les mans.
3: Gràcies, Titi.
0: A la resta podeu seguir participant.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I ja que esteu així amb el mòbil tota l'estona, aprofiteu perquè aquí tenim penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Vosaltres voteu sempre l'última cançó de cada programa a partir de les 4, que ara us llença en Sergi, inspirat en...
4: l'efemèrdida.
2: Un 17 de juny, com avui de l'any 1680, Johann Pachelbel va escriure el seu famós cànon.

0: Per cert, votació d'en Ferran, Laia apunta, vota Dinamita directament com a cançó de l'estiu.
1: Perfecte, Ferran, molt bé.
0: Prenem nota al calendari d'advent estiuenc.
2: Doncs aquesta cançó que sentim és la peça més coneguda del compositor i organista alemany Johann Pachelbel, una de les melodies més famoses de la música barroca. És molt bonica aquesta cançó.
1: És molt
2: sentit
1: maca.
2: A mi en casaments, fins i tot a comunions, fins i tot en enterraments.
1: Sí, i per aprendre a tocar-la amb els instruments jo penso que deu ser de les més fàcils com per iniciar-se, no?
2: I a més, la seva popularitat es fonamenta en aquesta progressió d'acords que l'han copiada a moltes cançons pop. De fet, avui la tria de la cançó de les 10 us proposem quatre cançons de les moltíssimes que tenen aquesta mateixa, com diem, progressió d'acords que el cànon de Pachelbel. La primera és dels Blues Traveler.

Aquest grup americà va encapçalar la segona onada de les jam bands sorgida a mitjans dels anys 80, grups que basaven el seu estil en la improvisació en viu dels seus temes. Doncs un d'ells, aquest que sentim, Hook, tenia una progressió d'acords quasi idèntica a la del canon de Pachelbel, com també li passava aquest altre tema a Ocusona dels Maroon 5.

0: Clar, si el patró està ben fet, després les coses surten molt ben fetes, no?
1: Sí, clar, és que és el que diem sempre. Jo estic a favor del plagi elegant, no com el d'Alfred García, perquè ja està tot inventat.
0: Això que sentim és la cançó Memories, que també es basa melòdicament en el cànon enrere del compositor barroc alemany, amb la veu de l'Adam Levine, recorrent quasi totes les notes, en aquest cas en si major. Tímbricament, molt semblant a l'original, com també aquesta altra. Crec que té tot.

0: faltar.
1: Segur que recordeu aquest tema dels Tietz i la Julieta, que formava part del disc èpic Solete. La cançó Clar que t'he trobat a faltar unia la progressió d'acords del cànon amb el ritme del reggaeton i ens feia aquesta melodia que se'ns va enganxar moltíssim.
2: Gran tema, eh?
1: Només 3 anyets,
2: és que com cremem les coses de ràpid, quina ràbia. Aquest disc era molt guai. I clar, després els tios no van poder parar, van treure'n un altre, tot de singles i col·laboracions, i és que no l'hem gaudit prou, l'Epic Solete.
1: Sí. Saps què va passar? Crec que el Coti per Coti es va menjar potser la resta de les cançons. Les va tapar, no?
2: A mi m'agrada molt, i recordo des del principi reivindicar-lo molt i fer-ne molta difusió,
3: sí,
2: però clar,
3: molt bonica.
2: De seguida, col·laboracions amb altres artistes, sí, no ho sé, se'ls van anar menjant la novetat.
1: I acabarem amb els Oques, no la Fra García, els originals.

0: De fet, en Josep Montero, l'original, s'ha viciat al cànon de Pachelbel, perquè ja el va utilitzar per fer La gent que estimo, aquesta cançó, però la seqüència encara es feia més notòria, com sentim de fons, amb aquesta altra cançó que trobàvem al disc Fruit del Deliri, aquest Sort de tu. Quatre cançons amb el cànon de Pachelbel. Quina votes, Laura, per tancar el programa?
1: Va, doncs em quedaré defensant els tiets, que no tinc oportunitat de fer-ho sempre.
0: Jo també l'he votat, aquesta, clar que t'he trobat a faltar, però sembla que es tira molt, tira massa, i Sort de tu és possible que sigui la que sentim al final del programa d'avui. No m'espanta si estic amb tu. I seguirem, recordeu que heu de votar aquestes cançons ja canòniques, i la més votada sonarà a les 10 del matí per dir-vos adeu. Seguim, això sí, amb el tema, irònicament, Don't Start Now, de la Dua Lipa, i de seguida la Laura ens obrirà el meravellós món de...
1: emprenyar-se amb la gent.
0: Ara!
1: Però primer gaudim de la Dua Lipa.
0: Sí, sisplau. Enamoradíssima, suposem.

0: Així sona els experts.
1: Es veu que, doncs, que l'home va xocar lateralment contra una barrera de formigó. Uns agents de la policia el van veure, el van aturar i van detectar, doncs, que possiblement, doncs, anava borratxo. Quan el van voler identificar, l'home va fugir corrents i va saltar a un pantà. Però és que després la policia el va localitzar caminant per una carretera.
2: Joder.
1: Quan semblava que la policia, doncs, ja ho tenia tot a punt per detenir-lo, l'home va tornar a sortir corrents cap al pantà i aquesta segona fugida, però, li va sortir cara perquè quan va tornar a saltar a l'aigua no es va adonar que hi havia un caiman. Doncs bé, l'home borratxo es va enfrontar al caiman. Va sortir només amb ferides als braços. La policia, aquesta vegada, doncs, per poder seguir-lo dins l'aigua, va haver de recórrer a drons i, finalment, doncs, el va acabar detenint.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 9 i 11 minuts del matí. Seguim aquest matí de dimecres amb vosaltres. Ara amb la Laura, que ens ha assegurat, spoiler, que ens ha de parlar d'emprenyar-se. Però avui, en aquest espai categòric, ja podeu començar a identificar-vos quin tipus de persona sóc segons m'enfado. És així, Laura?
4: Sí, en principi anem a fer aquestes categories, a veure com us veieu vosaltres mateixos. També et dic que normalment aquestes coses les heu de preguntar a algú del vostre entorn perquè vosaltres us penseu...
5: Un mateix a vegades, sí.
4: Sí, que sou la millor persona del món gestionant conflictes i després no comparteixen aquesta opinió.
3: Jo, Laia, com sóc quan m'enfado?
4: Ai, ara tindrem una gestió aquí.
5: Sí, no sé, no t'enfades gaire, tu, no, en general.
3: Gràcies.
5: No hi ha tanta diferència entre quan t'enfades i quan no t'enfades.
3: Bueno, és veritat, tenim baralles de la Laia d'uns 40 segons. I després,
4: sí,
3: i després, ja.
4: També està bé, aquest tipus de baralla curta.
3: Sí,
4: es consumeix el tema, es crema la terra i ja, vinga, ja següent cosa.
3: No, guardar-s'ho dintre la Laia?
5: No, això mai.
4: No, home, no. Doncs va, comencem per persones que no crec que estiguin tant aquí, sinó més en fer servir la violència.
3: Això sí que no.

0: T'he deixat que fessis aquest petit cor, Laia, perquè sabia que en tenies ganes. Doncs, sí, aviam, no dic que sigui el cas de la roba estesa ni molt menys, però ha sigut així com per una mica il·lustrar aquesta gent que tot el que li passa en realitat sempre té a veure amb un problema estructural, i aquí faig autocrítica perquè això ho fem molt la gent que estem polititzades, que tot és masclista, tot és racista, tot és capacitista i tot és les coses dolentes del món que t'estan afectant a tu en un tema molt personal i molt concret, però que de cop venen d'un problema estructural. Pot ser que tingui a veure, evidentment, no ens deslliguem individualment de la societat.
1: És el món en què vivim.
0: Però llavors hi ha com a mena d'intoxicació de l'entorn en què tu has de tenir raó sí o sí perquè estàs apel·lant a una causa col·lectiva.
2: Clar, aquí passa als experts quan hi ha tants nois volen parlar i no em deixen parlar a mi, és misogínia.
0: Sí, jo a vegades fins i tot he arribat a dir misogínia coses que realment, vull dir, no tenen res a veure amb un problema estructural. Clar, no està bé escudar-se en aquesta excusa, més
2: no,
0: que res perquè
2: deslegitimes
0: la lluita realment necessària, no? Llavors, a part d'això, no volia relacionar-ho, però també hi ha gent que llavors es torna violenta de veritat, de discutir, d'alçar el volum de veu, de cridar-te, de això, intoxicar una mica l'entorn perquè estigui a favor teu. Jo he arribat a ser aquesta persona, penso, en, no sé, quan tenia 20 anys, però crec que ara m'he reformat i que ja no formo part d'aquest tipus de manipulació.
2: Estàs més pacífica.
3: Estàs relaxant.
0: Bueno, veig les coses des d'un altre prisma. Crec que no fa falta portar-ho tot a una cosa tan... tan col·lectiva a vegades quan és un problema teu personal amb una altra persona. Llavors, què pots fer quan és un problema teu personal amb una altra persona? Doncs centrar-ho justament en això, en el que se t'ha fet a tu a nivell individual.

0: contra d'engegar la merda al personal.
1: A favor, sempre.
2: A favor.
0: Home,
2: a favor.
0: Sempre tampoc, Sergi.
1: Sí.
0: A veure, tothom té dret a equivocar-se, no?
1: No,
2: però
1: no,
2: ha un moment...
1: No directament, però allò de, mira, escolta, ja t'ho faràs.
2: És aquest punt d'esgotament, és a dir, quan ja has discutit una mica, dic, vés a la merda, ja està.
0: Sí, però
1: no
0: un punt...
1: és enviar-lo, o sigui, no t'enfades amb algú i dius, mira, escolta, no, és tu per tu mateix, dius, mira, fins aquí.
0: Saps? Hi ha un punt que a mi em molesta d'aquesta posició, que és la cosa de passar factures. No, és que quan jo et vaig dir aquest dia, el 27 de maig del 2013, que necessitava que em fes, que fessis això i no ho vas fer, doncs mai m'has demanat perdó. I és com, fa 12 anys, supera-ho!
1: I a més, hi ha gent que és molt ràpida al WhatsApp. Ah, sí, tal, i et fa una referència.
0: Uf, la maloteca.
1: Sí.
0: Això de que els xats es quedin allà guardats és molt perillós. Sí, bueno, i com des d'aquesta posició de dir, vale, potser jo ho he fet malament, però tu més! Tota l'estona l'altra més.
2: No porta enlloc, això no porta enlloc.
0: Bueno, a mi és quan rebre
1: la
0: meva gana.
1: Jo crec que és la mare dels ous de moltes relacions de parella, vull dir...
0: Deixa estar, sí, home. Sí. Per cert, ja sé que sempre intento, o sigui, sempre acabo colant la turra en qualsevol de les meves seccions perquè sempre hi ha algun tema que està relacionat, però l'última va de les amistats masculines, de com us guardeu les coses als homes i no les parleu i després teniu problemes perquè, clar, aquell amic vostre tota la vida amb qui sempre heu fet uns jaques i no us heu dit mai res a la cara, arriba un punt que teniu 34 anys i us passa això, que llavors heu de treure coses de quan anàveu a batxillerat. Bueno, clar. Parleu més les coses
1: ja.
0: I potser ens trobem aquesta
2: acumulació. I així, clar.
0: És que això d'anar guardant coses a la butxaca per treure en alguna altra discussió més endavant, a part de ser de rata,
2: lleig,
0: de claveguera, no crec que porti res, en general.
1: No, jo crec que a vegades les guardes dient, a veure si les guardo tant al fons que ja, saps?
2: Ja no les veig.
1: Se'n vaeixen, sí.
0: Però no te n'oblides, o sigui que és millor que dir-ho al moment i ja està. Llavors, hi ha un altre tipus de persona que sempre és la víctima de totes les situacions. Devuélveme la vida que me las...
1: Què és aquesta meravella?
2: Què és aquesta meravella?
1: Que vaig escoltar tant en el seu moment i que se m'havia esborrat el moment i ha quedat
2: malmat. Jo l'he escoltat molt, aquesta,
1: De
0: us ha agradat, ara?
1: Aquest... David Bustamante.
0: Aquesta petita carta musical que us he tirat. Anem a parlar, doncs, d'aquesta gent que et pot emprenyar a tu.
1: Sí.
0: És a dir, tu, jo què sé, estàs disgustat perquè has quedat amb una persona per anar a un lloc a les 10 del matí i ha pregut a les 11 i mitja, sense dir-te res.
1: Sí.
0: I et fa sentir tan malament per la bronca que li estàs fent... amb raó, no?, de dir, home, tio, fa una hora i mitja que hem quedat aquí, jo comptava amb tu, almenys haver avisat, no?, una mica legítimament tu t'enfades amb aquesta persona i agafa un paper tan victimista, tan de drama, de...
1: Que acabes demanant perdó, tu. Greu,
0: acabes demanant perdó. Sí. No, bueno, tio, no et preocupis, no passa res, en plan, mira, jo què sé.
1: M'ha passat literal.
0: Sí, però... fas molt aquesta cara de ser aquesta persona que sempre està demanant perdó als altres encara que
1: sigui culpa seva. Dels altres, és així. Sí.
0: Hòstia, però és que és una tècnica de manipulació molt dura,
1: també,
0: de dir, aviam, per favor, vull dir que les coses no són tan greus mai, però jo haig de tenir dret a queixar-me, collons, que ha sigut tu que l'has cagat. Jo, per què t'he d'estar aquí dient, no, tranquil, tampoc t'enfonsis ara per aquest petit problema. Bueno, s'estan fent aquí uns gestos en aquest estudi que no es diran al micròfon perquè no volem trencar cap matrimoni, però vaja. Bé, està bé que...
2: És que en Sergi és massa bona persona, això, que quedi en acte, sisplau.
1: Això més matrimoni no s'ha notat a qui m'ha dirigit.
0: És una situació dura, però, noies, hem d'intentar entendre també que les altres persones puguin emprenyar amb nosaltres sense que això sigui un trencament de relació definitiu i mai més ens parlaran i mai ens perdonaran aquesta...
2: Els enfados i els justificats han de tenir lloc i ja està, se solucionen i ja està, i no passa res.
0: També et dic, prefereixo això, gent que li sap tant de greu que al final l'acabes havent de consolar tu a ella, que no la següent persona. Ara ja, perquè queden dues setmanes de temporada, però creieu que em puc proposar la temporada 2026-2027 posar aquesta cançó cada setmana amb alguna excusa diferent?
1: Ho pots aconseguir fàcilment.
2: Ho trobaries fàcil,
1: Home, i tant.
0: Gent que practica la llei del gel. Gent que s'emprenya i està un dia i mig sense dirigir-te la paraula, sense mirar-te, sense parlar-te, que es noti que estan disgustats, no? No poden expressar els seus sentiments i dir-te, mira, m'ha sabut greu que em fessis aquest comentari perquè m'ha semblat fora de lloc, perquè estic molt afectat per aquesta situació i ha estat un moment que no m'ho esperava. No t'ho poden dir.
1: No.
0: Ells directament jo, et desconnecten de la realitat.
1: Jo ho faig a vegades.
2: No, però això no mola gens, Sergi.
1: No mola, però hi ha un punt que dius...
2: Però es diu parlar. Parles i dius, això m'ha sabut greu, això no m'ha agradat. Però en silenci no mola gens.
1: No, ja, però és allò que diu, és que ja...
0: Però és que se'n nota igual, és que a mi em fa molta gràcia d'aquest perfil, que és que ho penseu...
1: Però és que en el fons, és un... És, vols que es noti. O sigui, vols que no es noti, però que es noti.
0: Doncs no, aclarim-la, perquè si vols que no es noti, actua normal. I si vols que es noti, què estàs intentant? Parla.
1: Tu sabràs què has fet.
2: Et diré una cosa, Sergi, tu ets el primer que estàs malament quan estàs amb aquest silenci.
1: Jo ho sé.
2: Doncs llavors no és una bona eina.
1: És que algú m'expliqui qui gaudeix en un moment d'emprenyada. Vull dir, ningú ho passa bé. Ningú té ganes d'emprenyar-se. Bueno, potser hi ha gent que sí, però...
0: Però això és allargar el patiment innecessàriament. És a dir, bueno, a veure qui peta primer.
2: Totalment, és ajornar la conversa que hauràs de tenir igualment. Doncs tinga-la ja i ja està.
1: I aquell moment de la discussió que dius, mira, jo marxo.
0: Mira, si és amb l'objectiu que es noti, potser fins i tot estic més a favor perquè en algun moment l'altra persona se n'afartarà i et dirà què collons et passa i estaràs obligat a expressar els teus
2: sentiments. Clar, per això ho fan, però acaba, no cal allargar-ho.
0: Però hi ha gent... Que, perdó, és que no he acabat amb aquest del silenci.
1: Perdó,
0: hi ha gent que es pensa que no es nota.
1: Veus com
0: hi ha gent que es pensa que farà com si res i no es notarà.
1: No, fa la víctima. Vull acabar amb aquesta discussió.
2: Mira, acaba la víctima, fa la víctima dient estic en silenci perquè estic molt trist.
3: L'Emmanuel diu, soc així, soc de llei del silenci.
0: No, reformeu-vos, és molt d'homes això també. Jo algun cop ho he fet, però en general...
3: Digue'ns, Emmanuel, si has vist el França-Senegal, que és de França ella. I l'Albert diu, devuélveme la vida... Això era la cançó d'abans.
0: Sí,
3: no? Gràcies, Albert, per cantossejar.
0: Última cançó d'Alfred García o d'Oques Grasses, ho heu d'endevinar. Porto un món sencer que fuig de dins. Del que toquen els teus ulls, del que senten els meus dits. És amb Mantero.
1: Sí, però sembla Alfred, eh?
0: Sí. Hòstia, tu, és que m'ha flipat aquest plagi. Doncs... L'últim seria una mica la perfecció, no? Com a persona que sap gestionar les seves emocions, de deixar que t'agafi el bé, deixar que t'agafi el bo... O sigui, com una mica dient, deixem respirar aquest conflicte, en algun moment veurem la part positiva, aquesta discussió doncs, segur que se li pot treure algun aprenentatge i algun moment de consens amb l'altra persona, anem a calmar-nos i a intentar parlar-ho de la manera més sana possible quan puguem aconseguir la calma.
1: Estàs fent molta ràbia, eh?
0: Estic fent molta ràbia perquè...
1: Perquè...
0: Sembla una profe infantil
1: no,
0: que és el que
1: no, soc. Perquè en un moment de discussió tu li dius a la persona amb les...
0: Calma't, dius, ja estic calmat!
1: Anem a posar-nos totalment tranquils.
2: Podem tenir aquesta conversa com a adults?
1: Podem...
2: És fatal, ja.
1: Això serà molt ben rebut per l'altra part, eh?
0: No, a vegades és una combinació de totes,
1: sí,
0: no?
1: Home,
0: potser
1: sí,
0: al principi
1: sí,
0: necessites explotar i doncs, deixar anar una mica la ràbia per després poder arribar a aquest moment
2: home,
0: de calma.
2: Home, a mi em fa molta ràbia, em diuen, jo no t'he tractat malament en cap moment.
0: O al revés, potser necessites una estona de silenci, però no intencionat per maltractar emocionalment a l'altra persona,
2: totalment,
0: sinó perquè realment necessites estar amb tu mateix i pair les coses que estàs pensant per poder-les dir de la millor manera possible. Ningú està aquí, eh? Vull dir, crec que ens costa molt com a persones petites i grans arribar en aquest punt de poder gestionar les emocions de manera
1: molt,
0: correcta.
1: Poc o molt, tothom s'ha vist reflectit d'alguna manera en alguna d'aquestes 5 categories que has fet, eh, Laura?
0: Doncs ja direu quina és la vostra.
3: Oients, anem a dir, classifiqueu-vos, sí, si voleu, és la vostra cosa, i classifiqueu-vos també i llegirem els vostres comentaris aquí al xat. L'Emmanuel diu, he vist només la primera part, la dolenta. Bueno, molt bé. Salutacions als oients francesos, eh? Manuel, Remy i Melanie. Jo ho sé tot de tothom, no us penseu. Laura, gràcies i fins demà.
0: Adéu.
3: Les 9:23, i ara que parlàvem de coses sistèmiques, Laia, de la patriarcat, que ens asfixia i m'obliga a interrompre't quan parles, ara de seguida la Laia ens parla de urbanisme, ciutats, en perspectiva de gènere.
0: Sí.
3: És això possible?
0: És possible.
3: De seguida. Ara, en Xanguito, amb el seu amic Joan Rovira, moment rumbero. Sempre t'estim. I tu nedant amb pilotes com una sirena.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza. Our house, in the middle of our street.
1: Our house, in the middle of our street. No, farà embrallaria directament, Laia, una altra vegada has portat aquesta cançó per parlar d'urbanisme.
2: Mira, ara si vols que ens barallem, anava a posar Els Amics de les Arts, l'arquitecte,
3: vale.
2: i he pensat, en Roger
3: millor.
2: Tornarà a dir que posa Els Amics de les Arts, vaig a posar aquesta, vale. I tampoc t'ha agradat.
1: Doncs mira, què passa amb les pugnes i les baralles? Que dius, mira, Laia, te mando disculpes perquè tens raó, molt millor als Madness. Bé, avui es donen oients els Premis FAD, per tant, els Premis d'Arquitectura i Disseny, i ens fem ressò d'un estudi que ens explica com hauria de ser una ciutat, una població, un poble segurs per a tothom, Laia, en aquest sentit de perspectiva de gènere.
2: Exacte, és que la ciutat, l'urbanisme, no són neutrals i els últims anys és cada vegada més habitual incorporar la mirada, la perspectiva de gènere, també a l'arquitectura, a la manera com organitzem els llocs on vivim. I m'agrada bastant algunes de les conclusions, perquè sí que algunes són òbvies, però altres potser no tant, i és xulo també que tots tinguem una mica incorporada aquesta perspectiva de gènere de com ens hauríem d'organitzar el lloc on vivim. Mireu, comencem pels carrers. Es recomana que hi hagi 3 metres de vorera per banda perquè s'ha de garantir la mobilitat, per exemple, de cotxets, de cadires de rodes, i no tots són persones circulant, caminant amb dues cames, diguéssim, i per tant cal veure que hi hagi espai per tothom.
1: Una cosa, no sé si una mica acceleracionista o una mica il·lusa, però que haguem d'estar escatimant els vianants als metres?
2: No, justament 3 com a mínim, diguéssim.
1: Ja, però vull dir, ja estàs normalitzant que els vehicles vagin pel centre?
2: Sí, perquè està normalitzat, Roger, bon dia. En els 5 nuclis urbans està normalitzat que els vehicles van pel centre, sí. I a les voreres on hi ha els vianants.
1: Vehicles, privats.
2: Vehicles, sí, és on paren els vehicles i els vianants van per les voreres.
1: Però és que no ha passat mai al llarg de la història, que les ciutats tinguessin, que hem d'escatimar la vorera.
2: No, però és la realitat actual, i sí que és veritat que s'ha d'anar intentant recuperar les voreres pels vianants, com a mínim que siguin el més grans possibles, i també recomanen un parell de metres de vegetació entremig, és a dir, entre el que és la vorera i el que és la calçada pels vehicles, un parell de metres de vegetació per garantir unes ombres, per refrescar, per també donar una mica de seguretat entre el vianant i la calçada.
1: Tot, no un arbre cada uns metres, sinó...
2: No, tot.
1: Una franja sencera.
2: Exacte, una franja sencera, i a deixar els 3 metres i mig de calçada al centre, que tampoc han de ser gaire més per una cosa també de soroll, i de molèstia. També hi ha un tema de la cadena de desplaçament. És a dir, per exemple, incorporar la perspectiva de gènere, veiem que els homes fan molts menys desplaçaments al llarg del dia. En principi van i tornen la meitat que les dones. Normalment els homes van i tornen de la feina, en canvi les dones què fan? Doncs fan un circuit que no va d'un lloc i es torna, sinó que inclou, per exemple, escola, mercat, oficina, és a dir, aprofito el viatge que vaig a buscar la criatura a l'escola bressol i ja recullo, per exemple, doncs, les pastanagues del mercat, per dir alguna cosa, no?
1: Les persones que els afecta això de l'amplitud, que van amb cotxets de nens, i clar, ja tenen menys mobilitat, com bé tu dius, i els hi sap com a greu, i alguna vegada a mi m'han dit, oi, perdó, i els he dit, perdó de què?
2: Clar.
1: O sigui, si a mi no em costa res fer la giragonsa.
2: Totalment.
1: Ho faig bé o hauria de ser de forma més rebaixada, més amable?
2: Bueno, pots ser més amable.
1: Val.
2: Sigui com sigui, és interessant. Clar, és interessant que aquests equipaments que us deia, mercat, oficina, escola bressol, estiguin situats en una ruta amb sentit, és a dir, que no cap a una direcció hi hagi l'escola bressol i cap a l'altra direcció hi hagi el mercat. És interessant que estigui tot en la mateixa direcció perquè puguis fer una ruta.
1: Per això depèn d'on visquis, no?
2: Sí, però si les zones residencials, si estem pensant com pensant l'urbanisme des de zero, d'acord? Que la zona residencial doncs estigui en la mateixa ubicació, perquè hi hagi una ruta amb sentit a l'hora de fer aquests desplaçaments. També hi ha la ciutat, hi ha una alçada ideal dels blocs de pisos. S'ha estudiat que entre 4 i 6 pisos és el que es diu el llindar de vigilància òptim.
1: És
2: a dir,
1: que no hi cabem ja, però bueno.
2: No hi queden angles morts al carrer, de manera que la majoria de zones de la vorera queden que es poden veure des de la majoria d'edificis. És a dir, no hi ha ombres, no hi ha angles morts. Si tens una, esperem que no, agressió, tothom la pot veure des dels pisos, m'enteneu? L'angle...
1: Si són més, hi ha 7, 8, 9, 10 pisos...
2: Clar, ja no arribes a veure.
1: Et sents molt sola, no?
2: Exacte, perquè hi ha angles morts i no et sents protegida, diguéssim, pel veïnat, El veïnat és com a comunitat.
1: Podem fer servir la paraula panòptic, que feia temps que no ho fèiem servir?
2: Sí, la pots fer servir. Sigui com sigui, també hi ha molt interessant la instal·lació de sales per cotxets en diferents equipaments. Fins ara es diu que la majoria d'escoles o escoles bressols tenen una sala per cotxets a l'entrada, com per aparcar els cotxets, però també edificis amb serveis compartits o directament en els edificis de pisos que hi hagi a la planta baixa una sala pels cotxets.
1: Uh-huh.
2: Pels cotxets, per les bicicletes, etc. Com preveure aquests elements de mobilitat que tinguin un lloc, perquè en molts edificis d'aquests veus com un cotxet plegat allà lligat a la barana de l'escala de mala manera.
1: Veïns que encara es queixen.
2: Exacte, veïns que es queixen perquè no hi ha un lloc habilitat. I pot ser que faci nosa, doncs un lloc perquè no faci nosa.
1: Ara que deies això de les escoles, he vist recentment escoles escoles que han guanyat uns metres a la calçada, no? I
2: com per exacte, això es fa molt per pacificar el trànsit.
1: Trista victòria.
2: Clar.
1: I has tret una mica el cotxe a un col·le. O sigui, un col·le als cotxes.
2: Doncs mireu, informeu-vos perquè hi ha una pila de mesures que es poden prendre a les ciutats i als nuclis urbans en general per tenir una perspectiva de gènere que inclogui aquest respecte per totes les minories.
1: Un minutet passa de dos quarts, per tant, ens hem d'anar per feina. Actualitzem-nos.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 16 de juny?
2: Que José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat a l'Audiència Nacional per declarar com a imputat dels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. És el primer expresident espanyol que declara com a imputat, una situació que complica encara més la legislatura a Pedro Sánchez. Pel que fa el preu del petroli, ja sabeu que divendres assignarà l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el seu preu doncs continuen anant a la baixa. El barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian, a França, que l'estret Hormuz s'obrirà sense peatges, i també va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. A casa nostra avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Per cert, que a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant, tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu. I acabem parlant del mercat de música Viva de Vic, perquè Ginestar, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga doncs són alguns dels artistes destacats d'aquesta pròxima edició del festival. Vic gaudirà de més de 70 propostes musicals del 16 al 20 de setembre i d'aquestes 70, doncs, una trentena són estrenes.
1: En Jordi Casas ens diu: me'n recordo quan a Manresa feien l'MMMM, és a dir, el Mercat de Música Morta de Manresa. Diu: només va durar una edició, però va ser molt guai i va actuar l'Areu Escampa. Ben guapos. Ara anem a la notícia que més t'hagi impactat avui, Anna.
2: Doncs mireu que aquesta matinada ha debutat Noruega contra Iraq i us porto una curiositat sobre aquesta selecció nòrdica que de fet feia 28 anys que no jugava una Copa del Món, i és que per disputar aquest Mundial Noruega s'ha emportat als Estats Units el seu propi menjar per mantenir la dieta. S'han emportat, a banda dels seus propis cuiners, 6.000 taronges, 300 quilos de salmó i 116 quilos de formatge brunost, que és aquest formatge doncs, de color marró típic de Noruega que té un gust dolç semblant al toffee o al dolç de llet. El Mundial acaba el 19 de juliol i, de fet, doncs, no sabem doncs, fins on arribarà Noruega perquè li ha tocat un grup bastant complicat, però, vaja, si els eliminen...
3: Anirà
2: doncs,
3: ben alimentats.
2: Sí, anirà ben alimentats.
1: Última hora des de Noruega, ens escriu la nostra oient l'Elga, que saps sí. Que... Per què escolta aquest programa?
3: Perquè té una parella catalana i en vol aprendre.
1: Està per... El què?
3: El català.
1: Diu l'Elga que no li interessa el futbol, però que diu feia 30 no sé quants anys que en Noruega no hi anava i ahir... Ahir a la nit s'estava mirant el Noruega-Iraq 4-1 pel seu país i diu... No hem jugat bé. El resultat d'aquesta gent que s'engresca, de cop no li interessa el futbol, diu: el resultat fantàstic, però som molt millors que això. Hem de demostrar més. Vam tenir sort que Iraq no ens marqués més gols. Bé, doncs exigent aquesta oient i a veure si, com diu l'Anna, Noruega passa de fase.
3: Amb aquestes taronges els aniran cap lleures.
1: Quedem-nos aquí, en els esports.
2: Sí, si voleu comencem pel Mundial, i és que Leo Messi, amb quasi 39 anys, ha fet un hat-trick al debut del Mundial de futbol. L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria. Noruega, com diem, ha golejat l'Iraq 1-4. França ha superat el Senegal per 3-1 i aquest matí doncs Àustria ha derrotat Jordània per 3-1 i avui destaquem doncs a les 7 de la tarda Portugal-Congo i a les 10 de la nit Anglaterra-Croàcia. Per cert que el Barça de futbol sala ha remuntat un 1-4 i ha guanyat els penals al primer partit de la final de la Lliga davant del Pozo Murcia. El partit i la pròrroga es van acabar amb empat a 5 i demà doncs es jugarà aquest segon partit també al Palau Blaugrana a les 9 de la nit.
1: I quin temps serà avui?
2: Doncs avui és un dia de molta calor, esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
1: Doncs gaudiu d'aquest dia de calor, són d'aquelles pluges que malgrat caiguin no et deixes de torrar igualment, i aquí ens despertem amb més música. Ara, El Pori Pisador, a veure si endevines només amb aquest efecte de so que sentiu de fons. Laia, quina cançó és?
2: Un viatge en aquest tren.
1: La cançó ferroviària del Pony Pisador, i de seguida parlem de teatre amb la Rita Ullem. Hem de parlar del Magnífic Fest de Lleida. Si aneu amb tren, trigareu 8 hores i 3 quarts.

0: Escoltes i cats.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues
2: hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
4: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
5: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
6: Sóc un locutor.
3: Ai, que mono!
4: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
7: Oh, yeah!
3: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
4: Aquesta veu m'encanta.
1: A mi m'encanteu vosaltres.
8: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
0: Escoltes i cats, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
9: Tres quarts, menys 5 de 10, ja és amb nosaltres una setmana més, la Rita Oller, bon dia.
10: Bon dia.
9: I mira, parlant de teatre, ens escriuen els oients, que estic segur que ja ho saps, Rita, i si no, la Laia ho confirmarà. Tots els nostres oients són intel·lectuals, sense excepció.
10: I tant, molts que nosaltres.
9: Molts d'ells artistes, científics, o encara millor, docents, però en aquest cas ens escriu una actriu, la coneixes, la Laura Pau.
10: Ah, sí?
9: De la companyia Els Pirates. Ara que parlàvem de urbanisme feminista, Laia ens apunta aquí un enllaç, una pel·li de film i un documental que es diu Citizen Jane, i diu ara que parlàveu d'urbanisme feminista, ens recomana aquesta pel·lícula sobre l'activista americana Jane Jacobs.
10: Així ara, veus que bé, que xula, la mirarem.
9: L'apuntem a la llista de pendents. I Rita, dèiem que havíem d'anar a Lleida.
10: I tant. I és que què tenen en comú Love of Lesbian, Joan Dausà, Svetlana i Ava de New Experience?
9: No serà un cartell, no un festi?
10: Exactament, és que tots ells es troben al Magnífic Fest. Veiem que és una aposta bastant diversa.
3: Magnífic Fest, es diu?
10: Sí, es fa a Lleida. I llavors s'intenta apostar per la comunitat local, però amb diversitat musical. Per tant, trobem artistes molt diferents entre ells, que això també és molt interessant.
9: Això serà demà passat i el següent, suposo que els d'Ava són els Avatars o és un grup tribut?
10: És un grup tribut.
9: La broma la van fer els Ava sols.
10: Sí, eh?
9: Tal, jo mai faig jocs de paraules.
10: Mai. Collita pròpia. Doncs sí, ens els trobarem allà també, on veurem també que aquest festival aposta per una trobada on importi la música, però apostant també perquè es trobin diferents generacions, que a mi em sembla una aposta molt interessant. Llavors, perquè us en feu una idea, l'abonament costa 96 euros, però per Cultura Jove el teniu a 20. O sigui, i què heu de fer per formar part de Cultura Jove?
3: Això, expliquis.
10: Ho he explicat mil vegades, però tornaré per si de cas hi ha algun despistat o despistada d'entre 18 i 30 anys que no sap ben bé com fer-ho. Simplement és inscriure's a través de la pàgina web culturajove.cat i podreu gaudir de descomptes exclusius com, per exemple, aquest. Llavors, aprofiteu aquesta magnífica oportunitat que és el Magnífic Fest per conèixer tota aquesta gent.
9: El meu poble preferit de la Conca de Barberà, Laia, saps quin és?
3: No.
9: És Barberà de la Conca.
3: Ah,
9: és
3: sí.
9: El meu segon nom de poble preferit de Catalunya, després d'aquell poble de l'Urgell que es diu Urgell. Bé, però anem a Barberà de la Conca. Rita, no em diguis que hi actuen els Pets.
10: Hi actuen els Pets. I sabeu qui també hi actua? Un altre habitual d'ICAT, que és la Laura Grau. Per tant, ens la trobarem allà. Ella potser no es fa propaganda, però ja
3: no ens ho ha dit.
10: Jo a explicar-ho.
9: Però actua, eh?
10: Fa un monòleg, és una trobada,
9: sí.
10: O potser serà un parlament. El carrer, vés a saber, jo m'ho he pres com un monòleg, perquè sé que hi van monologuistes, també hi ha elaboradors de productes agroalimentaris. Llavors, durant 3 dies es fa aquest festival.
3: Això és aquest cap de setmana?
10: 5.0. No, això és el 18 de juliol. Però sabeu que jo us aviso amb antelació.
3: Sí, fas bé, perquè jo cap setmana ja el tinc ple. En canvi, del 18 de juliol no,
2: per tant, ja em va bé que m'ho diguis així.
10: Sí, a part perquè les entrades van venguin i és allò típic de no, jo hi volia anar, però clar, no he trobat l'entrada a través de cultura jove. No, doncs encara sou a temps, per tant, us ho explico. També trobareu concerts de Jaramago, Rousey, Els Pets, Llengua Morta i La Rauxa, i tindreu monòlegs com la Laura Grau, en Serapi Soler i l'Àlex Vila.
2: Molt bé.
10: Llavors, també, com sempre, entrades per cultura jove.

0: festa pels fans del musical en català torna Cop de Rock, i aquesta vegada serà al Teatre Coliseum, del 3 al 6 de setembre de 2026. Llavors, us vaig parlant d'això també perquè us en feu la idea, perquè les entrades comencen a caure, i és allò de tenir la idea de, d'acord, es programarà això...
1: En Sergi i jo hem dit que no ens ho podem perdre, que ens el vam perdre l'altra vegada, i aquesta no ens la podem perdre. No.
0: Jo soc superfan, he vist el vídeo a internet mil vegades i

0: podreu anar al Teatre Coliseum. I aprofiteu que venen.
1: Que guai.
2: Mira, ara que em deies això de la Laura Grau, que sempre volta pel territori, m'he apuntat una festa que fan divendres a la Nau Bòstic, al Poble Nou, que es diu, és una festa pre-gentrificació.
0: Ah,
2: vale? És a dir, els preus seran davant de la gentrificació. Ah. No ho han dit clarament, però guidis i expats no hi estan convidats. L'entrada és gratuïta i el preu de la barra serà de gentrificació a banda de merchant que podeu comprar-hi. Actuen al Sexeni. Mira, pum, així, gratis, a la Nau Bòstic.
1: Coram, vale? Quin dia, això?
2: És divendres, si vols anar, i pots anar allí dient, soc una local.
1: Clar.
0: Parlo català.
2: Què més? Exacte. Tampoc ens passem dient aquestes obvietats, eh? Tampoc ens passem. Què més? On anem ara?
0: Ara anirem a Tarragona.
3: Tu, i ningú més que tu, fas que dintre l'ànima només brilli la llum.
0: I és que si sou fans del Pablo Alborán com la meva mare, que ho és moltíssim, us explico que també hi ha entrades pel Cultura Jove pel seu concert a Tarragona, que es farà l'1 d'agost al Tarraco Arena. Per tant, també una altra vegada, amb els descomptes de Cultura Jove, passem de 41 a 20 euros. O sigui que aprofiteu. Jo crec que veure el Pablo en directe ha de ser molt bonic i emocionant. Jo intentaré anar-hi amb la meva mare. Ens podem trobar allà.
3: Amorosa i tímida.
2: Ja hi ha dos oients, el Toni i en David, i un de Vassall, dient-me que no digui que la Nau Bòstic és el Poble Nou, que és la Sagrera.
1: És que és veritat, a més a més, però com és que has dit que no hi has estat? No és gens a Poble
2: Nou,
1: no?
2: Sí, però jo pensava que tot el que és més al nord de Gràcia és tot Poble Nou.
1: Però si el Poble Nou toca el mar.
2: Sí, incloent-hi Santa Coloma de Gramenet, tot.
1: Però si toca el mar, Poble Nou, que no vas veure la sèrie o què?
2: Òbviament no vaig veure aquesta sèrie, n'he vist d'altres. A què sentim ara, de fons?
0: Doncs ara sentim a la Magalí Sare, que ara fa poc ha tret un disc que es diu Descasada, i llavors el presentarà també, d'aquí temps, però us vaig avisar amb antelació, el 14 d'agost a Peramola, i acull també el concert La Coloma de Bertran i l'Elia Sampai, que presenten Interluni, que és un espectacle que posa música als versos de Miquel Martí i Pol.
1: Oh,
0: a mi m'encanta.
1: Que bonic.
0: I després també tindrem la Magalí cantant i que presenta Descasada, que és aquest treball feminista sobre la dona i el matrimoni. I finalment Esperanceta, que és un personatge histriònic i sense filtre.
1: Oh, és boníssima l'Esperanceta.
0: Tinc moltíssimes ganes de veure-la.
1: M'encantaria.
0: Tres reines en una
1: Esperanceta
0: anar a veure.
1: Sí, hòstia, Esperanceta. És que no té per desperdici. De fet, només que mireu el seu compte d'Instagram ja us faran ganes d'anar-la a veure. A part, està com molt vinculada al món rural i fa aquesta mena de cabaret rural que el trobo excel·lent.
0: Bueno, perquè de fet està també en aquesta...
1: A l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, i aquí és com la seva residència més fixa, i llavors fa molts espectacles arreu del territori, també.
0: Que xulo, clar, perquè Perifèria Cultural, que de fet és qui fa aquest espectacle, aposta molt, no?, per portar
1: clar
0: el teatre a aquestes zones, que normalment no s'hi porta la música.
1: Tal qual.
0: Llavors, per mi és una aposta segura i que crec que serà molt interessant.
1: Sí, segur que sí, a més amb un entorn privilegiat, no?, que és el que xulo, també.
0: Clar, i si voleu anar, ja ho sabeu, entrades per Cultura Jove.
2: Ara, més retrets. En Nacho diu, no hi ha cap poble a l'Urgell que es digui Urgell. Que es
1: Això ho has dit tu, jo t'he dit que
0: estàs inventant coses. No, segur. Les donem per
2: hi ha un poble que es diu igual que la seva comarca. Li he dit, potser a la Sagarra n'hi ha un que es diu Sagarra.
1: No,
2: i
1: tampoc. Tampoc.
2: Però estic segur que n'hi ha un, com a mínim, que es diu així.
1: D'acord, doncs investiga i quan ho tinguis clar, ens ho dius.
3: Sigo esperando a que llegue ese momento.
2: I ara el duet Ell i Ella, que ens canta amb un featuring dels seus amics La La Love You, la cançó Que nada nos pare, i ara encarrilem ja al final del programa d'avui.

0: Així sona els experts.
1: És el que a mi m'agrada jugar a futbol des de petita i, clar, a una nena dels 80 jugar a futbol doncs no era fàcil, no? Bàsicament no et passaven la pilota.
2: No fos pa parir, cabrón!
1: Sí que és veritat que s'ha desenvolupat com una certa tendència a utilitzar altres arts en jugar amb homes. I és una cosa que em sap greu perquè jo no sóc una persona violenta i a mi no m'agrada haver de fer servir la violència.
3: Sí, seguro.
1: Això és per fotre una pallissa de criatura.
4: Un moment.
5: Laia, no doncs, em treguis la il·lusió.
1: Doncs de treure l'ojos, hòsties, te la trauré. I em vaig arribar a dir-li al senyor. Però què es pensa? Que li va posar una bomba? Dic, a veure, que tampoc seria tan mala idea. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no sóc una persona violenta.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 9 i 52, ens encanta llegir els vostres missatges. En David diu, porto 10 anys treballant a la nau Bòstic, i deixa clar que és a la Sagrera. I en Marc diu, sí, hi ha un poble que es diu Garraf, és el que jo buscava.
1: Ah,
4: el
1: de... això,
4: bé. Gràcies, Marc, 1.000 punts per tu. Bé, el tema del dia d'avui, ara sentirem les vostres respostes, és Toy Story. Avui s'estrena, s'avança aquesta estrena a les sales, Toy Story 5. Tu, Rita, en tens un bon record d'aquest univers, a Toy Story?
6: Sí, m'encantava, i tinc un record bastant fort i traumàtic amb l'escena de la primera pel·lícula on canvien les joguines per maquillatge. No sé si algú se'n recorda.
1: No,
6: que deixen a part les joguines i diuen, ja està, m'he fet gran. Pressió estètica per infants.
4: L'Andy.
6: No me'n recordo, de fet, qui és. Jo no sé qui era, però sí que hi ha algú, a veure, algun oient, si n'és conscient, també, d'aquest moment, perquè a mi em va traumar la infància.
4: Digueu-nos, oients, a quina pel·li correspon, que les dues primeres no les tinc gaire presents, i ja heu vist que la Rita li va traumar més aquest moment make-up, get ready with me, que no passa el moment de l'enceneradora.
6: 100%.
4: Bé, els vostres records amb Toy Story.
7: Trobo que les pel·lícules de Toy Story són una meravella, especialment la tercera. Puta obra d'art, des del principi fins al final, increïble, de les poques pel·lícules que he arribat a aplaudir al cinema. Increïble. I a veure què tal la cinquena. Tinc moltíssimes ganes de veure-la.
8: La primera de Toy Story la tenia en VHS, la vaig veure moltes, moltes vegades. La segona crec que va passar sense pena ni glòria. I la tercera, que la vaig veure, bueno, quan la van estrenar i era més gran, doncs clar, em va fer plorar al final.
9: El gancho se mueve. Él decide quién se queda y quién se va.
10: Bon dia, experts guapos.
11: Home, guapo de classe.
10: La nostra pel·li de capçalera, les teníem en VHS, les teníem en CD, les anava a veure al cine, la canalla els encantava i les aniam a veure, clar que sí. La canalla els anirà perquè ja tenen 28 i 23 anys ara. Suposo que també aniran, però nosaltres els grans segur que anem.
12: Si us hi fixeu, és una cosa que no podem corroborar que sigui veritat o mentida. Ningú ha vist mai una joguina jugant perquè està dormint. Llavors és una cosa que qui sap si en veritat a la nit fan les seves històries. Seria com l'Annabelle, de la pel·lícula Annabelle, d'Expedient Warren. I pels que diguin, sí, bueno, però podien gravar i de nit amb una càmera d'aquesta. Mentida, això no funciona, perquè no van. Si saben que els estàs gravant, no van. L'únic que va, si ho graves, són esperits i coses d'aquestes més paranormals.
4: Gràcies, oients, per participar. També escriu l'Alba, que diu, Roger, jo també t'anava a corregir, perquè jo vaig fer classes. Jo donava classes a la nau Bòstic, i és la Sagrera, i diu, quasi toca amb Sant Andreu. I han fet lliçó avui de districtes, que és, Laia, una cosa que a tot Catalunya interessa, com es distribueix la capital.
1: Home, la nau Bòstic és una cosa que interessa
4: sí,
1: a tothom.
4: Sí, que és veritat, bona programació. Ara, com sentiu de fons, és la sintonia de la tancació.
13: Avui hem parlat de les pel·lis de Toy Story, pel·lícula de referència de la infantesa de molts oients, i sobre coses que fèiem o dèiem quan érem petits, ha anat la meva confessió d'avui. Jo tenia 10 anyets, jo volia comprar un joc per l'ordinador, per tant ho havia de fer, en aquells moments es feia via telefònica.
14: Telèfon!
13: I a més el volia comprar en un lloc que es deia Madrid. Per tant, què havia d'emprar? Una llengua que era la castellana, que jo no utilitzava gaire quan era petit.
1: Soy española.
13: No estava gaire acostumat a fer-ho, això de parlar en castellà, i vaig començar dient, hola, me digo Sergi.
1: M'encanta.
13: Automàticament, automàticament a l'altre costat del fil telefònic em van dir, no ten... No, què?
1: No t'entiendo.
13: I aleshores, què vaig fer jo? I aquí va la meva confessió. La meva correcció va ser, perdón, me digo Sergio.
14: No vaig ja. Jo no sabia res.
13: Ara, per damunt de tot, el que hem fet avui és seguir, de cop i volta, un partit de futbol en directe del Mundial, l'apassionant Àustria-Jordània.
4: Ah, perdoneu, però hi ha penal a favor d'Àustria. El minut 101 de partit va 2-1, no canviaria la cosa perquè ja van guanyant, eh?
13: Doncs sí, per mans d'un jugador jordà, es disposa a executar el penal i gol d'Àustria! acaba de marcar Àustria. De fet, hem aturat qualsevol notícia o cosa que féssim o diéssim per explicar les novetats del partit.
3: I a casa nostra, avui, els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria
4: del sindicat. Perdona, gol d'Àustria. Gol d'Àustria. Hem d'aprofitar que hi ha esport en joc.
11: A tomar por culo.
13: I això, tal com hem comentat després, ens ha fet recordar el dia que estaven entrevistant
4: un homenatge.
13: A la mare d'un noi que estava en el corredor de la mort i de cop i volta això els hi va ser igual. Diria que va ser un de cero perquè havien d'informar un gol d'Espanya.
15: José María, creo que vas a poder tener la oportunidad en unos breves instantes de poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada, está sujetando a una...
16: ¡Gol! ¡Perdón, de España!
17: Yo soy español, español,
1: venga. No, no, no. Això no.
13: Allò va ser una mica més greu perquè era l'entrevista a una mare que tenia el seu fill al corredor de la mort. Però bé, en fi, ja veieu que passen els anys però continuem fent igual, eh? Ens passem la informació pel forro per parlar de futbol.
4: I així seguirem.
13: Vinga, seguim endavant i ho fem amb els Oques Grasses, que són els guanyadors d'avui.
1: Ai, sí.
13: Sort de tu és la cançó que han escollit els oients.
4: Cançons inspirades, quasi podríem dir estructuralment, en el cànon del senyor
13: Pachelbel, Johan Pachelbel.
4: I la que heu triat és aquesta dels Oques Grasses, titulada
13: Sort de tu.
4: Gràcies, Sergi, gràcies. Gràcies, oients. Rita, bona setmana.
6: Bona setmana.
4: Laia, Anna, Mariví, adéu.
1: Fins demà.
4: A les 6.

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Doncs així és com sona el debut en solitari del bateria dels Manel, l'Arnau Vallvé, mentre el monstre.
1: Escolta, Zicat, amb Aran Matuque.

0: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat. La ràdio dels festivals.
1: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
2: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
3: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
2: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
4: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
5: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
4: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
5: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
6: Escoltes iCat.

És el so més rocker dels himnos i aquest dissabte podrem saber com sonen en directe al Festival Ítaca. Més coses i uns altres que estan d'estrena són els Amics de les Arts. No.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Presentem les novetats discogràfiques més refrescants. Belén Natalí, Leire Martínez i Sofia Gavana. I si no hi ha canvi, jo l'hauré de
0: pujar. Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
3: Doraemon!
2: El teu gat còsmic torna a casa.
3: Sí.
2: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca!
2: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
3: A volar!
0: Escoltes, ICAT.

passat pel Primavera Sound i també ho farà el proper 3 de juliol al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. És un altre dels homes del moment, Garrica de la Fuente, amb el seu Calypso. I en 5 minuts arribem a 3:15 del matí i aquests de ben segur et sonen, són els Maroon 5.

endavant amb una nova hora, l'Alfred García i el seu enganxós Vine'm a buscar, i el Mundial continua el seu curs amb Lisa, Anita i Rema. Ja som, go.

0: Nova cançó per aquest estil amb Khalid i Lau. Avancem els propers minuts amb un altre que està enlairant la seva carrera amb Socorrista, és Pol Bordas.
1: La majoria de coses venen i van, no? Tu eres el pollet per la

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
3: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
3: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: Escolta, Zicat.

Una altra mostra del talent que hi ha per Ponent amb el Kelly Isaiah, Coco Xerí Coco, i aquest matí del dimecres 17 de juny també té veu d'Alessia Karam, My House.

0: malament.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura a iCat. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per iCat.
2: Linkat.
1: Linkat. A iCat.

una altra de les cançons que millor sonen Doc Déu, en Tu Moulo. 11:34, apunt també per rebre el jove Drai, que mentre ressona.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el groove. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT. Pausa.

Aquesta banda de K-pop també l'ha enxertat de ple amb Dollhouse Wall de les Espas. Seguim amb la sessió musical d'aquest dimecres. Seguim endavant per sobreviure a la calor amb Javito.

doncs aquest matí s'ha presentat la programació del Mercat de Música Viva de Vic. Ells també hi seran del 16 al 20 de setembre a la capital d'Osona, Dan Peralbo i el Comboi.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'Icat al dia d'avui parlant del Sónar. Demà a la tarda comença una nova edició del Festival de Música Electrònica per Excel·lència de Barcelona, en una edició que arriba amb moltíssimes novetats. Nova direcció, nova ubicació i nou format.
2: El festival es trasllada íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet i, per tant, el Sónar Dia i el Sónar Nit queda unificat en una programació contínua que arrencarà dijous a les 5 de la tarda i acabarà a les 3 de la matinada i al cap de setmana s'allargarà fins a les 7 del matí.
0: Per aquest canvi de format, l'organització garanteix que es podrà sortir i entrar del recinte tant com es vulgui i que hi haurà autobusos llançadora fins a Plaça d'Espanya fins que s'acabi la jornada.
2: Tot això amb un cartell que, recordem, té noms com la banda britànica d'electrònica que sentim, The Prodigy.
0: Entre d'altres, també hi haurà els neerlandesos Speedy J i Rainier Sonnefeld, el col·lectiu queer colombià Bulto, l'MC anglès Skepta i el duet català Anin de Hort.
3: El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
2: Tot això en una edició del Sónar que també s'estendrà per tot Barcelona. Així ho explicava dilluns a l'Independents d'ICAT el responsable de comunicació del festival, Miquel Trullols.
4: La Sónar Week és, d'alguna manera, volem rellançar aquest concepte i volem, no, que Barcelona es converteixi en aquesta capital. I enguany sumem al fòrum aquell cap de setmana on tindrem Sónar District, unes festes molt semblants a nivell proposta del que pots trobar a Sónar, i una cosa que també podem mencionar, que és el Sónar Kids, que ens fa molta il·lusió recuperar.
2: A l'Independents de dilluns hi trobareu una extensa guia del que podeu trobar cada dia al Sónar, però heu de saber que també podreu viure el festival a l'antena d'ICAT amb una programació especial i l'emissió d'algunes de les sessions i concerts a l'antena d'ICAT.
0: Demà ens hi posarem a les 7 de la tarda amb un especial de l'Independents des de Fira Gran Via. A partir de les 8 us oferirem l'actuació d'Art Frike and the Perpetual Singers i a les 9 Mina Bright.
2: Divendres a les 8 del vespre també programa especial des del Sónar i just després a les 9 podreu sentir la sessió de la DJ catalana equatoriana Àfrica i a 2:15 de la nit a l'artista brasiler Mas i el seu Afro House.
0: I dissabte a les 8 del vespre emetrem la sessió de la DJ nord-americana Colleen Cosmo Murphy, a 9:45 de la turco-italiana Carlita i tancarem amb els neerlandesos Malugi B2B Benwal.
2: Al Sónar saltem al Mercat de Música Viva de Vic, que ja ha presentat la programació per la pròxima edició, en què destaquen, per exemple, Ginestar.
5: Però per l'amor només tenim aquesta vida, graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
2: Prometo. També hi haurà Mama Duixa.
6: Pillar-me de tu.
2: I Momi Maiga.
0: I Quimi Portet, que farà el concert de clausura el diumenge a la plaça Major de Vic. El nota de veu, Joan Rial, un dels codirectors artístics del Mercat, també posa el focus en Lia Kali.
7: Quan vam obrir el paquet de cromos ens va tocar un platinum premium, diguem-ne, que era la Lia Kali. Estem parlant d'una artista de Barcelona, catalana, que està rebent premis a Mansalva a Europa. I jo crec que no té encara el reconeixement de la indústria d'aquí, sí del públic, i crec que és el moment de posar-la a davant de tot perquè brilli com sabem que fa.
2: De Música Viva de Vic es farà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure 72 actuacions, la meitat d'artistes catalans, una fira que sol aplegar les novetats de la temporada musical. Hi haurà 35 estrenes i 32 presentacions de disc.
7: Estem molt contents perquè tenim les estrenes que volíem. L'escena catalana gaudeix de grups enormes i cada any més, però també hi ha tot un seguit de grups i de projectes que fins fa poc eren petits i que han treballat bé, han crescut a nivell sonor i a nivell de discurs, que ens han demanat aquest any d'estrenar els discos al mercat. Per exemple, de la Marina Gerlo, Soc un bohemio, la Mar Pujol, Remei de Calafresca.
0: Del concert inaugural de moment en sabem poca cosa, només que serà una producció pròpia creada expressament per al mercat, que dirigirà la dramaturga i directora italiana Lucia del Greco i que reflexionarà sobre la música en directe i com l'afecten les noves tecnologies i la IA.
2: I acabem amb un apunt molt breu de cinema. Avui arriba a sales Toy Story 5, divendres, i posarem més el focus.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia.
6: Escoltes i cas.

saludant des de casa una hora més del dimecres amb Miniwet, sobrada de ritme i d'empenta, com sempre, amb el Girls Now. Com esteu? Aquí som un dia més, preparats per acompanyar-vos amb música de tots els colors, de tots els estils. Oferta musical ben variada que continua ara compartint aquesta romàntica batxata dels Flashy Ice Cream.

Maria Arnal, transmetent emocions amb una sensibilitat única i especial, esgarrapant-nos a meu amb aquest pellizco. I amb el ritme de Saxeni ens arriba una cosa ben diferent als de Ponent, aportant la seva força festiva amb la persiana baixada.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Presentem les novetats discogràfiques més refrescants. Belén Natalí, Leire Martínez i Sofia Gavana. I si no hi ha camí, jo l'hauré de
0: forjar. Si saps on vols anar, Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar a ICAT, la ràdio dels festivals. L'any i
3: anys. Ho veus?
4: Okay.
3: L'any i anys. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir posarem llum
4: a la foscor.
3: O com dir aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
3: Silenci.
4: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític encara més i encara més i encara més i...
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
3: Molt nostre.
0: Escoltes ICAT.

música que estem volant de Joe Valens i Bray, una de les bandes que van passar pel Primavera Sound, repartint, de nou, energia de la bona amb el See You Dance. I Taylor Swift, que torna a ser actualitat amb l'excusa de participar a la banda sonora de la cinquena entrega de Toy Story, amb aquest I Knew It, I Knew You.

Benvinguts al dia normal, els ritmes accelerats i la distorsió d'Exili Elba, el grup que tindrem descarregant el seu directe el proper 18 de juliol, a Sort, dins el Pallars Extreme Sound. Més té que d'aquí, que continua girant des d'ICAT amb els Igualadins, lluna plena.

0: Doncs amb una bona dosi de sentiment hem seguit posant més ritme, més color dimecres amb la celebració de l'amor, com millor s'han fet Weekly Ginny i Lange Mooney Lewis, responsables dels bons records d'aquest What Happened to Love.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el grup. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

petons i més petons amb els Stay Home, el grup que s'ha agafat un descans, però que tornin aviat, que ja els trobem a faltar. I aquí tenim la nova dosi de caos, al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now.

0: els dies que vindran.
1: Els Catarres, amb un diumenge sense drama, i aquest dissabte, que el trio d'Aigua Freda serà en concert al Parc de la Festa de Reus. I aquí tenim una altra de les veus que il·luminen el Mundial d'aquest 2026, JC Reyes.

Aquests són Sodi, preparats per portar els seus rescats de guitarra aquest dissabte a Torroella de Montgrí fins al Festival Ítaca. I ben motivats, arribem a l'hora en punt a la una amb el ritme d'Ila. Ila Miller amb Stars.

Començant ja a projectar el concert de la Ludwig Band aquest dissabte a Torroella de Montgrí, dins el Festival Ítaca. Allà els tindrem, els d'Espolla, donant-ho tot i més amb el seu extens i aclamat repertori. Emocions ara funky, de les que donen tot el dia amb Stormzy i Odile.

0: Déu-n'hi-do, quina potència porten aquests aires.
1: Escolta, Cicat, amb Aran Mazuque.
0: Impulsant de nou el seu celebrat K-pop amb Internet Girl i a Punt Aicat, a l'FM i també per internet, l'energia positiva de la Dotja Cat.

0: Escolta, Zicat.
1: Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Mitchell, 5 minutets més, ok?
1: Ok, un dels duets més inspirats de casa nostra. Aquí teníem el tàndem inseparable, Vildami i Senyor Chen amb la Bubu. I entre dubtes i incerteses, així ens atrapa la veu de la Bru amb Potser demà.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans. Segur que no pot... T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré els
0: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
3: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: that.
1: Sofia Càmara, la nova promesa del pop canadenc, que ho té tot, per triomfar a gran escala internacional, posant ritme a les emocions i records amb el Dallas Encounter. Un artista que tot just comença, a la música de tota una veterana, Olivia Rodrigo, més viva que mai, amb el Drop Dead Fever.

Power Urbà, Femenia Icat, en mans catalana. La rapera de Vilassar de Mar, obrint camí a noves sonoritats a l'escena del país, que és plena de talent, com ho demostra un cop més Mamaduixa amb el na-na-na.

0: Chuck Christopher, des del sol de Califòrnia, parlant de tot allò que encara ens queda per descobrir i aprendre al llarg de la vida amb el Lot to Learn.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el grup. Beats per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
3: I ara què?
2: L'Àlex.
4: Voleu jugar a bitllet?
2: I la Clover.
5: Oh, ho retiro tot.
2: Són espies de veritat.
6: Un, dos, tres, noies, feu mirar que guanyareu.
2: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
7: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
8: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

les energies i amb un so més animat del que ens té acostumats. Aquí tenies la pulsió de la Gigi Ross, el primer tastet del que està per venir, una nova etapa que portarà en viu aquest divendres a les barraques de Reus, al Parc de la Festa. Seguim, Aikat, saltant d'artista a artista. Ens trobes ara amb la motiva col·laboració pòstuma de Mac Miller amb Thundercat. Un ritme, un estil que ens recorda i molt a Stevie Wonder. Això és She Knows Too Much.

Àlex Pérez, amb l'esperit positiu ben actiu i amb temps i ganes de compartir dies millors. Doncs així, de la millor manera que anem buscant les dues, amb llum rajola, fent volar la imaginació i els somnis, amb Somia Truites. Que vagi molt bé, fins demà.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'AppDicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui dimecres, estem contents a la vida. Tornem a parlar de cuina després de massa temps sense fer-ho. També parlarem d'un reguitzell de coses que ara us llanço i aneu-vos fent la idea que tot això ha d'aparèixer... Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ha d'aparèixer durant l'hora, val?
1: O sigui,
0: és una carta als Reis temàtica i ho aconseguirem. Avui parlarem de cuina, sí, de tradicions familiars, parlarem de peix, del hàndicap de ser fill de les addiccions i com superar-les, de la salut mental, de relacionar la salut mental amb el fet de sortir de l'armari. Per tant, aquest programa es converteix avui, novament, Mariona, en...
1: Un dimecres d'intensitat.
0: Efectivament. Tu també tens moltes coses a dir.
1: Moltes. Per això posem-nos-hi ja, perquè és que ens passarà les de sempre.
0: De fet, qui ha de dir coses és el nostre convidat. Som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimecres dediquem el programa a les persones que han caigut en una addicció i no veuen la sortida. Sigueu totes i tots benvinguts a Pausa.

0: here we go, go.
1: La persona que ocupa avui, i estic molt content perquè ens coneixem, de fet ens posem cara avui, el sofà de convidats és el senyor Raül Balam Ruscalleda. Bon dia, Raül, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, content d'estar aquí sentat.
1: T'he dit senyor, però no, perquè acabem de dir fora de micro que som joves.
2: Som joves, però de porc i de senyor se n'ha de venir de mena,
1: eh? Home, i tant! El Raül és cuiner, segurament el situareu, és un dels cuiners de referència de la seva generació, jove generació, però és que, a més, és fill d'una de les millors cuineres de la nostra història, la Carme Ruscalleda. I ara mateix el nostre protagonista treballa en el seu gran projecte, el Moments, de Barcelona. També has reobert, no sé si està ja o està en projecte, la cuina del Sant Pau?
2: Reobert, farem 4 anys aquest juliol, si tot va bé.
1: Val. O sigui,
2: sí,
1: es va reobrir fa 4
2: anys. Sí,
1: vam reobrir fa un rato. És que no he passat per Sant Pau.
2: Dos cantonades.
1: He passat per allà. El que sí que puc dir és que és a punt d'obrir una hamburgueseria.
2: Això sí que ho puc
1: dir. A Sant Pol de Mar.
2: A Sant Pol de Mar, sí, sí.
1: He llegit, Raül, que fa uns mesos o uns anys et referies al teu somni d'obrir un Frankfurt.
2: Poc a poc.
1: Però ara és una hamburgueseria.
2: Bueno, però un Frankfurt hi haurà, eh?
1: També hi haurà Frankfurt?
2: I tant, que sí que hi haurà Frankfurt.
1: T'honora.
2: Digue'm una hamburgueseria sense Frankfurt.
3: M'agrada moltíssim perquè crec que el concepte de fer un Frankfurt és molt de Maresme.
2: No, clar, sí, anar a fer un Frankfurt.
3: Anar a fer un Frankfurt i un geladet.
1: Bueno, veurem.
3: Però jo crec que és molt de Maresme.
1: Que soc del Vallès, jo, Que soc de Sabadell, jo, que allà va néixer una marca de coneguda de Frankfurt, i els de Terrassa, com el David, el nostre David Lara, tenen la marca Frankfurt Vallès. Vull dir que allà tenim una tradició tautona, no, increïble.
2: Però el Maresme anar a fer un Frankfurt és molt més que...
1: Ah, sí, eh? Expliqueu-me aquest localisme, si us plau, tu, Mariona, que estiueges a Pineda de Mar, i tu que ets de Sant Pol, què vol dir això del Frankfurt Maresmenc?
2: Mira, doncs ara m'ha vingut, perquè jo quan era petit i em deixaven anar a sortir a sopar fora, sí. Jo anava a fer un Frankfurt a Sant Pol, i un Frankfurt que encara hi és al carrer Nou, i jo anava allà a fer un Frankfurt a la Luisa.
1: Ketchup mostassa i
2: jo
1: Frankfurt.
2: Sí, jo sóc ketchup mostassa. Val. No sóc de moltes tonteries, m'agrada molt el pa, un bon Frankfurt, ketchup mostassa.
1: Val, per tant, la tira de bacon o de cansalada, la ceba aquella cruixent, tot això no?
2: Bueno, si a tu t'hi agrada, posa-t'hi, eh? O sigui, endavant bàsic. Amb els somnis per complir.
1: Bueno, clar.
2: Però a mi m'agrada, doncs, una mica, doncs, no toquem-ho gaire.
1: Val. Bueno, back to basics, moltes vegades.
3: Un clàssic.
1: De fet, parlarem avui de tornar als bàsics i de com enfoca la cuina del país. En Raül, que és un tio que també ha viatjat i ha conegut molt món, la seva mare també, parlarem del Japó, parlarem de productes, parlarem de proximitat, de molta cosa, de peix, perquè hem de parlar de peix. És un bon moment per tu, ara mateix, Raül, ara que parlàvem del Moments, fa 4 anys que vau reobrir la cuina de Sant Pau. És un bon moment vital?
2: Vital, jo crec que sí.
1: Sí? Vital vol dir professional a la vegada?
2: Jo crec que engloba tot. Estic passant un molt bon moment.
1: Sí,
2: no, de veritat, sí, jo gaudeixo de tots els moments, eh? O sigui, a mi m'agrada quan ho estic passant bé o estic passant malament, ho gaudeixo perquè dic d'algú aprendràs alguna cosa. Però ara, quan estava pujant Enric Granados cap amunt, buscant l'ombra, pensava, ostres, estic content.
1: Estàs content, eh? Moments és un projecte que a tu et travessa per tot arreu, que relacionaràs amb èpoques de llum i èpoques fosques, perquè fa molts anys que hi ets i tu has passat vicissituds a la teva vida, com diem, lluminoses i fosques. Fins a quin punt les emocions s'aboquen a un plat, a una carta, a un menú... Les teves emocions. Tu podries detectar plats que has fet i relacionar-los amb moments personals?
2: Oh, i tant.
1: Sí, eh?
2: Oh, i tant.
1: Com ho explicaries, això?
2: Mira, jo parlant d'addiccions, jo sóc una persona que l'any 2013 vaig ingressar en un centre per tractar-me de les addiccions i vaig tindre la sort, juntament amb Carme Gasull, al cap d'uns anys, o sigui, l'any 2023, fer un llibre que es diu Enganxat, que parla de les addiccions, i allà hi vam col·locar una recepta que jo vaig fer en el meu moment àlgido de caos, per dir-ho d'una manera. Un addicte, quan ingressa en un centre i li treuen la substància, es pensa, sobretot, que si et dediques en el món estètic o en el meu món de la cuina, jo pensava que mai més podria crear un plat. Saps? Jo tenia una mica pensant com aquests grans cantants que han compost les millors cançons, doncs, col·locats, no? I jo pensava que mai més podria fer-ho.
1: Yeah.
2: Val a dir que des de que estic en recuperació i vaig tornar a Moments i vaig tornar, doncs, amb aquesta nova vida, he creat potser 10 vegades més
1: Clar.
2: que quan estava jo en el moment del caos. Van publicar en aquest llibre, van publicar una recepta perquè no hi ha per on agafar-la.
1: I és la recepta del moment més fosc.
2: Sí, era un moment que jo estava, doncs, pensava que era jo l'hòstia i vaig a... I les meves receptes, doncs, sí que eren bones idees, són sí. bones idees, eren bones,
1: val.
2: Però explicades, es veu perfectament que hi havia una persona al darrere que necessitava ajuda, perquè d'aquí m'anava cap allà, les meves receptes són molt ordenades, saps molt bé el pas que has de fer, lo primer, lo segon, lo tercer, allà t'explicava una cosa del primer al final, llavors una altra t'explicava una cosa a mitges, i era un batibull horrorós.
1: És a dir, pel neòfit, els que cuinen poc i que controlen poc de cuina, a fer aquella recepta i seguir-la fil per randa és condemnat al fracàs? Una persona que no està acostumada a cuinar gaire? Quin plat és, per començar?
2: és una coca d'espardenyes.
1: Coca d'espardenyes.
3: Com d'espardenyes?
2: Espardenyes.
1: Sí, home, sí, això que ens posem als peus.
2: No! Espardenyes és un mol·lusc que no té esclòvia, que es pesca doncs, al Maresme i tota la costa, que visualment li diuen espardenyes perquè abans de netejar-lo sembla una espardenya. Sí. És una cosa boníssima. Antigament es tiraven, o sigui, es llançaven, no ho volia ningú. I avui en dia és més car un quilo d'espardenyes que un quilo de gambes.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí.
3: I de què fa gust? Com de musclo, una mica, o...?
2: No, té un gust molt net, té gust d'espardenya, té un gust a mar. El bo de l'espardenya, quan la portes neta, sí que li has de treure una sorra, perquè és un animal que filtra molta aigua, es dedica a filtrar ell. No té ulls, no té orelles, només té una entrada i una sortida, i filtra. L'has de netejar molt bé de sorreta, les netejar, si pots, amb una miqueta d'aigua de mar. No fa falta ni ficar-li sal, perquè ja té aquesta sal interioritzada. Un fil d'oli marcat a la platja, bueno, a la planxa, és una meravella.
1: A la platja, també.
2: A la platja,
1: una
2: també.
1: Una planxa...
2: Home, amb arròs està, l'espardenya.
1: No, és increïble. I llavors, què era, una coca de recapte, diguéssim?
2: Sí, era una coca amb carxofes, havia la carxofa, havia una que era amb bombó, una altra que era amb xip, una altra que era fregida, hi havia, doncs, aquesta coca que era com una coca vegetal, llavors hi havia aquestes espardenyes, hi havia un oli d'all i julivert. No, la idea era molt guai, o sigui, el plat molt bo, però l'execució i com jo explicava aquella recepta era un caos.
1: Podríem parlar d'una mica de, moltes cometes, de l'iris de grandesa, perquè en aquell moment que dius enganxat o col·locat o digue-n'hi com vulguis, tu et pensaves qui sap què a l'hora d'escriure-la?
2: Bueno, jo me'n recordo, la van ficar perquè jo me'n recordo quan la vaig crear, no? Ara fas una recepta, comences i l'acabes, i jo me'n recordo que es va crear potser amb 2 o 3 setmanes, me'n recordo les nits a casa meva escrivint-la i tot, i pensant que allò seria l'hòstia, i jo me'n recordo el dia que vaig entregar aquell full a qui tenia que executar-la, que va mirar allò,
1: i
2: perquè tampoc gosaven dir-me gaire, perquè imagina't una persona treballant doncs, amb l'estat que jo estava, que, o quan estava... consumit o sense consumir, sempre estava doncs, fet un nyap.
1: I per tant, irascible sovint?
2: Sí, jo era una muntanya russa d'emocions. Ara les tinc molt controlades, però jo el meu era fatal. O sigui, el meu equip tenia por de mi.
1: I
2: equip que m'ho ha dit, després, i diu, quan ja m'han vist després com m'he recuperat i tot, diu, és que ens feies patir perquè no sabíem què dir-te.
1: I com tractar-te. Mm. Escolta, i tornarem a aquest tema, per acabar el programa, perquè d'aquest tema n'has parlat molt des que vas fer el llibre amb la Gasull, etc. Però abans vull anar una mica enrere en la teva memòria, Raül. Va,
2: anem.
1: Tu no tens aquell relat clàssic de... és que jo, el meu somni, dedicar-me a la cuina tota la vida... No. Tu eres un mal estudiant.
2: El pitjor.
1: El pitjor, això dius. I et van posar a currar, a treballar, amb una voluntat. Els teus pares,
2: sí,
1: no?
2: Sí, bueno, a través de l'avi. Jo, a l'institut, o sigui, el que era el primer de BUP, això ja sona molt anys llum, el primer trimestre crec que ho vaig suspendre tot, menys en gimnàsia i plàstica, el que més ho devia suspendre tot. I amb la xuleria d'aquella... com encarar-ho allò davant dels pares, vaig dir, és que jo no vull estudiar, jo vull treballar. I el meu avi, l'avi Ramon, va dir, fotem-lo treballar.
3: Ah, sí? A treballar.
2: Fotem-lo treballar. El nen s'espantarà, veurà el que és la feina i ens demanarà, si us plau, vull tornar a estudiar. I el tiro els va sortir malament, o sigui...
1: No va funcionar.
2: No, perquè allà a mi, o sigui, el que era plàstica, el moure't amb les mans i fer crear coses, a mi això m'agradava moltíssim.
1: Clar, això es relaciona amb la cuina.
2: I esclar, fer plàstica, treballar fent plàstica, això va ser una meravella. Sí que treballava amb un obrador fent croquetes, fent canelons, fent barús, fent desossant pollastres, però d'aquesta manera treballar amb les mans, a mi això em va atrapar.
1: Sé també, Raül, que el teu primer plat va ser una mica desastrós.
2: Va ser el pitjor.
1: Vull saber la recepta?
2: Sí.
1: Per no fer-la.
2: No, mira...
1: El teu primer plat, de petit, de jove, d'adolescent, de quan?
2: Mira, jo també és que també era molt capsut. O sigui, jo si volia una cosa, jo volia allò. Era un dia, els meus avis vivien a sobre casa els pares, i un dia que els pares no hi eren i nosaltres anàvem a sopar i a dormir a casa els avis. I aquell dia en Raül va voler fer-se el sopar sol. Va voler baixar a casa seva a fer-se el sopar sí o sí.
3: Amb quina edat, això?
2: Pues devia tenir 8-9 anys, era petit. La meva àvia era molt patidora i pensava que un nen amb una cuina clavaria, bueno, calaria foc a la casa, sí, la faria explotar...
1: Dits tallats...
2: I que no. I va dir, no, sopes aquí. I llavors jo vaig jugar la carta de... Doncs no sopo. Clar, la meva àvia, que era patidora, pensava, si el nen no sopa, se'ns morirà, no sé què. I em va deixar anar a fer el sopar a casa. Val a dir que a mi, jo era, soc un apassionat de l'arròs bullit. A mi, l'arròs bullit, caldós, amb un gra d'all, bueno, a mi això em fas feliç.
1: Posar-te malalt i et va bé, fer dieta,
2: a mi, bueno,
1: dieta tova i et va bé.
2: Feliç. I vaig dir, jo me'n recordo que vaig baixar baix i vaig dir, ostres, què em faig per sopar? Dic, ostres, arròs bullit. Ho he vist fer 10.000 vegades, et faré arròs bullit. L'àvia sí que anava traient el cap cada 10 minuts. Home. No fos cas que jo calés foc en aquella casa que encara hi viuen els meus pares. Vaig agafar l'olla que fa servir la mare sempre, la vaig omplir d'aigua, com feia la mare sempre, vaig agafar un gra d'all, el vaig pelar, li vaig ficar, com sempre, vaig posar-hi sal, perquè jo havia vist a la mare ficar-li posar sal, aquella aigua va arrencar el bull i va dir, ara és el moment de tirar-hi l'arròs. Vale. I aquí va venir la pregunta.
1: Quanta estona?
2: Quant arròs ha d'anar en aquella olla? Perquè jo no ho sabia. I vaig dir, ostres, sigues llest, perquè jo em considerava una persona molt llest, i vaig agafar el plat fondo on jo em menjaria aquell arròs i el vaig omplir del volum d'arròs que jo em menjaria. Vaig omplir-lo del volum d'arròs, va dir, vale, aquest és el meu tope de volum d'arròs que em menjaré.
1: I avui en dia, Sant Pol, encara mengen aquell arròs.
2: Bueno, vam fer tres parets a casa. A casa vam fer tres parets i crec que l'habitació de la meva germana encara és on hi va viure després.
1: Vas passar l'arròs?
2: Bueno, no, l'arròs no es va passar, l'arròs va créixer. Clar, va perdre tota l'aigua.
1: Ah, bueno, clar.
2: Jo devia posar allà arròs per 5 olles.
1: Sí, sí, sí.
2: Clar, per 5 gulletes com aquelles, allò, clar, va créixer.
1: Clar,
2: em vaig menjar un plat,
1: per
2: mi és el millor plat.
1: Per tossut,
2: perquè era el meu sopar, per no dir-li a la meva àvia, fes-me un plat d'arròs, perquè jo no m'ho puc menjar, i el recordo com el millor plat d'arròs bullit de la meva vida, encara que va ser un desastre.
1: Has perfeccionat l'arròs amb els anys? Sí.
2: Soc el rei de
1: l'arròs. Ets el rei de l'arròs,
2: Soc el rei de l'arròs.
1: Aquella cosa de posar el dit i de posar l'aigua per sobre amb el... com es diu això? L'artell?
2: Sí.
1: Això va així o no? Això només és amb el basmati?
2: Això no cal,
1: o...
2: això ho has de saber, això a ojo.
1: És que són tan bons els cuiners professionals.
2: Sí, allò, jo ja sé els grapats que hi va, ja sé com es comportarà. La cassola fa... el diàmetre de la cassola fa molt, el volum també fa molt.
1: Sí.
2: Si el necares o no el necares...
1: Tipus d'arròs.
2: Clar, tipus d'arròs, aquí hi ha un món.
1: A mi em flipen els cuiners que són top, no?, que creen, que fan cuina gastronòmica molt forta, que tenen estrelles Michelin, que sempre t'acaben explicant com es fa aquell plat bàsic, perquè s'ha de dominar la base per aprendre'n. A vegades, amb la cosa de les xarxes socials d'avui en dia, saps del cert que això no passa, que hi ha gent que es flipa i de seguida ja t'està intentant fer el plat tal, però potser no s'han fet un arròs bullit a la seva vida.
2: És que jo crec que hem d'anar a la base de tot. Jo crec que la cuina... Mira, jo tinc un amic, un cuiner, en Ramon Freixa, que té una frase molt bona que diu, sense tradició no hi ha avantguàrdia. O Clar. Sigui que sense saber el que hem menjat, el que som i d'on venim, no podem innovar. Està molt bé innovar, però la tradició sempre s'ha de mirar.
1: Després intentarem visualitzar la cuina catalana d'ara i del futur, amb tu.
2: Ah, vale.
1: Jo no t'ho he dit, això.
2: Vale, val?
1: No t'he dit abans, parlarem d'això, Raül, t'estic atracant en directe.
2: No tinc memòria, tampoc, tranquils.
1: Bueno, però imaginar-nos un futur que ens agradi, sí que ho podem fer.
2: Sí,
1: sí que ho podem fer. Sí. Abans, però, algunes preguntes més que tenim per aquí.
3: Sí, tornem al Raül petit, aquest que bullia la rosa a casa dels avis. I tu has parlat en entrevistes de que tu recordes una infantesa feliç, tot i haver començat a treballar molt jove. Creus que perds una mica d'innocència quan adquireixes com... responsabilitats d'adult?
2: No, perquè vam jugar moltíssim, tant la meva germana o jo. Vam treballar molt joves, però a casa... Mira, a casa l'educació que vam tenir a casa va ser l'educació que van rebre els meus pares i la que li van donar els seus avis i l'educació que van rebre els meus avis dels seus pares. A casa sempre ens van ensenyar d'on sortien les coses que ens podíem permetre. I era de la feina. Jo me'n recordo que quan era petit, però estic parlant petit, els caps de setmana em deien, no, has d'anar una horeta a la botiga a ajudar a recollir cistells. I jo estava allà una hora complint, llavors em donaven algo i jo m'ho anava a gastar de seguida. O sigui, jo de seguida anava a comprar un clic de Playmobil, qualsevol cosa. O sigui, jo tenia un joguet a la setmana, però que me'l havia guanyat jo.
1: Segurament un clic de Famòbil, oi que es deia Famòbil abans?
2: De Famòbil, sí. És un clic.
1: Sí, Espanya es deia Famòbil abans de Playmobil.
2: Playmobil, no? I què he dit jo?
1: Coses que llancem aquí als joves.
2: Jo he dit Playmobil?
3: Sí.
1: No, però s'ha estat a punt d'escapar la F, perquè tu i jo som de la mateixa generació.
2: Ah, doncs
1: i abans es deia Famòbil, abans. Espanya, només Espanya.
2: Ah, perdona. Sorry.
1: No. Mariona,
3: i una cosa que està molt guai també és que moltes vegades també el teu mare ha explicat que ella no et va enxufar mai a llocs de grans elits, sinó que va dir, el meu fill començarà treballant com ha de treballar i s'ho ha de currar si vol seguir pujant.
2: Mira, val a dir que jo quan em va passar això, que em va agafar, jo quan vaig començar el 96 vaig començar oficialment com a cuiner, el 9 del 6 del 96 oficialment com a cuiner, i me'n recordo que vaig arribar a la cuina, xaquetilla nova, abans els barrets no eren de fer servir tirar, abans eren uns de rejilla que et rascaven aquí, que eren horrorosos, un maletín de cuchillos lleno de ilusiones, com diríeu qualsevol folclòrica. Jo vaig arribar allà i jo pensava, ja veuràs, el rei del mambo, i la mare em va agafar, em va portar la partida de peixos i va dir, mira, aquí teniu en Raül, un mes, i vaig començar com de pràctiques, que me les van fer passar putes, perquè és clar que el jefe t'entregui el seu fill, clar, això va ser...
1: O sigui, quines són les feines de matxaca? De peix?
2: Bueno, escatar
1: a tope.
2: Escamar peix. Jo me'n recordo les tardes estar rebentat mirant la tele perquè a la nit tenies que anar a fer servei i tocar-me darrere l'orella i treure escames. O sigui, esclar, i entraven llobarros i escamar, clar. I netejar gambes.
1: Filetejar
2: el congre. Me'n recordes, quan tu neteges el congre és com una... és molt viscós. No té escama, però l'has de rascar per treure-li caimoc. Clar, allò se t'impregna la pell, jo me'n recordo, encara que et rentis, se't queda aquella gelatina. Jo me'n recordo que a la tarda em pensava que se m'estaven pelant les mans com els lagartos d'UV. Jo pensava, i el dia que faltava algú a la pica, en Raül anava cap a la pica. Aquí tenia que netejar el forn de dintre, en Raül a netejar el forn.
1: És la teva mili.
2: Bueno, va ser la meva...
1: La vas fer la mili, tu?
2: Jo no vaig fer la mili. Vaig ser objecte de consciència a l'escola del meu poble. Però val a dir que avui en dia ho valoro les coses diferent. O sigui, jo ara no puc... Si a la cuina un dia falta un cassó i s'ha de netejar, no suporto que el cuiner de turno se'n vagi el de la pica i li digui neteja'm això. No. Si a tu et fa falta un cassó i no n'hi ha de nets, te'l agafes, te'l neteges i el fas servir. O sigui, potser l'altre Raül, si no hagués tingut aquesta educació, hagués anat el de la pica i tu neteja'm això. A mi no em fa res agafar una cassola i netejar-la.
1: Han canviat els temps en això de les cuines i de com estan dividides, diguéssim, cada secció, etc. És a dir, sempre hem sapigut que hi havia els matxaques, els que comencen, que són els que pringuen. Aquest que et diu, neteja'm el cassó, nen, no? Això ha anat canviant en el món de la cuina o ets tu que els teus restaurants intentes que no hi hagi tanta actitud dictatorial?
2: No, primer de tot has de pensar que som un equip. I el triomf de tots i la desgràcia de tots és la desgràcia de tots. Tots els que ens venen de pràctiques els integrem com una persona més. i té tantes coses que fer com una persona que està per contracte. I tots i ells més que venen a aprendre. O sigui, no li demanaràs molt més. Jo t'he de demanar molt més a una persona que pago i que té un contracte, sí, sí, que a una persona que ve de fora, que potser a vegades ve de l'estranger, que ve amb molta il·lusió per treballar i que té moltes ganes d'aprendre. No puc fer-lo passar 3 mesos fent una feina. No, som un equip i m'agrada que tots siguin una, eh?
1: És que el món de les cuines hi ha nervis allà dins, eh?
2: Fàcil, bueno, a tot arreu, a les ràdios també, a les redaccions també, a tot arreu.
1: La precarietat sense data a tot arreu, és veritat. El que passa que la cuina també la tenim molt mitificada en aquest sentit, eh? En el sentit, sí, de llocs molt tensos, que ha de sortir, que aquest plat no sé què, que hi ha hagut un accident i t'ho retrasa tot.
2: Per això us han fet les sèries i les pel·lícules mal
1: això
2: fetes.
1: Això és de bé ara, eh? Això és la sèrie. Sí.
3: Això t'anava a dir, jo crec que igual han fet molt mal aquests programes de Chicote, Pesadilla en la Cocina, sí, que...
2: No, mira, jo parlo de la de casa, eh? O les de casa, tant la de Sant Pol com la de Barcelona, i no són així. Sí que hi ha tensió, però com a totes les feines, però quan hi ha tensió tots estem allà concentrats per treure aquella feia i aquella tensió, però sí, sí, no hi ha ni crits ni apartate, ni volen ganivets, eh?
1: Chicote, deixa de fer programes d'aquests. Una cosa que t'anava a dir, has sentit que estic aquí, està cantant?
2: Home, si la sento.
1: Sí, aquesta es diu Just Like Jesse James. No és la cançó més famosa de Cher, no, però com que tu n'ets fan, he pensat, qualsevol que l'imposis,
2: a mi totes.
1: A tu totes et van, totes. Eh? La Cher, referència musical del nostre convidat d'avui, en Raúl Badam.

0: Ei, que grans discos que té la Cher, eh? A banda de... Bueno, també amb el seu marit abans i tal, però a banda dels hits Believe, com es diu aquella? Sí. Strong Enough, no sé què.
1: Un disco de recopilatori.
2: Això. Allò, ja parlem.
0: Sí. Ah, no, estem en directe, Raül, estem en directe una altra vegada.
1: Té un disco de...
0: Hola, Raül Balam,
1: hola,
0: com estàs?
1: Hola, què tal, com
0: benvingut
1: estem?
0: Benvingut al programa, sí.
1: Moltes mercès. Hi ha un disc de recopilatoris, que és del 62 fins al 92,
0: sí,
1: que és una joia.
0: Vale.
1: És una joia.
0: Ens l'apuntem.
1: Però diré una cosa, és que és el més fort que vam celebrar la setmana passada quan va venir el Papa en, aquest, en aquesta ciutat. Els 100 anys de la mort de Gaudí.
0: Sí.
1: Eh? Penseu que fa dues setmanes la mare de la Cher va fer 100 anys.
0: Ja et vaig llegir. Quan
1: Gaudí moria, la mare de la Cher, la que pariria la Cher, la Cherilyn, ja estava viva. O sigui que no hi ha cosa més fantasiosa en el món.
0: O sigui, un tramvia i un naixement. Vull dir, és el circuit de la vida. Escolta una cosa, Raül.
3: Dic, potser Gaudí era com la reencarnació de la mare de la Cher.
1: Potser ho és. Potser
0: encara t'ho milloro. Encara t'ho milloro.
1: A veure.
0: Deixa-m'ho dir. M'ho estic inventant. Sobre la marxa, com sempre, tot el que faig.
3: Sí,
0: no, que hi ha molta feina aquí. Podria ser que la teva mare fos la Cher de la cuina catalana?
1: Home!
0: Per què? Carme Ruscalleda és una tia que ja va fent anys, no sé quants en té ara, la Carme.
1: 73.
0: Val, i l'energia és inacabable. I la Cher una mica li passa una cosa semblant.
1: La Cher va deixar de fer concerts el mes passat perquè li fan mal als genolls.
0: Veus?
1: Als 80 anys, o sigui, és meravellosa.
0: La diferència és que la teva mare no canta, bueno, no sé si canta la intimitat, que és catalana, ¿vale? I que la Cher no apareix a ICAT. En canvi, la Carme sí.
4: Hola, sóc Carme Ruscalleda. El meu moment de pausa és en bé l'esmorzar. El cuido molt l'esmorzar. Estic sola a casa, em paro la taula, encarada que veig una mica d'horitzó. Menjo sempre fruita de temporada. Ara estic menjant uns paraguaios boníssims per esmorzar. Després sempre hi menjo seguidament dels paraguaios o la fruita que toca, un ou passat per aigua. I després una magdalena que la faig a tallets. És una magdalena amb farina d'espelta integral i amb ametlles. I la faig a tallets perquè la vaig sucant amb un té molt llarg, un té Earl Grey, molt llarg d'infusió, molt llarg d'aigua, amb una bona cullerada de mel. Aquest és el meu esmorzar. Me'l prenc amb calma, és una pausa que em carrega d'energia i de bones vibracions per encarar el dia.

0: veure, Mariona Batalla, no em miris així. No miris així, perquè tu no saps que aquesta cançó que he posat, que es diu Bisuit, està més que pensat, això. Per què?
1: Perquè el grup...
0: Com es diu el grup?
1: Japanese Breakfast.
0: Japanese Breakfast. Llavors, Carme Ruscalleda ens està explicant el seu esmorzar i Carme Ruscalleda té un vincle molt fort amb Japó.
2: 100%.
0: Per tant, ni calat, això que he fet avui, Mariona.
2: Molt bé, molt bé.
1: Periodisme d'investigació.
0: Una mica de patilla, també. Si vols, una mica de patilla. No passa res. Escolta, Carme Ruscalleda, una abraçada, gràcies per ser-hi i dir-te, Raül, que també li hem demanat que parli de tu.
2: Ostres.
0: Home, llavors, tu què creus que dirà?
2: No sé.
1: És que demanar-li a la mare que parli de tu ja. És tan
2: perillós. No, demanar-li a mon fill que pensa que dirà la seva mare quan parla d'ell...
0: difícil, però intenta-ho, si vols.
2: Val a dir que en els meus pares els he fet passar putes. Però sí. Putes. Però ara els veig que parlen de mi amb molt d'orgull.
0: Mira, escolta-la.
3: Us haureu adonat per la mirada del Raül que els ulls li brillen. Té àngel, el Raül. Però és que té un àngel al costat, que no el veiem, però és un àngel de la guarda que està atent. Ja va estar atent el 25 de juliol del 76, quan va néixer, que no, hi van haver moltes coses que es van entorçar i ens en vàrem sortir de tot. Després de petit va ser trapella, va fer mil caigudes d'aquelles que, ostres, perillosíssimes, i se'n va sortir. Després, de més gran, també ha fet coses perilloses i se n'ha sortit. Per tant, que ho diu l'únic, en aquesta conversa, amb aquests ulls que li brillen, amb aquest esperit que té tan net i tan fantàstic, i aquest àngel que no el veiem, però que el té al costat enganxat. Un àngel de la guarda fantàstic.
0: Els ulls li brillen, efectivament.
2: Estic plorant.
0: Brillen per això.
2: Ara sí, eh?
0: O sigui, maco això que diu la Carme, eh?
2: Pues sí.
0: I l'has encertat, una mica?
2: Home, sí.
0: I aquest orgull després d'unes èpoques, perquè jo m'imagino que amb les teves addiccions, que n'has parlat moltíssim, el llibre amb la Carme Gasull, tantes entrevistes que has donat, que després hi entrarem una mica més a fons, perquè sé que és un tema que, malgrat se n'ha parlat molt a mitjans, tu t'agrada parlar-ne per ajudar la gent. Després hi entrarem, però entenc que una mare i un pare, que no ens oblidem d'en
2: Toni.
0: Toni Balam, que no em sortia. Veure el seu fill en una època o en una situació tan xunga deu trencar el cor.
1: I llavors, la germana, m'imagino, també.
2: Sí. No, la Mercè, podríem dir que va ser la... Ella diu que és la xivata, però és la que va anar allà i va dir, en Raül té un gran problema, i
0: clar.
2: Tots van agafar el toro per les banyes i em van ingressar. Però... veure ara aquest, parlar amb aquest orgull, doncs emociona moltíssim. Quan saps i ets conscient que els has fet passar putes.
0: Ho entenem, després hi entrarem una miqueta més, però no podem fer plorar més, tot i que avui parlarà
2: però,
0: gent.
2: Però si ho tens un plom, a mi m'agrada plorar, eh?
0: Sí, sí. A mi també, és veritat.
1: Mira, és que aquí diem que la teoria és que els dimecres són dia d'intensitat i ho hem aconseguit, i
0: està.
1: Sí, sí, sí.
0: Va, parlem de la cuina d'avui. Parlem de què està passant en el... Mira, per començar us diré una cosa, oients. La llegenda diu que en Raül Balam, quan estaves incòmode, no sé si ara em corregeixes o no, pel fet de ser fill de dins el restaurant, tu vas dir, vull comprovar si això m'agrada, si tinc ganes. I te'n vas anar.
2: Me'n vaig anar. Vaig demanar a marxar un estiu.
0: Te'n vas anar a fer un estatge.
2: Me'n vaig anar a fer un estatge. Si me'n vaig anar de pràctiques, el que ja havia fet al Sant Pau, me'n vaig anar-ho a fer en una de les grans cuines de... Vaig tindre també sort d'entrar allà una de les grans cuines del País Basc, que és el restaurant Aquelarre de Pedro Zubijana.
0: Vale.
2: I me'n vaig anar allà a passar un estiu. El millor estiu de la meva vida.
0: Home, tu diràs País Basc.
2: A més, fresquet. Vaig dormir fresquet tot l'estiu. O sigui, la calor no la vaig passar. I allà va ser quan vaig decidir... tornant, sí que tinc en aquest moment gravat, dir, vas, aquest moment bucòlic meu, que vaig decidir-ho en aquest moment, però en allà vaig decidir que em dedicaria professionalment a això, que ja m'hi dedicava.
0: Però encara hi ha una imatge més mítica que tinc gravada, que és quan tu tornes i veus el nostre mar.
2: El mar, sí. Ara quan baixava de Granollers, l'autopista de Granollers, i vaig agafar la C31 ja a Mataró, i allà doncs apareix, arriba un moment que passes a aquell pont, i quan passes al pont apareix
0: allà davant, sí,
2: apareix aquest petit gran mar que tenim nosaltres, i allà va ser com vaig dir, perquè esclar, jo tenia que decidir-ho. I vaig anar a passar-me allà a l'estiu i no vaig decidir res. Vaig treballar però no vaig decidir res. I vaig dir, ja ho decidiré tornant. Amb aquell fort fiesta que jo tenia, vaig dir, bé, ja ho decidiré tornant. I clar, m'estava acostant a casa. I en aquell moment vaig veure el mar i vaig dir, vinga, va, juguem.
0: Ara sí, ara,
2: juguem.
0: Et va reafirmar, no? Sí, sí. El mar Mediterrani te reafirma. Doncs justament amb aquest tema i amb aquest paisatge mediterrani, parlem una mica de cuina, de com enfoques tu la cuina i de com creus que podem enfocar-la en un futur, com a país, eh? Ja sé que et demano una cosa molt grossa.
2: No, home, no.
0: Tu tens en compte el territori, tens en compte el producte. De fet, amb la teva mare heu explicat moltes vegades que sí, podem abraçar cuines de tot el món, però, si us plau, fem-ho en producte de la terra, en producte d'aquí, proximitat, etcètera. Però cuina el que et doni la gana, una mica. Tot això pot xocar d'alguna manera amb conservar la nostra gastronomia tradicional o és perfectament compatible?
2: No, jo crec que és compatible. Jo crec que la cuina d'èlit, la més inventiva i tot, va molt agafada de mà a la nostra tradició. El que passa que jo crec que com a societat ens l'hem de creure molt més, la nostra cuina. Ens hem de creure molt més el nostre llegat. O sigui, ens ha de fer plorar uns fesols al ganxet saltejats amb una botifarra. Això és una cosa ben nostra, sí, que a vegades ho tenim com a cuina de pagès. El que sí que val a dir que cada cop estic veient que jovent que puja, que obre nous restaurants, comença a recuperar plats de sempre. O sigui, ja han passat una mica l'època dels ceviches, ja han passat una mica l'època de sushis, estem passant ja els ramens i ens estem tornant a acostar a lo que era, doncs, un cap i pota, un bacallà amb samfaina, un bacallà a la llauna, i veus locals que hi ha menús que s'estan recuperant això. O sigui que la joventut ens separarà, ens salvarà, perquè hi ha esperança.
0: Mira, just està entrant música meravellosa de Trèvol.
4: Escolteu, escolteu, gamberres, el vals jota de la perifèria.
0: Amb aquest vals jota de la perifèria, Trèvol, el grup de la nostra convidada de fa una setmana, no? La Laia Gluck, jo crec, sí, que sí. Una setmaneta, la setmana passada estava per aquí, la Laia, que toca la gralla. Amb ella parlàvem l'altre dia de tradició musical, no? I fèiem la reflexió i dèiem, ostres, podria ser que en això de la música la globalització, que ha fet tanta feina per obrir-nos nous horitzons, nous llenguatges, en aquest cas musicals, fa que hagi fet que finalment ens haguem hagut de posar el focus en lo nostre, perquè no ho volem perdre.
2: Clar.
0: Ha passat això amb la cuina, també?
2: Jo crec que està passant.
0: Perquè això és el ceviche, del ramen, del
2: tal. Sí, havia un moment, és que anaves a un lloc que només veies ramens, que ja es vol ramen, a mi m'agrada moltíssim, o sigui, els disfruto, però el nostre ramen és l'escudella,
1: Clar, una carn d'olla.
2: Sí, és el nostre ramen. Hi ha tantes escudelles o tantes sopes com països o cultures que fan sopes.
0: Des d'aquí recomanar-vos el llibre Sopes de la Deparellada, per cert, que el tinc
2: marcat. És meravella. Dic, hi ha moltes sopes. Pots fer sopes de 10.000 coses, però hem de creure en el nostre llegat. Tenim una cuina mil·lenària.
1: Pot ser que nosaltres també formem part d'aquest fer petita la nostra cuina, és a dir, que també és una mica culpa nostra perquè no reconeixem la carn d'olla, que no hi hagi llocs de carn d'olla a Japó, de la mateixa manera.
0: Com a consumidor, vols dir?
2: Sí, és que, mira, tu te'n vas a qualsevol lloc del món i trobaràs un italià, perquè tenen orgull de cuina. O França, tenen orgull de cuina. Japó, tenen orgull de cuina. Però aquí no ens la creiem. Sempre ens pensem que és cuina de pagès. Però un bon fricandó, ostres, diguem qui fa amb lletja a un fricandó. Són cuines
0: Mariona,
2: que...
0: La Mariona hi fa amb lletja un fricandó, bueno, perquè és vegetariana.
2: Bueno, pot fer un fricandó d'aubergínia i pot ser igualment de bo.
0: Increïble.
2: Però et dic, tenim un llegat molt important, una escalivada, per dir-ho el mateix. Tenim un llegat molt important i no ens el creiem. Sempre ho veiem que és una cosa de segona. Al País Basc mateix tenen un orgull de cuina que aquí no el tenim.
1: Però és que
2: no
1: fins i tot, a mi em fa la sensació que fins i tot els catalans tenim més orgull de la cuina basca, de dir, mira quins pinxos i quin tal, i jo penso, ostres, però si aquí fem coses de puta mare,
2: és
1: també.
2: Que és això. Però ja tenim un jovent que està pujant, que ens està recordant que hi ha això. És trist. Sí que hi ha molta gent que ens pot saltar a la centraleta perquè la gent, no, perquè nosaltres tenim orgull. Sí que hi ha gent que porta i abandera el que és un bon plat de la nostra tradició. Però, en general, no ens ho creiem. Ens agrada més el de fora. però està pujant aquest bullit que està arrencant ara el bull, que és el que jo crec que ens salvarà la cuina. Gent jove que se'n torna a pagès i fa de pagès, o comença a conrear, o vol pescar. Ja
1: per dic, tant...
2: Ja això. El que passa és que les institucions han de cuidar molt en aquest jovent.
0: A veure, explica-ho això.
2: Sí, perquè al final, mira, una parella que vulgui fer formatge i es compri tres cabretes i d'aquestes tres cabretes li surtin doncs tres formatges, clar, dic, la institució li demanen, aquests que fan formatges els hi demanen el mateix que demanen una gran multinacional que fa formatges. I no poden agafar o pagar tot lo que hi ha. Per això tot aquest jovent, que això se'ls ha d'ajudar, que segur que hi ha ajudes, però se'ls ha d'ajudar molt més.
0: Clar, no poden competir amb la ramaderia intensiva.
2: No poden. I s'ha de tenir aquest focus a ells. A França, a un forner li poden entregar la medalla d'honor, eh? A un forner, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: O una persona que faci formatges. I aquí no. Aquí, que fa pa. Escolta.
1: Home, però fa pa, i ho diem així com si fos una cosa de segones, però tothom menja un tros de pa al dia.
2: És que és això. Però és que hem de començar a estimar el que fa pa. A mi hi ha en Jordi Morera, de Vilanova, que es conrea el seu propi blat per fer-se la seva pròpia farina, perquè el seu pa no dongui cremor i sigui farina 100% perquè se la moli el mateix. Té el molí, dintre de l'obrador.
0: És un heroi nacional, aquest.
2: És un heroi nacional.
0: Home,
2: doncs per això dic, tota aquesta gent que de Jordi Moreres hi ha a tots els pobles de Catalunya que estimen el que fan, fent pa, fent arròs, fent qualsevol... Aquesta gent hauria de tindre una plaça com a mínim a cada poble.
0: Perquè en Jordi Morera farà la seva farina, perquè ja sabem com tenim el món de la farina, el tenim
2: per això,
0: farina domesticada, lletja, que ja no té nutrients, que és blanca, que és refinada...
2: És que jo crec que hem passat molts anys menjant pels ulls. I ens hem descuidat del gust.
1: Crec que ens ha regnat durant molt de temps la dictadura de l'estètic i aquesta necessitat de un sushi, oi, és que és tan mono, tan ben posadet, però jo em fricandó barrejat, que al final...
2: Mira,
1: que...
2: Ara et diré una frase d'en Raül Balam, com a vell, com a persona gran.
0: T'estàs autocitant?
2: Sí, m'estic autocitant. No conec a ningú que digui la meva mare fa uns macarrons molt macos. Sempre és... La meva mare fa uns macarrons molt bons. I... El registre que tenim sempre és el gust.
0: És el gust.
2: Sí que ha de ser maca, el menjar, perquè el menjar t'entra per la vista. Sí. Però el que recordaràs sempre és el bo que era,
0: A la vegada que et diran, fa els millors macarrons, la meva mare, també.
2: Sí, home, esclar. I visca les guerres de macarrons a les mares,
0: Carme Ruscalleda fa els millors macarrons?
2: Ah, la Carme Ruscalleda fa molt bons els macarrons.
0: I tu?
2: Millor que la mare.
0: Som la mateixa persona. Jo li vaig dir a ma mare això un dia. Li has dit?
2: No, però ella et dirà que sí, eh?
1: Sí, eh?
2: Però mira, a casa fem... podem fer una batalla d'arrossos?
0: Sí.
2: Amb els mateixos ingredients?
0: Estic una casa tan guai.
2: Amb els mateixos productes, o sigui, amb el mateix tipus de cassola i tot, i a casa sabran de qui és l'arròs de cadascú.
1: Sí, eh?
2: Sí. Perquè dic, el de la mare és molt més, és molt més delicat. Podríem dir, si fiquem gènere, és molt més femení. És més delicat, és més dolç, és més tendre, t'abraça. En canvi, el meu té més personalitat, és més fort de gust, és més concentrat. I fent servir els mateixos. I la mateixa escola, perquè és la meva escola és la de la mare. Però cadascú té la seva personalitat.
0: I deixa'm endevinar, els macarrons, més o menys, van pel mateix camí. Els sí. teus tenen un fons més llarg...
2: Els meus són més picants. Tot el que em faig a casa i tot, sóc molt de picant, jo.
0: Per cert, envio una abraçada al Joan Vallès, que no fa gaire ha obert aquí a l'esquerra de l'Eixample al bar Dijous, que el vam tenir per aquí convidat també, no sé si el coneixes,
2: no.
0: El Joan Vallès, restaurant de cuina catalana...
1: Esmorzars de forquilla?
0: Sí.
2: Això ens interessa.
0: Ho fa tot el que ens agrada, el Joan Vallès, un cuiner que tenia un restaurant que seia gegant, que malauradament va acabar no gaire bé, amb els rotllos, i que ara feliçment té un nou restaurant. Parlàvem del pa i d'això de l'estètica. L'altre dia veia un documental que et deia, és veritat que el pa, el que ens agrada visualment, són un pa amb molts alveols, molt crescut i tal, però les farines antigues, que no fan tant alveol, el gust és allà, no? Per tu el producte, o sigui, la matèria primera, suposo que és imprescindible, no? Sempre?
2: És imprescindible i menjar-ho quan toca.
0: I exacte, la temporalitat. I fins al punt de recuperar o d'haver-t'ho de currar una mica més o patir una mica més per trobar aquell producte que vols, et passa també? De fer molta recerca?
2: Sí, ho patim. Hi ha plats que els tenim molt, molt poc temps, que te'ls penses que et poden durar tant de temps, però de cop i volta el producte diu ja n'hi ha prou, fins aquí hem arribat. Ara tenim un moment, ara estem en el moment dels lloritos, que és el moment meravellós, que és un peix que només es pesca a la costa del Maresme.
0: Sí.
2: La peculiaritat d'aquest peix és que es fregeix amb l'escama, o sigui que és un peix, com diria la Paquita Salas, 360, o sigui que ho té tot, perquè és tendre, és cruixent, ho té tot. I ara n'hi ha. Ara acabem d'estrenar la carta d'estiu i hem ficat lloritos. Però si el llorito li dona la gana, se'n va. O sigui, cada cop i volta haurem de pensar en un pla, B.
0: Envio una abraçada també al Pau Roca, l'actor, que té sengles restaurants anomenats El Llorito, a Barcelona.
2: Sí.
0: Són restaurants a peix i que justament el nom el tenen per aquí. Ha de parlar una altra persona encara. De fet, n'han de parlar dues més de persones, Raül, i és tard i hem de fer la publi.
2: Yes.
0: La primera es presenta i ens explica... és una persona que coneixes de prop perquè l'has viscut, jo crec, aquest home. L'has viscut i t'ha entrevistat alguna vegada, vale? I per ens explica el seu moment de pausa.
5: Hola, soc Josep Socarrats, editor de les revistes Cuina i Arrels. Tot i que són dues revistes de la bona vida, sí que a vegades convé saber com parar. I una manera que jo he descobert que em desconnecta del tot, sí, podria dir que és anar al mig d'un prat i mirar el cel, que això estaria molt bé, però no ho puc fer tant com caldria. Però, en canvi, sí que tinc més a mà posar-me un capítol aleatori, més igual quin, de Les Xiques d'Oro, i seguir aquell ritme de comèdia intel·ligent i també ben intencionada dels anys 80 90, que té una mica de malícia, et fa sentir bé amb tu mateix i a més fa admirar d'aquestes dones tan intel·ligents i tan sàvies. O sigui, recomano a tothom una dosi diària de Les Xiques d'Oro. Thank you for being a friend.
0: Travel down the road and back again. Your heart is true. Aquest
1: està
0: és l'opening.
1: Està impressionant aquí a l'estudi.
0: No, està passant una cosa, serendípies de la vida.
2: Molt heavy, eh?
0: Explica el que acabes d'explicar, perquè, clar, estàvem parlant de Josep Socarrats, a qui coneixes, perquè ell ha dirigit el Cuines des de fa moltíssims anys.
2: Sí, i ara està amb Arrels.
0: Està amb Arrels i amb Cuines també. Suposo que t'haurà entrevistat.
2: Sí, home, és amiguete.
0: I és amic, també. Haureu anat a festa junts.
2: Sí,
0: va, no,
2: però hasta aquí puedo leer.
0: Va, no explicarem festes. Ni sales de festes que potser puc intuir coneixent el Socati.
2: Bueno.
0: Socati, una abraçada molt forta. Què anava a dir? Però és que, clar, digues, això de Les Xiques d'Oro, tu també ho fas?
2: Jo dormo amb elles, amb les quatre.
0: Sí, amb quatre iaies, eh?
2: No, i des de fa dos anys, jo tinc un dormir molt fàcil, o sigui, anem a dormir, em fico al llit, m'estiro i m'adormo.
0: Quina sort.
2: Però jo necessito ficar-me a Les Xiques d'Oro. Me les fico en el mòbil i és que sona la cançó i és que no arribo ni al començament del capítol, que ja em quedo fregit. I de tant en tant vaig obrint els ulls i les pobretes estan allà fent-me l'opereta cada dia em van passant.
0: Puc fer una pregunta?
2: Si us plau.
0: Hi ha una parella a la teva vida, hi ha una persona que conviu amb tu i dorm amb tu? Es pot ser,
2: amb mi, soc d'aquestes modernes que no dorm amb mi, gràcies a Déu.
0: Vale.
2: Però quan es queda a dormir no fico a Les Xiques d'Oro.
0: Vale, això t'anava a dir. Gràcies. Vale.
1: Ja, perquè la primera cita, com li expliques... Gràcies per tot, ara arriba el moment que hem de veure Les Xiques d'Oro.
2: Pitjor seria dormir amb aquests aparatos d'apnea i aquestes coses.
0: Però tu imagina que ve el teu nòvio o tal a casa i li dius, venen quatre iaies al llit.
2: Però sí que faig jo, si a vegades em desperto mitjanit i no puc dormir, me'n vaig al sofà amb el mòbil i em fico Les Xiques d'Oro per dormir.
0: Sí,
2: i amb ell el deixo dormir al llit.
0: I l'altra cosa de connexió infinita que està passant és que dius que la teva idolesa, que abans hem sentit cantant,
2: canta...
0: Like Jessie James,
2: sí, té una versió d'aquesta cançó.
0: Tot lliga.
2: Sí, aquesta, com diria la meva amiga Candela Peña, esta mujer le cabe un barco.
0: Ai, sí que t'he vist amb la Candela Peña. Quina energia que té la Candela Peña,
2: Ella sí.
0: Un dia hauria de venir aquí al programa i jo m'aniré per la porta quan entri allà, perquè no... És aquestes persones
1: que... Seran terratrèmols.
0: Perquè no es puc... No, em supera tanta energia. Sí. Fem la publi, ara venim, vinga.
6: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
7: Doraemon!
6: El teu gat còsmic torna a casa.
7: Ho hem aconseguit!
6: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
7: Visca!
6: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
7: A volar!
8: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs, Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
9: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
8: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
10: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
11: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
12: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
13: Sóc un locutor.
14: Ai, que mono!
11: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
15: Oh, yeah!
10: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
16: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
11: Aquesta veu m'encanta.
16: A mi m'encanteu vosaltres. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2.
17: Per 2.
16: Dos presentadors.
17: Dos presentadors.
16: Dues hores de programa.
17: Dues hores de programa.
16: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a iCat.
18: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per iCat.
19: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Ens estem quedant sense temps i ha de parlar més gent. Ens hem deixat encara Raül Balam. Avui compartim una hora amb aquest cuiner de Sant Pol, que viu a Sant Pol per decisió, que això de la ciutat no et va per viure-hi.
2: No.
0: Baixar-hi sí, de tant en tant, no?
2: Home, baixo cada dia, tinc restaurant aquí.
0: Ah, bueno, clar. T'has fixat, jo, les meves desconnexions mentals són gravíssimes.
1: No, però jo crec que forma part amb una mica d'aquest imaginari com de jefe capullo de dir, ah, jo treballo des de casa.
0: Sí, però Raül sabem que no és això. Bé, encara hem de parlar gent en Socarrats, en Josep Socarrats, ha d'explicar alguna vergonya del Raül.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Jo

0: aquí informal que poden portar quan van de visita a una casa o es munta una festa d'aquestes que aquí a vegades en diem de traje. I en Raül, en comptes d'escandalitzar-se, va dir: bé, però si aquestes coses agraden per separat, perquè no han de ser bones juntes. Que quedi clar, no el vull desprestigiar, això no van ser declaracions davant d'un congrés o d'una classe de gastronomia. Va ser una conversa absolutament informal, però em va alegrar aquesta visió desacomplexada de la cuina que em va donar en Raül.
1: A mi... Sí, perdoni, senyora.
2: Podria haver explicat coses pitjors.
1: Sí, per tant, no et toca contraatacar, tu.
2: No, però sí que puc defensar-ho, això 100%. Si els belgues mengen això i culturalment és seu, és el millor plat del món. A Sant Pol de Mar, el 25 de juliol, que és el dia de la festa major, el plat tradicional d'allà són unes peres farcides de carn. O sigui, agafem la pera, la buidem i l'omplim d'una carn farcida de xai i vedella.
3: Però encara ho puc entendre,
1: jo també, jo també. Però llauna, tonyina de llauna, amb el suquet de la tonyina de llauna. Maionesa.
2: L'almívar. S'haurà de provar.
1: Raül, fem la prova?
2: Doncs mira, mira, me la faré aquest cap de setmana.
1: Va, jo et passo
2: ara que hi ha préssecs, em faré préssec amb almívar jo... Me faré un bon préssec amb almívar?
1: Això és trampa, ja.
2: No, trampa, no.
1: Jo crec que... Els... Bueno, no, potser no puc parlar pels belgues.
3: Però per què ha de tenir aquest de l'almívar tòxic?
2: Clar. O sigui, el préssec, tonyina de llauna, sí. Maionesa i el suquillo.
1: Ara et passaré la nota veu del...
2: No, no, ja m'ha quedat. Boníssim. I,
1: vale.
2: Boníssim.
3: Ai, no.
1: Escolta, que ens queda molt poc temps. Tenim escassos 7 minuts per acabar aquesta entrevista. Vols sentir l'altra persona que vol parlar? És que si no, no la podrem sentir, em sap molt de greu.
2: Doncs, sisplau.
1: És una tia que crec que és molt important per tu.
2: A veure.
1: Perquè ha posat paraules a un tema gros teu. I abans l'has mencionat. I què et pensaves? Que no apareixeria?
2: Home!
1: Carme Gasull.
4: La meva relació professional amb el Raül Balambros Calleda ve de lluny. Ell és xef, jo sóc periodista gastronòmica, per tant hem compartit taules, sobre taules, actes, presentacions. La nostra relació personal té un gran punt d'inflexió al 2021, quan ell em demana ser la seva parella de ball en un llibre que li han encarregat per explicar la seva addicció i recuperació. Caram, vaig pensar jo, si no en tinc ni idea d'aquest tema. Però si ell s'hi atrevia, jo... igual, i ens hi vam llançar de cap. El resultat va ser un llibre del qual n'estem molt satisfets, que ens va enriquir molt, que va enfortir la nostra relació, i allà mateix apareix una anècdota en el pròleg. Ell potser us l'explicarà, però vam pujar dalt d'un taxi i la taxista que ens va acompanyar a l'editorial ens va demanar ajut perquè va escoltar la nostra conversa i li vam donar allà, in situ, màgia pura.
1: Dues coses a dir d'aquesta nota de veu. Un, Carme Gasull, ens encanta la teva veu.
3: Ens prendràs la feina a la ràdio.
1: M'agrada molt.
2: És meravellosa.
1: I dos...
2: Linda Evans. Carme Gasull, Linda Evans.
1: I com et diu ella a tu?
2: Joan Crawford.
1: Ja ho sabia. Saps qui m'ho va dir? Josep Socarrats, que tenia aquesta informació. És que el Socarrats té molta informació.
2: No, és com és periodista.
1: Linda Evans i Joan Crawford, eh?
2: Sí.
1: Dues clàssiques. Escolta'm, ens has explicat aquesta anècdota que entenc que és una taxista que necessita una sortida.
2: Mira, era la primera reunió que vam fer la Carmen i jo per anar per fer el llibre enganxat i ens anàvem a veure l'editor, si presentàvem el nostre projecte. I anant cap allà, la Carmen és periodista i tenia preguntes, i jo parlàvem sense complexos dintre d'un taxi. I parlàvem d'addicció, i parlàvem d'ingressos, i parlàvem que guai que me n'he sortit, bla, bla, bla, bla. Vam arribar a Diagonal, era on hi havia l'editorial, vam parar en allà, la taxista ens va cobrar, i en el moment ens va preguntar si ens podia fer una pregunta que no havia fet mai amb ningú. Era el primer cop a la vida que preguntava a un client d'una conversa. I ens va preguntar si te'n podies en sortir. Que ella estava en una situació a casa seva, que tenia un fill addicte, que la maltractava, que la robava, que ho passava molt malament, que fins i tot el tenia que haver denunciat. I ja vam dir, mira, et dono un telèfon, et truco aquí i, a veure, no sé què va passar... Sé que aquella va haver com una llum d'esperança i ella va marxar Diagonal cap amunt. Aquell dia doncs ens vam adonar compte de lo important que és fer un llibre d'addiccions.
1: Quan vam parlar tu i jo,
2: vam dir, ostres, sí que hi haurà gent que no ho entendrà, però algú salvarem. Algú ens ha escoltat i dic, hòstia, aquest tio que ara està tan lúcid, que està parlant dient tantes tonteries i que va tindre una vida desastre, avui en dia està aquí, hòstia, doncs jo també, no? Doncs, noi o noia, tu pots.
1: El fet d'insistir i seguir-ne parlant, i més tenint en compte que som a la ràdio pública i que hi ha gent a l'altra banda, que algun contacte, segur, perquè qui més qui no, qui més qui menys, té alguna relació...
2: Sí, algú que se li hagi engegat la llumeta...
1: Ja, doncs, et dones per satisfet.
2: Jo sí.
1: Molt bé, que per cert,

0: Hem de parlar d'una cosa que teníem, que avui estàvem discutint amb la Mariona, tenim dos minuts, que és el tema de l'alcohol, que moltes vegades clar, estem molt acostumats a una copa de vi, una cervesa, fins i tot la gent que et diu, vols una birra? No em ve de gust. Va, tio, una birra. Que imagineu-vos que això passa amb una ratlla de cocaïna, no? Vull dir que no t'ho imagines. Volíem parlar de la normalització de l'alcohol.
1: Sí, fins i tot em fa la sensació que dins de la cuina mediterrània el vi es considera un aliment més.
2: Sí, ho és.
1: Com has viscut tu aquesta relació o aquest haver de crear un nou vincle amb l'alcohol, que això sí que ho pots tenir a l'abast tota l'estona?
2: Mira, tenim un vincle professional, però que jo no puc tocar. O sigui, hi és a la meva cuina perquè per cultura hi és, però jo no tasto cap plat que hagi estat fet amb alcohol. Tinc els meus conillets d'Índies, que són, són aquests que són les proves, que proven per mi. I amb el temps he descobert que si es treu l'alcohol d'alguns plats, no passa res. Jo sempre tinc la teoria que antigament es cuinava amb alcohol perquè no teníem les neveres i la frescor que hi ha ara. Suposo que era per amagar algun
1: tub. L'oloreta...
0: Clar, avui en dia,
2: avui en dia això ja no passa. Sí que no pots fer sense alcohol unes peres al vi, perquè ja t'ho diu el nom, peres al vi. Però hi ha altres receptes que sí i que no passa res. I es pot viure perfectament, menjar i disfrutar sense alcohol.
0: Uh-huh. L'altra cosa, disfrutar de les festes, pots?
2: Jo, sí. Sí. Sí, el que passa que arriba un moment que jo sé que ja no formo part d'aquella festa. Jo m'aixeco i me'n vaig i no passa absolutament res. Mira, el dilluns vaig convidar a tot l'elenc que m'acompanya tant de Sant Pol com de Barcelona a dinar per celebrar els meus 30 anys de cuiner, i va arribar un moment ja que jo, després del dinar, allà hi havia una felicitat que jo no hi formava part d'aquella felicitat. Nois, moltes gràcies per tot, a reveure.
0: Clar, perquè hi ha una cosa que és l'alcohol, que està perfectament integrat a les nostres vides, però també hi ha una cosa que està molt més integrada al que us penseu a les nostres vides, que és, viatges al lavabo de dues persones en dues persones. Això ho vas haver de parlar amb els teus amics que potser consumeixen de tant en tant els caps de setmana, a dir, podríeu no fer-ho quan jo hi sigui?
2: Mira, val a dir que tots aquests amics que tenia d'amics que feien aquestes coses ja no estan a la meva vida. O sigui, no han tornat aquells amics. I potser amics que potser abusaven d'aquestes coses i tot, no ho sé. Davant meu han tingut un respecte horrorós i mai jo he vist aquestes coses. Saben perfectament lo malament que ho he passat i el llarg camí que he recorregut.
0: Per tant, són els amics.
2: Sí, 100% amics. Clar, clar. Sí, sí.
0: Raül, ho hem de deixar aquí.
2: Ja?
0: Sí, quan obres l'hamburgueseria?
2: Si tot va bé, a principis de juliol.
0: Val, vindrem.
2: Si us plau.
1: A fer un Frankfurt.
2: Ai.
0: O una hamburguesa.
2: També.
0: Hi haurà hamburgueses d'aquestes de colors i coses, pans raros?
2: No.
0: No?
1: Hamburguesa clàssica de tota la vida.
2: Hi haurà l'hamburguesa que et vingui de gust menjar, ja
0: doncs
2: veuràs.
0: Doncs així serà. Sant Pol de Mar, hamburgueseria, com es dirà, té nom?
2: Cuina Burger. Som superoriginals.
0: Quin curro.
1: Marketing.
0: Raül, un plaer conèixer-te, de veritat.
2: A vosaltres.
0: Gràcies per venir. Oients, ens veiem demà. Demà no sé ni qui ve, ja.
1: Jo tampoc,
0: perdut, però segur que serà interessantíssim. Us quedeu amb la gent del Loft. Adeu, Mariona.
1: Fins demà.
0: Adeu, Dani. Adeu, Mercè. I adeu al Nil, també. Adeu.

0: mallorquina, puta i fina.
1: M'agrada.
0: Me menjo els pastís i m'asseca sa cadira.
2: No silence.
1: Para.
0: No come on. Okay.
2: One, two, three. The class is going to start.
0: Now.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Bé, mira, avui més descansada que ahir. I tu?
1: Ah, mira, molt bé. Jo avui he de molt mal humor.
3: Perfecte.
1: Cap dels dos s'ho mereix. Bueno,
3: però
1: sí,
3: queda
1: sí,
3: poc per estiu, tia. Per tant...
4: Ja està, ja hi som.
1: Família, de Catalunya.
3: I avui, dimecres 17 de juny, sabem que... Avui s'estrena als cinemes la versió en català de la pel·lícula Toy Story 5.
1: Ai, em fa por. Oi?
3: Mira, tinc el tràiler, a veure si el podem escoltar.
5: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
6: Lliga! Així ho està claro, marit i cobert.
3: Així tot, he estat investigant i no tots els cinemes tenen l'opció de veure-la en català. Per tant, si voleu gaudir de la Jessie sent el Catalan Dream, hauré de buscar un dels 4 cinemes que la projecten.
1: 4 cinemes en hores demencials.
3: Sí, bueno, perquè és com dissabte... Ai, no, dissabte no, perdó. Dimecres a les 9 del matí, dijous a les 7:30 del matí i diumenge a les 2 de la matinada, més o menys. Aquestes són les hores.
1: És escarós. Hem de recordar que és l'idioma d'aquest país, eh?
3: Per això.
1: O sigui, és escarós el que es fa, però bé.
3: 100%. Però bé... Perquè hi ha una altra notícia al món del cinema i sobretot al món de l'animació, que és que ha sortit un tràiler que a mi me fa una il·lusió tremenda, que és el de Shrek 5.
7: Once upon a time, a hideous ogre and a delusional donkey embarked on a journey to the magical city of further, further away.
8: Oh my God, it's really happening.
3: Pèls.
1: Pèls de punta, m'encanta Shrek a mi.
3: És de les millors pel·lis del món. No se sap encara la data oficial, simplement diuen que estarà disponible l'estiu de l'any que ve. I a més, atenció, perquè sabem que la Zendaya posarà la veu de la Felicia, que és la filla de l'Shrek i la Fiona. Per tant, Zendaya, un altre èxit i un altre millonaco per la teva butxaca. Felicitat.
1: T'ho mereix tot en aquesta vida.
3: Ella tot el que vulgui.
1: Ahir es va publicar el cartell del Mercat de Música Viva de Vic, que serà del 16 al 20 de setembre. I atenció, perquè vaya pedazo de llamp de cartell. I actuaran Dan Peralbo, Soc un Bohemio, La Publicitat, Lia Cali, que he pensat que tot funcionaria, no sé ni qui és.
3: Sí, la Lia Cali, sí.
1: Vale, en Vaya Valle, Ginestà, bla, bla, bla, bla. Jo us dic els artistes que més m'han agradat, o els que més em sonen, però n'hi ha moltíssims més i els podeu buscar al cartell o al web, que allà us sortiran, de fet. Hora, dia, si són gratuïts, si són de pagament, si necessites una acreditació turboviral per entrar-hi, bueno, allà us sortirà tota la informació.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Els metges de la sanitat pública han fet aquest dimecres l'últim dia de vaga abans de l'estiu. Però avisen que el conflicte està lluny d'acabar-se. I poso aquesta cinta perquè sempre ho fem amb música d'atenció i he decidit que no.
3: Vale.
1: Que visca els metges de la sanitat pública. Reclamen un conveni propi, posar fi a les guàrdies de 24 hores, limitar el nombre de pacients per agenda i reforçar les plantilles per reduir la sobrecàrrega laboral. Per tant... El Sindicat de Metges de Catalunya mantindrà la campanya Ni un minut més, que bàsicament anima els professionals a no fer hores extres voluntàries per demostrar que el sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç constant dels treballadors. Wokara! Les Wokes! Viva!
3: Jo sé que aquesta cinta...
1: Al·lèrgia.
3: Sí, et provoca urticària, però és que he hagut de canviar el meu pop fac més 50 a última hora perquè fa només uns minuts s'ha confirmat que tindrem una nova edició d'Operación Triunfo 2027. Ho han comunicat amb un post al seu Instagram oficial on anunciaven que l'edició començarà a l'octubre i que, per tant, els famosos càstings que es fan per tot Espanya començaran al juny. De moment no sabem res més, només que la Chenoa continuarà sent la presentadora del programa, i t'he de dir que tinc molts nervis per saber qui serà exactament els professors, perquè ja sabem que l'any passat hi havia rumors de que hi havia gent que ho volia deixar.
1: Ah, llavors, no s'ha confirmat això.
3: Només s'ha confirmat la presentadora, que és la Chenoa. Nervis.
1: Vale. A més, avui és Sant Gregori.
3: Una altra vegada.
1: No va ser Sant Gregori ahir.
3: Sí. No, ahir no, però ja ho ha set moltes vegades Sant Gregori.
1: No, Gregori és el primer.
3: No, perquè jo te vaig dir, tia, en Gori...
1: Ah, i va ser fa poc,
3: per
1: és
3: això...
1: veritat.
3: Joder.
1: És Sant Gori avui.
3: Bueno, pues Sant Gori otra vez. Segur que no és l'oficial seu, perquè sempre va passar el mateix, que el felicito i me diu no és avui.
1: Pues digue-li avui, perquè seu, avui no el vols felicitar, segur que és avui.
3: Perfecte.
1: N'hi ha 208 més.
3: Pues sí que n'hi ha, pensava que n'hi hauria
1: menys. Hi ha molts Gregoris, és molt bèstia.
3: Que viral. Però
1: va, el refrany del dia d'avui diu: a l'estiu les formigues fan el niu. Cada vegada és pitjor. El santoral sap que arriba l'estiu i per tant comença tots els refranys amb a l'estiu.
3: És que estem, juny és aquell mes que ja te la pela tot tres collons i tu vas,
1: sí,
3: bueno.
1: Es nota molt.
3: Per això
1: que
3: ja
1: li pela a tothom.
3: No
1: és
3: ningú,
1: molt bèstia. A ningú li importa res. És salvatge.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui és Tom Holland i Zendaya. En parlarem de seguida, tristes i soles. Però també d'aquí una estona, contentes i acompanyades de Marc Andreu, que s'ha autonomenat el calvo del que no surti d'aquí.
3: Ah, s'ho ha posat ell.
1: Segurament, perquè jo si no hagués dit exdirector del Loft i maltractador meu personalment. O sigui, a mi em maltracta.
3: Oh. Pues no, és el calvo del que no surti.
1: El calvo
3: aquí
1: del que no surti,
3: tu
1: perfecte.
3: De què parlaràs avui?
1: Doncs mira, avui aprofitant que els nostres radioients els va agradar la secció d'ortografia, corregiré faltes que ens fan els haters.
3: Ah, molt bé.
1: Sí, avui crítiques. Qui vindrà avui?
3: Doncs mira, vindrà una de les finalistes del Zona 9 2025, la Bru, que ha tret un àlbum molt guai, la veritat, i nosaltres no marxarem sense haver ajudat una mica les nostres cantants a superar els seus traumes.
1: Sí, ja sé que avui tocaven anar per internet, però ahir van provar d'ajudar l'Olivia Rodrigo a superar el seu ex escoltant i analitzant algunes parts de les seves cançons. I avui tocarà repetir-ho amb artistes diferents.
3: Sí, però també passarem una mica per internet, eh? I mirarem reviews, perquè avui provarem una de les begudes més virals del moment i comentarem totes aquestes restaurants d'influencers, productes d'influencers, i mirarem la review, sobretot, que és el que ens interessa.
1: Perfecte.
3: Així nosaltres després podem fer la nostra
1: review.
3: Amb fonaments.
1: Perfecte. Tot? Sí, te capto.
3: Comencem?
1: Som-hi.
0: Això és el Loft.
1: Mira, et farà il·lusió, això.
3: Sí, perquè d'aquí dos dies, perdó, quatre dies, comença l'estiu oficialment. Per tant, hem d'anar desenfundant els nostres biquinis rojos, com la Júlia.

0: Benvingudes al Love.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. A ICAT.
2: Passen 10 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Love ICAT. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I avui el tema del dia parlarem d'una de les parelles més perfectes del panorama international.
3: Segurament aquests dies heu notat que respira amor, que els colors estan més brillants que mai, que hi ha més papallones. Bueno, no se n'han vist mai tantes.
2: Les papallones són un insecte molt desagradable i fastigós.
3: Però són romàntiques.
2: No.
3: I no és perquè arribi l'estiu, sinó perquè la Zendaya i en Tom Holland estan a Madrid fent promo.
2: Efectivament, a Madrid han declarat oficialment la Setmana de l'Amor des del moment en què van aterrar-hi aquests dos perfectes.
3: Oh,
2: ells hi són per fer promo de la nova pel·lícula de la saga Spider-Man, que es diu Spider-Man Brand New Day, on són els protagonistes.
3: I evidentment a la gent els hi pela completament la peli, perquè el que els interessa de veritat és la seva relació, tot i que sempre ha sigut, recordem, molt hermètica, molt secreta, molt privada, i però els periodistes madrilenys
2: són bons
3: i han aconseguit treure els titulars molt sucosos. Per primera vegada, Tom Holland ha parlat sobre el seu matrimoni amb la Zendaya i, per tant, ha confirmat oficialment tot el que es porta especulant des de fa mes.
2: Això és heavy. Això és heavy i fa molta il·lusió. Abans, però, posem una mica de context a la parella perquè us situeu i perquè ens encanta parlar d'ells, que fan molt enveja. Ells dos es van conèixer quan va començar l'última saga de Spider-Man i això hi van convertir-se en els seus protagonistes. Això va ser el 2017, amb la primera pel·lícula que es diu Spider-Man Homecoming, com una cançó molt bona d'en Kanye West, que és probablement la millor cançó que té. Boníssima, Homecoming.
3: Homecoming sense el Spider-Man davant, no?
2: Sense el Spider-Man, només Homecoming.
3: Perfecte. En aquell moment, ells dos es van fer molt amics i com passa sempre que hi ha un home i una dona mínimament relacionant-se, van començar rumors de que estaven junts. Això és així. Però en aquell moment cada un tenia altres històries, perquè teníem a la Zendaya i en Jacob Elordi per una banda, que ja estaven començant a gravar
2: Euphoria,
3: i per tant es va començar a rumorejar, que estaven junts, i per altra banda teníem amb Tom Holland, que estava amb una actriu britànica que es diu Nadia Parkes.
2: Però el 2021, quan aquestes històries ja s'havien acabat, estaven gravant ja la tercera pel·lícula de la saga, ells anaven per feina realment, i en aquell moment els rumors van començar a ser més forts que mai perquè anaven molt junts, fins que va arribar aquest tros de foto d'ells dos fent-se un petó al cotxe. Una foto extremadament viral, perquè aquesta foto a mi em surt cada setmana a Twitter almenys un cop.
3: Que maco! Ai, els aros que porta la Zendaya, a mi, que maco.
2: Sí, no. Ella és mi todo.
3: És una chon en aquesta foto, però bé. Evidentment, després d'això, ells es van quedar muts i no deien absolutament res, però la gent ja va començar a ser tan pesada que finalment ho van haver de confirmar ells mateixos amb una foto a les seves xarxes socials. Aquesta foto,
2: preciosa,
3: que també sabem que ha donat la volta al món perquè l'hem vist tota sent. Són ells dos a un camerino, feta la foto la fa la Zendaya amb la típica càmera analògica, i ell, en Tom Holland, va vestit de Spider-Man. Al peu de la foto, ell hi va posar: per molts anys la meva MG, truca'm quan et despertis.
2: Pelos.
3: Fa molta feixa.
2: Però, i nosaltres per què no?
3: Aquesta és la meva pregunta cada cop que veig aquesta foto, cada setmana a Twitter. Dic, vale, i jo què he
2: fet? Molt bé, i jo?
3: Clar.
2: What about me?
3: What about me? Què? O sigui, quina
2: estic
3: diferència?
2: Tancada?
3: És que clar.
2: No ho entenc.
3: He matat jo algú?
2: Em passa alguna cosa? Perquè jo no tinc això.
3: Joder, macho, tio.
2: Després d'això van decidir que parlarien molt poc de la seva relació i sempre l'han volgut mantenir molt en secret. De fet, ho han aconseguit molt bé. Perquè per ser les persones més famoses del món no sabem res de la seva relació.
3: Res.
2: De fet, en els anys posteriors a la confirmació només van deixar algunes petites confirmacions que seguien junts i molt enamorats i mostres de suport l'un a l'altre.
3: We are in love. I ja.
2: Però l'any passat, la Zendaya es va presentar a una catifa vermella amb aquest pedrusco d'aquí.
3: Uf.
2: Una pedra molt grossa, vale? Per radioavients.
3: A principis de l'any passat es va confirmar el seu compromís, però evidentment no van revelar res de la cerimònia i ho van mantenir, com sempre i com ja estem acostumats, tots en secret màxim.
2: Molt bé.
3: Fins que a principis d'aquest any, quan la gent ja anava boja perquè pensaven que la boda era imminent, és a dir, a veure, per timings, ja han tingut temps d'organitzar-la i ja poden casar-se. Doncs resulta que en Lou Roach, que és el seu estilista, va deixar anar tan tranquil que la boda ja havia passat i que ningú se n'havia donat. Tot això en una entrevista random a una catifa vermella.
2: Perquè se'l devia escapar.
3: Crec que no, crec que va fer-se una mica el xulo com ha-ha. Perquè tu te recordes com vam parlar aquí?
2: Sí, ho vam parlar, me'n recordo.
3: D'això ja fa temps i no recordo com el clip, però sí que és veritat que l'actitud era com molt de... que li pela, saps com?
2: Ells,
3: com va?
2: En Tom i la Zendaya, van seguir muts fins ara. A Madrid li han preguntat al Tom sobre unes imatges fetes a mida de la seva boda, unes imatges, per cert, que fins i tot la seva àvia es va creure que eren reals i es va pensar que no l'havien convidat, pobra dona. Doncs bé, ell ha dit que la boda ja va passar i que ningú de la seva família hi va faltar. I sobre la Zendaya ha dit: ella és la meva persona, la meva millor amiga, i jo sóc l'home més feliç del món quan estic amb ella. És escarós, això. La veritat t'ho dic. És molt desagradable que estiguin tan enamorats, perquè nosaltres no ens ho mereixem. Ella callant, ell soltant-lo tot perquè és un bocamoll. Bueno, pelos.
3: Què hem fet malament en aquesta vida per no tenir això? És que jo, si no tinc això, no vull res.
2: Ah, no, 100%.
3: Tia, és que aquest home...
2: Què hem fet malament?
3: Tan enamorat.
2: Tu, quina és la teva teoria?
3: La meva teoria és que encara no ha arribat.
2: No, no, això és no és una teoria, amore. Això és un fet.
3: Per això, però, i jo no vull perdre cap oportunitat de trobar-lo, llavors. Uh-huh. Aquesta és la meva teoria. La teva?
2: No sé.
3: No hi ha teoria?
2: No, no hi ha teoria, ja arribarà.
3: Però bé, ells són boníssims i realment s'estimen molt i s'han fet grans junts, perquè només cal veure la seva primera catifa vermella. Mira, aquí tenim una comparativa de la primera, de l'Spider-Man's, el Homecoming maquet, i llavors la de la nova.
2: Preciós.
3: Que els dos són guapíssims i queden superbé, però... coi, que han passat molts anys i que han crescut junts, que bonito.
2: Preciós.
3: Una altra declaració curiosa va ser quan a la Zendaya li van preguntar a qui voldria en una nova pel·lícula de Spider-Man i ella va deixar això, mira.
4: If there's any way to, you know, get Rosalie in there, that'll be great. I love her.
3: Bàsicament, li pregunten que qui veuria en una nova d'esto de Spider-Man i ella diu Rosalía, que li encantaria treballar amb ella. No sé si la Rosalía acaba d'encaixar en una pel·li de Spider-Man, però bé, crec que si Zendaya vol la Rosalía, nosaltres...
2: la Rosalía hi anirà.
3: Li hem de posar...
2: si la Zendaya diu Rosalía, ella dirà... sí.
3: I el director dirà, li cardo un paper del que sigui a la Rosalía. I ara que s'ha estrenat com a actriu, segur que li ha entrat aquest coquet que fa que vulgui ser-ho més.
2: Oh, bueno, potser ho dia de sobte, no ho sé.
3: Perfecte.
2: En aquest tour de promo de Spider-Man seguirà a moltes altres ciutats com Xangai, Londres, LA, Los Angeles. O sigui que veurem molt de contingut durant les properes setmanes. A veure si deixen anar alguna declaració interessant.
3: Mira, després seguim parlant d'aquests dos perfectes i la seva entrevista ahir a l'Hormiguero, que ja comença bastant problemàtica, ho hem vist fa una estona, i ho parlarem amb Marc Andreu, que és el que només sap riure com un maricón, el que no surti d'aquí.
2: A mi m'incomoda tant que ell hagi escrit això. Tu ho has escrit?
3: No, jo no ho he escrit.
2: A mi m'incomoda que ell s'autoflageli així. Ja està.
3: Perfecte.
2: Posem música?
3: Sí, som-hi. Anem a posar una mica de Maria Jim, va.
2: Ah, vale. Fiu-fiu.
3: Per exemple.
2: Fiu-fiu tu. Mm?

0: aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. iCat.
2: Família, com esteu? Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: 15:21.
3: Toma ja.
2: 11 segons, ara oh, mateix. No. Avui... avui, com que ens heu demanat molt que tornem a fer una secció d'ortografia, tocarà ser les nenes repel·lents de classe.
3: Tot.
2: Aquelles perfectes màrtirs de la llengua catalana que quan dius tinca et miren malament i et diuen...
4: Es diu Eda, vale?
2: Serem aquestes.
3: Me sembla bé. Tia, saps que jo parlo molt malament i el tinca... Estic molt orgullós perquè sempre l'he tingut molt integrat dins meu.
2: Amb un cop em va renyar una profe perquè ho vaig dir una vegada i llavors vaig quedar absolutament traumatitzada i mai m'ho he tornat a dir.
3: Sí, és tan poc sexy.
2: El tinca és zero sexy.
3: Abans m'han enviat un missatge dient tinca i he pensat...
2: Para.
3: No podem ser nòvios ja.
2: Qui t'ho ha enviat?
3: Un.
2: La cita d'avui?
3: No.
2: La cita d'avui com parla? Parla bé.
3: Tia, parla molt bé. Si parlo jo pitjor que ell.
2: Molt bé.
3: Ja, però em fa ràbia perquè em surt sobre mi la vena Choni i li parlo castellà moltes vegades.
2: Molt malament. He recollit uns quants comentaris de hate que més enllà de la seva càrrega biliosa i certa animadversió gratuïta presenten algunes mancances expressives força remarcables. Així que avui probablement no contribuirem al seu benestar emocional, però sí que intentarem ajudar aquesta gent i eixamplar-los al cabal lingüístic perquè són tots molt aturadets, vale?
3: Vale.
2: Comencem.
3: Perdona.
2: El primer comentari...
3: Per què aquesta cançó?
2: Vale, han deixat d'explicar-te.
3: Perdó.
2: The first commentary ve arran d'un vídeo on jo comento aquesta cançó que sona de fons de Bruno Mars, When I Was Your Man, i el comentari diu: però a quin any vius tu, tia? Perquè recordem que aquesta cançó és de fa molt temps. Es diu Eloi, no?
3: Sí.
2: Eloi. T'odio, Eloi, però bé. Segur que aquesta persona deu escoltar música que s'ha fet només el 2026 i per això té aquest petit cervell de la mida d'un cacauet. Llavors, Eloi, has de saber que... primer error, però porta accent obert, bro. Crec que no és tan complicat de memoritzar i crec que ho podràs assolir, eh? Però el segon, que és l'important, potser et costa una mica més. Em demanes a quin món visc. En català, en general, fem servir a quan hi ha una idea de direcció o destinació. I jo no estic anant a cap món perquè no estic al Mario Party, fins on jo sé. Per tant, en aquest cas ens estem situant dins d'una realitat o d'un context i la forma correcta és dir en quin món vius. Per tant, no vic a cap any ni a cap món. Vic en un any o en un món. M'explico?
3: Sí, molt bé.
2: Per tant, recorda...
3: Eloi.
2: Es fa servir a Eloi per anar-hi, per ser-hi, bla, bla, bla. No per estar-hi.
3: I punt.
2: Estàs en un puesto.
3: Llavors seria, però quin any vius?
2: En...
3: en quin any vius?
2: Ell ha escrit a quin any vius, està malament. En. És en. Bueno, i la seva amiga, que li ha posat Ties em quedo, l'audio també, per si de cas m'ho diem.
3: A tu gatita.
2: A tu gatita. Però anem amb més. Aquest comentari, Alberto, va per tu.
3: Per mi?
2: Sí, és un comentari que he trobat negatiu en un TikTok teu.
3: A veure, i què diuen?
2: Què creus que diu?
3: Que hot. Oh.
2: És un comentari de hate.
3: Ah, vale.
2: Vaya putada, m'ha dit que hot.
3: Joder, mariquita.
2: No? Mm. És un comentari que diu: nen, calla't ja, que no tens ni idea de res.
3: Ah, vale. Pues que me calli.
2: Per començar...
3: qui és? A veure, jo vull veure la foto.
2: No, no posarem foto de la persona, Albert.
3: Per què? Si va comentar públicament. No tenim captura del comentari?
2: No. Digue-li a Marc Andreu que havia de posar-les. Perquè les ha buscat ell. El calvo del que no surti.
3: Joder, tio.
2: El que viu com un maricón.
3: Ara me quedo.
2: És que clar.
3: Me quedo sense saber qui és el meu hater.
2: És un jambo.
3: Vale.
2: Diu: nen, calla't ja, que no tens ni idea de res. I abans de fer-lo callar, farem una petita parada ràpida a la gramàtica, estimat amic, perquè la forma correcta seria: nen, calla ja, que no tens ni idea de res. Primer xupi consell que et dono. quan t'adreces directament a algú i va en comes. Per tant, després de nen, el que hi ha d'anar entre comes. I segon xupi consell, més important encara, si estàs donant una ordre, el verb és calla, no calla't. Calla't és de l'erda. És del castellà, és un calc del castellà. És un adjectiu, està callat. Doncs pues vale, però gramaticalment estàs barrejant una ordre amb una forma que serveix per descriure. Per tant, la teva frase deixa de tenir sentit en el mateix moment en què has posat una T al final de calla. Per tant, qui hauria de callar ets tu abans de seguir apunyalant el diccionari. I fins aquí la meva defensa d'Alberto Gader, que ja sabeu que jo, si em quedés sorda, el seguiria aplaudint, perquè ell sempre està al costat bo de la història.
3: Oh. Molt bé, gràcies.
2: De res, per
3: això. Defensora. Ara tristes?
2: No, és que ara una persona que està projectant les seves inseguretats, i a mi això sempre em sap greu.
3: Hi ha un anàlisi psicològic a banda de
2: sintàctic o com es digui? Sí, és que des que m'han diagnosticat discapacitat, estic d'un diagnòstic històric.
3: Perfecte.
2: En aquest cas, A per mi, i em diu... Hi ha persones molt més preparades que tu. Evidentment, amore, és que des de quan? Des de quan jo he set una persona preparada? Dime algo que no sepa.
3: Tia, és que...
2: Si de cas, però, hi ha moltes persones més preparades que jo, perquè el verb haver-hi és invariable i, per tant, és igual si hi ha una persona o 500 que, per norma general, no es fa servir. Hi ha tres pomes. Ara ho han acceptat, però perquè la nova gramàtica és feixista i agafa els calcs del castellà i els accepta. Jo estic en contra d'acceptar. Això és com els accents diacrítics. A mi, si fas una falta, que és un accent diacrític, te la compro i t'estimo per sempre.
3: Ah, molt bé.
2: Llavors, no es diu hi han més persones, o hi han moltes persones, o hi han tres pomes. Es diu hi ha, i la N no existeix.
3: Vale, això és important.
2: Això és important perquè quedes molt malament posant hi han, la veritat. En tinc més.
3: Més? Caus a terra, molt avall.
2: Creus que no te'n sortiràs? És el pitjor dia de la teva vida.
3: Què és aquesta cançó? Per què la poses?
2: Perquè diu, caus a terra, molt avall.
3: Ah.
2: I aquest comentari que ens han posat els dos diu... M'he caigut de cul escoltant les tonteries que dieu.
3: Això no és hate. Això és de
2: no, no, era negatiu. He vist la foto de perfil, tot. He pensat, no, ens estima.
3: Ah, vale.
2: Val. Jo també m'he sobresaltat llegint aquest petit comentari, però no pel contingut, sinó per com escrius, perquè sap greu. Has de saber, petit hater, que tu no fas l'acció de caure sobre tu mateix i que, per tant, no t'has caigut. Perquè tu no et caus sobre tu. En plan, és impossible. Hauries de fotre't a rodolar infinitament. No té sentit. Has caigut, però no t'has caigut. En català no ens caiem, només caiem. I de la mateixa manera que no ens caiem, tampoc ens baixem del bus i tampoc ens sortim de la classe. Gramaticalment el problema és que en català el verb caure no porta pronom. En castellà sí. Una altra vegada feixisme pur i dur. M'he caído, ho pots dir. Però en català no pots dir m'he caigut. M'explico?
3: A mi m'encantava quan els nens del casal me venien senyor, m'he caigut. I jo, no, he caigut, amor.
2: Ah, vas corregir. Sí. Ah, vale. El nen amb tota la sella partida.
3: Me la pela, amor.
2: Aprena a parlar, bitxo.
3: Cuca.
2: Cuca, és sense el pronom.
3: Literal. Very.
2: Per saber quan un verb porta pronom, has de pensar si l'acció la fas sobre tu mateix i llavors portarà pronom. M'he rentat les dents, m'he pentinat o m'he vestit. Però no, m'he caigut. Perquè no t'estàs fent sobre tu mateix. És que és molt senzill,
3: vale,
2: realment.
3: Vale, vale.
2: I si no penses a dir-ho bé, recorda que un dels vídeos més famosos d'internet, Catalunya, aplica aquesta normativa.
5: Què t'ha passat? Que has caigut?
2: Aquest vídeo tothom el pronuncia malament i tothom diu, què t'ha passat? Que t'has caigut? No, ell ho diu bé. Què t'ha passat?
3: Que has caigut?
2: Ja veuràs, tornem-ho a posar, si pot ser.
5: Què t'ha passat? Que has caigut?
2: Ho diu bé?
3: Que has caigut.
2: Pues ja està, heu de pensar en això. Si aquest vídeo ho pot dir bé, tu pots dir-ho bé, no és tan complicat.
3: Hola.
2: I encara en tinc una última. Diu, és una noia molt poc feminista, que diu, aquest programa dona cringe.
3: Ai, amore, tu sí que anava a dir-ho malament.
2: En castellà sí, però en català el verb donar no s'utilitza per expressar sensacions o efectes. En català es fa servir el verb fer, igual que tampoc dones un petó, fas un petó. Les coses ens fan por, ens fan vergonya aliena o ens fan ràbia. A tu, concretament, el programa et fa cringe. No et dona res, a part d'entreteniment, que això sí que t'ho donem sistemàticament cada tarda, de dilluns a divendres, de 3 a 5, a ICAT. Una emissora fantàstica que espero que mai desaparegui. Dit això, ja que hi som, tenim una expressió preciosa que és vergonya aliena i que fa exactament la mateixa feina. Per tant, t'animo que la facis servir. Jo sé que tu potser estàs en contra d'això.
3: Jo? És que a mi cringe m'agrada molt.
2: A mi cringe també, i l'atxe és una paraula que m'encanta i la treballo molt. Però vergonya
3: aliena. A mi m'agrada dir falatxe.
2: Que l'atxe.
3: Ja.
2: Que l'atxe.
3: Qui l'atxe? Qui l'atxe?
2: Jo t'animo que facis servir vergonya aliena, però si decideixes que no és lo teu, deixa de dir em dóna cringe i digues em fa cringe.
3: O deixa de comentar, som normalades, tia. Espavila una mica. Ara ja està.
2: Perfecte. Doncs pues ja està, pues amb això ens quedem, família. Ara ho he après una mica més de català gràcies a vosaltres. Tot i odiar-nos, nosaltres hem decidit que us ajudaríem, perquè som bones persones i el nostre objectiu és eixamplar-vos el cabal lingüístic.
3: I som supercookies.
2: Som supermones. Jo no entenc per què alguns criticaria. Jo penso, ui, no?
3: Bitxo.
2: Bitxo. I fins aquí, ara, família! Il·lusió dir-vos que posem una novetat de la publicitat, que és sempre així, que és boníssim. Jo ho he parlat amb amics meus i diuen que s'assembla a la veu del Josep Montero. És mentida, no s'hi assembla, però la cançó és molt bona.

0: Estàs sentint el Love.
1: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.

0: Si sents això, és que vius al LOFT. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
1: Falten 7 minuts per 3 quarts de 4 de la tarda i seguim al LOFT DICAT. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I avui hem de parlar una miqueta del Zona 9 2025, que és aquest concurs de música, per qui no ho ubiqui, pel qual han passat artistes com Manel. També hi vam tenir la nostra perfecta de manual, Maria Jaume.
2: Telos, també.
1: D'allà també va sortir Figaflower.
2: Telos, també.
1: No, no, i només ha agafat uns quants, i espera't, perquè falta la Uineta.
2: Telos? Què està passant?
1: No, no, i ara tenim aquí una altra noia que surt del Zona 9, que és la Berta, més coneguda per Bru, que a més ha tret el seu primer àlbum, que es titula Col·leccionista, per consolidar-se com artista.
2: Pelos, també!
1: Com estàs?
2: Pues encantadíssima d'estar aquí.
1: Que guai, quina il·lusió tenir-te. Com prefereixes, Bru, Berta?
3: A mi, Berta.
1: Vale,
3: Bru,
1: és el projecte.
3: Mis grupos, sí.
2: Ah, va, perfecte.
1: Tot el grup, no?
3: Sí, entenc? Sí, vale, l'Arnau, el Guillem, tots.
1: Escolta, el primer que et veiem quan t'estalquegem és la teva portada d'aquest nou àlbum Col·leccionista, que, bueno, ja de tot tenim aquí la portada i trobem un dau, una tecla, segells, fotos. D'on va sortir aquesta idea? És pel concepte de col·leccionista, tot això és teu?
3: Exacte, o sigui, la gran majoria de coses que hi ha aquí són meves, les altres les he trobat als Encants de Barcelona, però ha sigut com reuneixo totes aquestes emocions que tinc i totes aquestes històries que tinc? Pues les explico com a col·leccions que viuen en la meva ment, i així és com va quedar la portada. A més, a casa meva sempre s'han fet col·leccions i és com algo que va molt amb mi.
1: I d'aquests són d'alguna col·lecció teva o no?
3: Sí, sí, o sigui, de fet, de daus tinc una col·lecció. Ah, també tinc una col·lecció de diapositives que són de mon pare, perquè era fotògraf, i les coses en forma de cor tota la vida tenia.
2: També ho has col·leccionat.
3: Sí.
2: I quin és l'objecte més estrany de la teva col·lecció?
3: Jo diria que les peces d'aquestes de tecles d'ordenador, perquè
2: sí,
3: vaig haver de matar molts ordenadors.
2: Home. Bueno, clar, és que t'anava a dir, però com ho feies quan gastaves un ordinador? Traies les tecles.
3: Sí, traia totes les tecles que podia.
2: Molt bé.
3: Jugava de petita, de més, a fer de secretària.
1: Clar.
3: I vaig recuperar tots aquells i vaig agafar totes les tecles que
2: tenien
3: darrere.
1: És que un bon teclat d'ordinador d'aquests, com de torre...
3: Això, així sonava, així. És que era perfecte.
1: I dels objectes, quin és el més bonic? Quin és el que et fa més il·lusió?
3: Jo crec que el que em fa més il·lusió és especialment el del cor trencat aquest.
2: Oi.
3: Però perquè és d'una relació d'amistat que realment existia i que ja no hi és. I com que una cançó va justament d'això, era com, uau, és super significatiu per mi.
1: Hola, quina cançó és?
3: Es diu Com qui ja no hi és, i és l'última del disc. I
1: toma,
3: és
1: ja.
3: Bastant...
1: Home, és que de fet... Quasi tot l'àlbum té aquest so melòdic, melancòlic, no? Quins són els seus referents?
3: Els meus referents són Aurora, Ferran Palau.
2: Ah, vale, sí.
3: Ah, sí, sí, quadra.
2: M'encanta Ferran Palau i té bastant sentit amb el que estic escoltant.
3: Sí, la Mar Pujol també és un gran referent, sobretot aquí a Catalunya. Però és que no sé, tinc tants referents. Olivia Rodrigo, que estava sonant abans, ja és un referent claríssim, també. Vull dir, hi ha tantes coses que, a més ara, és com funciona tot. No sé, tots els artistes que ens creen estan a tots els llocs que escoltem, no sé, crec que
1: clar.
3: No en tindria un específic.
1: I a més que estan fets com per estar tot arreu, és a dir, que ja no només és música, sinó que és una cosa que va tot arreu. A tu, però d'aquí a Catalunya, amb qui t'agradaria col·laborar? T'ho has pensat mai? Has pensat, buah, amb aquesta persona m'encantaria.
3: Antònia Font.
2: Ah, vale, molt bé, que guai.
3: Antònia Font, Ferran Palau, la Mar Pujol, perquè a més és moníssima... Pues la Clara de Renaldo i Clara.
2: Ah, que guai.
3: Sí, jo sóc molt fan de molta gent, jo crec, d'aquí.
1: I si poguessis fer... No has pensat mai com... Buah, aquesta cançó m'encantaria fer el remix. És a dir, no
3: sí.
1: Anar a l'estudi i crear alguna cosa nova, sinó que agafar una cosa que ja existeixi i fot-le-li.
3: Buah, és una bona pregunta. Jo diria que La nit d'ahir és una bona candidata per fer un remix.
1: De qui és?
3: O sigui, no, pensava que dieu de les meves.
1: Ah, vale, vale. No, no, no, d'alguna que existeixi, d'alguna... perdó, perdó.
3: D'alguna que existeixi. Doncs jo diria que... deixa'm pensar. Ferran Palau, potser la de... M'encanta.
1: Vale, no sé quina és, perdó, però...
3: És meravellosa.
1: Però t'amolaria pujar-te un remix amb ella, seria molt divertit.
3: Seria bastant divertit. O alguna de... De Maria Jaume.
2: Uah, Maria Jaume, quin és la teva preferida de l'àlbum nou?
3: És que clar, Sant Domingo és boníssima, però
1: clar,
3: és molt...
1: Clar, no és la teva vibra, per clar, res.
2: Ja no acaba de ser la...
3: Però és que és molt típica, en plan, és molt típica, vull dir, que és de totes sí, les sí. que té... Del nou àlbum, és que jo sóc més fan de Nostalgia Airlines. Jo crec que quina pena, de Nostalgia Airlines.
1: Vale, una cosa més tranquil·la, no?
3: Sí, com és que, més... que quadraria més amb el rotllo.
1: És que dic un Sant Domingo Forever, les teves cançons que són molt més tranquil·les...
2: Vull alçar la meva copa!
1: No, de cop i volta, no ho registra.
3: Sí.
1: Dins de l'àlbum hi ha referències de pel·lis?
3: Volia ficar-ne més, però...
1: Com més, eh?
3: O sigui, perquè em volia ficar una específica a Actriu de Mètode, que parla sobre una actriu que es confon i s'enamora de la persona de la que ha de fingir que s'enamora.
2: Oh, que bé.
3: I volia ficar una que es diu Brief Encounter, que és una pel·lícula de fa moltíssim i que no tenia drets d'autor, que era el més important per mi. Però si hagués pogut, hagués ficat un munt de referències perquè havia estudiat cinema.
2: Ah, vale.
3: De fet, venint avui, estava en plan... Jo, em fa com pena Barcelona ara, perquè fa poc que he llegit i que he vist Vicky, Cristina i Barcelona, i és com a... és que és com a tornar a la Barcelona dels 2000, que és el que recordo de petita, i és com algo que se'm trenca una mica el cor, no sé.
1: Home, és que la Barcelona aquella és divertidíssima,
3: és que és maquíssima, jo, de veritat.
1: Que ojalà estar-hi, encara que sigui uns dies només.
3: Un ratet, només un ratet.
2: Com gairebé tots els artistes consolidats del panorama català, tu has passat pel concurs musical Sona Nou. Per si algú que ens està veient, està escoltant i no sap què és aquest concurs, com definiries que de què va tot això?
3: Sona Nou és un concurs que bàsicament agafa tota la gent que està fent coses pels països catalans. Quan dic països catalans vol dir Illes Balears, vol dir fins i tot crec que Andorra també agafen a gent, i a València i a Catalunya, i llavors agafen gent de cada territori i fan unes preliminars. Després d'aquestes preliminars passes a la semifinal i després del semifinal passen tres artistes a la final.
1: Tot és presencial?
3: Tot és presencial.
1: Vale.
3: El que passa és que les preliminars es fan, diguéssim, com al, per exemple, a Lleida, a Barcelona, a Tarragona...
1: Vale.
2: Has guanyat el Premi Joventut, que diuen que és el que realment importa. És el mateix que el de fer flaues a la Guineta.
3: Crec...
2: Jo no entenc quin...
3: Jo, això és un lloc on em perdo. O sigui,
2: vale.
3: A mi una cosa que em van dir quan vaig entrar al Sona Nou, em van dir... Si arribes a la final ja has guanyat.
2: Ah, vale.
3: En plan, sí que pots guanyar o pots... És més un guanyar, per exemple, la Chloe va guanyar el fet de els tenir els, com es diu, els concerts que et donen Sona Nou i el premi Sona Nou, que és el premi més important. El premi de la Uineta no et sabria dir quin era. Nosaltres vam guanyar els premis de Joventut i el premi de Cases de la Música. I això és com molt guai perquè
2: clar.
3: Ens ha fet...
2: I bueno, què et va fer presentar-t'hi?
3: Les ganes de... provar a veure què tal, perquè al final és una cosa que ens ha... Pues això, hem vist els Manel, hem vist els Amics de les Arts que també han passat per aquí, hem vist un munt de gent i dius, he estat tan cerca i tan lejos, què passaria, no?
1: Clar.
3: I funciona, de repent.
1: I quines oportunitats t'ha brindat?
3: Doncs jo crec que ens ha brindat, intentar entendre'ns com a projecte professional, que és una cosa que al principi costa molt entendre't com això, però quan algú et veu i veu el teu potencial crec que ajuda molt. I dos, creure'ns una mica...
1: Ah, molt bé, aquest...
3: Una mica, però alhora també, ja no ego, sinó el fet de dir, va, anem a ensenyar coses a la gent, que fem coses des d'aquí. I no sé, estic contenta, la veritat.
1: S'ha d'entrar en un projecte una mica consolidat, és a dir... saber una mica cap on vas, potser tenir algun tema allà fora...
3: Sí, jo crec que sí, jo crec que és el que tenen més en compte, però sobretot la posta en escena. Jo recordo que parlant amb el Ferran i parlant amb el Lluís Gendrau ens explicaven sobretot això, que el fet de tenir banda o del fet de tenir una proposta que tire cap a un lloc, per exemple, la Uineta tenia una cosa que tirava superendavant, saps? Vull dir, és com... doncs tenia molt sentit. Llavors, jo crec que és això. Si tens una cosa que tira endavant i que la gent veu que tens ganes de tirar endavant, tot tira.
1: T'hem estat assalquejant i hem descobert que abans de començar a treure música en català també vas fer alguna cançó en castellà i fins i tot en anglès.
2: English!
1: In English, but English. Què diries si ara
2: Quant temps fa que estàs fent música?
3: Jo diria que 3 anys, sí, 3-4 anys. Realment va ser perquè un dia vaig anar a una festa, a un bar, i estaven fent una cosa que es diu rodautors, que és que hi ha molts autors, vale. Tal, i em van dir, va, puja i fes alguna cançó, que en tens alguna teva? I jo vaig dir, bueno, lloro en mi casa, parlant sobre el meu ex, si vols te canto això. I ho vaig fer i va funcionar.
2: Que guai!
1: I tu toques algun instrument, també.
3: Sí, toco la guitarra malament, el piano

0: projecte sigui el centre dels meus ingressos. Aquesta és la meva manera de...
1: A veure, com?
0: O sigui, jo vull poder guanyar-me la vida d'això, sí, però no vull que sigui el centre dels meus ingressos perquè llavors crec que perdré la sensació de poder elegir el que faig sense pensar en el públic, tenint en compte que jo tinc un públic i que me l'estimo i que tinc ganes de que em segueixi, però la necessitat de no dependre de les escoltes, de no dependre de quanta gent m'escolte, doncs això crec que és una llibertat que només em puc permetre.
1: I llavors, si no vols que sigui el centre del teu projecte, com, o sigui, què vols fer?
0: Estic estudiant psicologia i vull acabar i...
1: Vale, o sigui, com una cosa a part, eh?
0: Sí. Vale. Bueno, lo bo d'estudiar psicologia, que tinc moltes amigues que també estan ficades amb la música i estudien psicologia o han fet psicologia i ara tenen una consulta.
2: Sempre és la side career de totes les persones d'artes, eh? Oh,
1: per què? Ara tinc FOMO. Ja,
2: sempre. És en plan... Un actor estudia psicologia, una persona estudia psicologia. És com el go-to. És
0: perquè com pensa que si vols aprendre alguna cosa, pots aprendre sobre com funcionen les persones.
1: Clar, vale,
0: i ja ho aprens, en plan, és com una cosa molt... Que, a més, si ets artística, si ets artista és molt més bàsic.
2: Introspecció, no sé
0: sí,
2: què.
0: Sí, sí, és això, és això.
1: I et funciona la carrera per fer coses per la música?
0: Home, la carrera com a tal no gaire ara mateix, però quan acabi la carrera potser sí em funciona.
1: Mira, molt bé, ja estarà bé.
0: Tengo ganes d'acabar.
2: Ens han xivat que vas estar treballant a un sex shop, oi?
0: Sí.
2: Hola!
0: Sí, sí. Perquè de fet és que vull ser sexòloga, que no vull ser psicòloga com a tal.
1: Vale. I llavors com funciona? T'especialitzes a tercer?
0: Sí. Bueno, a tercer t'especialitzes i després hauries de fer un màster, normalment. Primer fas el general sanitari i després fas psicologia.
2: I això va venir donat de la teva sex shop era...
0: Sí, o sigui, el Solanou va quedar just en mig, a més. Jo vaig començar al sex shop i ja, quan portava gairebé un any, em va trucar el Ferran i em va dir hola, passe de la final i ja està. Vale.
2: I el sex shop,
1: que heavy!
0: Bueno, pues va continuar allà perquè així podia pagar més coses de les que tal. I va ser increïble, o sigui, perquè vaig haver de tancar el sex shop, vaig trucar als meus amics allà de fondo un montón de dildos, super divertit, jo, chicos, que hem passat a la final, i ells, ai, que fort, no sé què, ja està. Però molt bé, perquè els jefes que tenia allà, és com un, no és com un sex shop com a tal, era com una tenda de sex shop més higiene íntima, femenina, i llavors era com el guai perquè els jefes eren com super caring, en plan... lo que necessitis. Si t'has de passar 3 dies fora, no passa res.
1: Ai, que
0: mono. Super top.
2: I una pregunta a la gent del sex shop, però no és una mica com tiesa quan entra? És a dir, perquè sempre penso, va, deu ser superdivertit, però llavors, clar, quan la gent entra, suposo que va més tímida.
0: Sí, a veure, tot depèn. Jo sempre el que faig és intentar tenir una conversa amb aquella persona. Vaig fent com un check, en plan, perquè te trobes a vegades que estàs parlant amb una persona i no li has preguntat coses bàsiques com la relació que tens és una relació amb un noi amb una noia.
2: Clar.
0: Saps? I llavors de repente dius, vale, m'he de construir una mica més perquè estamos aquí que rozamos el mal. I llavors, pues, és començar la relació una mica en plan, i què busques? Quin tipus de relació tens amb aquesta persona? Com funciona? I jo crec que hi ha un moment en el que es senten com molt segurs i te'n faries creus de la quantitat de coses molt íntimes que m'acabaré explicant. En plan...
1: La mà psicòloga, clar.
2: Clar.
0: Va haver un senyor que va sortir de l'armari amb mi, així, super loco.
2: Sí, com, sí. Com? I de cop i volta què va dir?
0: O sigui, vaig tenir una conversa amb ell per telèfon, en plan, bueno, és que no sé, és que... estem buscant algo en penetració amb la meva parella i li dic, ah, vale, és una noia, un noi... No, és una noia, però em penetra ella. Vale, ok, fantàstic. I que ja ho heu provat? Sí. En volem una cosa més gran, i jo, vale, més gran, quin diàmetre tens? Bueno, coses així bàsiques que li havia de preguntar, i després em diu, sí, però i més real? I li dic, home, més real, pues busquem alguna cosa que sigui més anatòmica. No, però vull que sigui més real. Home, pues pregunta-li si amb ella li estaria bé fer una mica de... com si fos un noi.
2: Rollo...
0: No, no.
2: Vale.
0: Però més real. I vaig dir, vale.
1: Amore, pues fuera tu nombre.
0: I li vaig dir, pues no sé, és que més real ja és anar amb un noi. I em diu, sí, no? I dic, ah, sí.
2: Hola! Sí, vas veure la d'armar al pobre senyor.
0: Clar, li vaig dir, sí, parla-ho amb ella, però sí.
2: Tia, ojalà saber com ha acabat aquesta història.
0: Jo també, la veritat és que hi ha aquestes històries que es queden allà i que no tornen, saps?
2: Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Però això vull una consulta.
1: Makes sense.
2: Uau. Vale, bueno, que fuerte, ara m'he quedat completament tiesa. Però veus tot a porta, segur que això t'haurà inspirat en algun moment de la teva vida o t'inspirarà?
0: 100%.
2: Escolta, és que hem d'anar acabant, però el nom de Bru, d'on apareix?
0: Apareix de que la meva iaia va decidir que no me podia dir Bruna perquè era nom de vaca de la muntanya.
2: Oi, molt
0: I
2: bé.
0: Em vaig frustrar molt.

0: I vaig decidir que em volia dir Bruna. I vaig dir, pues Bru, i ja està.
1: Però fa quant d'això?
0: Pues quan vaig començar, fa 3 anys, por ahí, vaig dir, pues venga, en comptes de dir-me Bruna com a persona original, en plan, com a jo, em diré Bru als escenaris. Val.
2: Bueno, així, està bé.
1: Ja està bé, això és com...
2: I ho diferencies molt.
0: Sí, sí, normalment és com quan algú em diu Bru... Normalment acabo entenent que aquella persona em coneix més per la música i està bé, així ja sé. Normalment quan algú em diu, buah, Bru, no sé què, dic, vale, aquesta persona la coneixo de la música, qui eres? Un moment.
2: Clar, molt bé.
1: Deixa'm ubicar-te a la meva mente.
0: Ara ja està, ara està bé.
1: Cançó preferida d'aquest àlbum, Col·leccionista?
0: Jo diria que, o Què diries, que és la primera, o Com qui ja no hi és, que és l'última. Perquè tinc...
1: I si algú encara no ha sentit mai res de Bru, amb quina cançó de col·leccionista, per exemple, li recomanaries començar?
0: O Què diries o Et ratifiques. Jo crec que Et ratifiques entre molt, molt suau, és la segona, i funciona molt bé. Jo crec que per tota la gent que s'hagi sentit perduda en algun moment, Et ratifiques
2: tothom.
1: Literal.
0: És literalment.
2: Apte per tothom.
0: És apte per tothom. Vaig fer-la per odiar-me a mi mateixa i vaig adonar-me de que tothom feia el mateix. I ja està, està ok.
1: És sempre la mateixa conclusió.
2: Tothom té els mateixos tres problemes en major o menor mesura.
0: Literal.
2: Però és això.
1: Però literal. És tot el rato el bucle i per això tot es connectem entre totes.
0: Absolut, claro.
1: Però...
0: Doncs,
1: què?
0: Que sou super sàvies.
1: Has vist? Només és perquè parlem cada dia amb tothom, sí, i arribem al punt de... Bueno, és que totes estem al mateix punt de la vida, tio, que és el no saber mai què passarà.
0: Bueno, és que amb l'època que vivim és bastant complicat. De no saber, eh?
1: 100%.
0: Help.
1: Doncs ja sabeu, noies, totes escoltar Col·leccionista de la Bru, la nostra perfecta Berta. Gràcies per passar pel Love. De veritat,
0: que guai.
1: Molta il·lo. Sí, que vagi molt bé i ens anem veient. Ara, per despedir-te, et posem potser demà.
0: Vinga, potser demà.
1: Doncs som-hi.

0: s'ha d'acabar.
1: Això és el Love.
2: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
3: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
2: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Loft. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passen 4 minuts de les 4 de la tarda i seguim al Love Picat. Som la Gala Castelltort.
2: I Alberto Gadel.
1: I tornem un altre cop al tema del dia, que és la parella més important del món, Zendaya i Tom Holland. Ja hem dit que els tenim per Madrid fent promo de la nova pel·li de Spider-Man i, evidentment, han caigut a un dels pitjors paranys on podrien haver caigut.
2: I per explicar-ho fons, avui no tenim el sound de la Police, Mariana Córdoba, sinó que tenim el sound de la Police menys viral del que no ha sortit d'aquí, en Marc Andreu! Què ha passat?
3: Hola, bona tarda, pandons. Així és com saludaria jo, realment. Com
2: estic
3: esteu?
2: Molt incòmode.
3: Per què? Perquè estic incòmode. Per si a redacció xerrem molt, també. Ai. Ens veiem molt.
2: Ara estic més incòmode.
1: Va, parlem, no, de, parlem del programa.
3: Sí, he vingut aquí a parlar una mica del que va passar ahir a un dels programes més vistos, malauradament, d'Espanya, sí, que és El Hormiguero.
2: Això és la Cinto?
1: Sí, tia.
2: Mai he vist L'Hormiguero, jo sóc com Gaudí, em nego a parlar.
3: Saps quants anys fa que estan fent L'Hormiguero? 20 anys. I no has vist mai el puto L'Hormiguero, tio.
2: Clar que no.
3: Com pot ser?
2: És activisme, vale? De res. Jo només miro 3K.
3: Doncs l'altre sap que es diu empalmat.
1: No, tot sencer no. Però a mi m'agrada L'Hormiguero i m'encantava quan era petit i me l'he mirat quan...
2: Sí.
1: A mi m'agraden els experiments que feien.
3: És el típic que voldria fer els experiments a casa, oi? Amb el marro, el flipi...
1: L'he mirat alguna vegada quan ha anat la Batllal o quan ha anat algú així important.
3: Ahir el vas veure?
1: Ahir no el vaig
3: veure.
1: Mira,
3: va ser molt viral perquè realment ho van mirar moltes persones. 1.500.000 persones van mirar L'Hormiguero. També t'haig de dir que no va guanyar en audiència perquè jugava un partit del Mundial i va arrasar amb 3 milions d'espectadors.
2: Hòstia, quina barbaritat
3: espanyola. Però bé, tot i així molta gent va veure el programa ahir perquè...
2: un partit França-Senegal,
3: sí,
2: que aquí li importa França.
3: Imagina't
2: i aquí li importa
3: el que
2: Senegal
3: futbol, eh? En canvi tenies el Tom Holland a la Zendaya promocionant Spider-Man, que per cert s'estrena a finals de juliol, vull dir, queda encara molt més d'un mes perquè s'estrena la pel·lícula, però ja estaven allà promocionant-la. Era la primera vegada que la Zendaya trepitjava el plató de L'Hormiguero i la quarta d'en Tommy.
2: Li encanta el Pablo Motos. És l'Alberto, en Tommy? Ets en Tommy?
3: Bé, també els obliguen molt amb Sony i totes aquestes...
1: Clar, sí que és cert.
2: Hòstia, pobres,
3: per cada pel·lícula de Spider-Man ha trepitjat el plató del Pablo Motos.
1: Per ella és casa.
3: Us haig de dir que, per mi, l'entrevista, que dura massa, va començar amb una falta de respecte...
1: Com no?
3: ...de Pablo Motos cap a la Zendaya.
1: Cap a la dona, sorpresa.
4: Zendaya. ¿Se dice Zendaya? No se dice Zendaya. ¿Tu nombre está bien dicho?
5: Zendaya.
4: Zendaya.
5: Zendaya.
6: Vale, mejor. Venga, Pablo, tú puedes.
5: Ya sé que es como te suena a papaya, pero no, Zendaya.
4: Zendaya.
1: M'encanta, t'ho prometo, que a mi una cosa que m'encanta L'Hormiguero és la traducció aquesta tan...
2: asquerosa, sí, que prefereixo
1: que no
2: quedar-me sorda.
1: Que sempre és la mateixa,
3: és la mateixa
1: tia.
3: Dona.
1: I penso, però ara hi ha una IA. Doncs pues no, ells continuen.
3: No, home, millor que agafin aquesta persona,
2: Albert,
3: que és la professional.
2: Donem feines professionals,
1: ja, però que
2: no?
1: A mi em sorprèn que ells, sent les persones com són, i sent turbofatxes, em sorprèn que ara que tenen una IA no diguin, mira, la jamba aquesta de 60 anys a carrer. Clar.
2: Jo crec que els surt més el compte seguir-li pagant el sou fins que es jubili, 100%. Que no pas fer-la fora ara.
1: De fet, crec que ja ha d'estar jubilada. L'únic que diuen, mira, et paguem aquí i passes la nit.
3: A mi em sap greu que li preguntés en directe com s'ha de dir el seu nom. En plan,
2: sí,
3: això ho fas una mica abans de començar el programa.
2: És una faltada.
3: I que després, al cap de 2 minuts, ell ho intenti dir bé.
6: Okay, es verdad que
4: Zendaya, Trancas.
6: Zendaya, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tom?
4: Hola.
6: Y Barrancas, que bien.
4: Sí, Barrancas.
6: Sí. ¿Qué tal?
2: Yo moro. Es que a mí me fa vergüenza ajena que se'm relacioni amb això.
3: Ell seguia com remant molt a favor d'intentar dir bé el nom de la Zendaya.
1: Però no ho diu malament. Zendaya.
3: No, aquí ho diu bé, però és veritat que passa uns quants anuncis i potser en Pablo Motos...
2: Se li oblida.
3: Se li oblida.
2: Demència, senyor.
1: Quants anys té ja, és normal.
4: Estamos de vuelta con Zendaya y Tom Holland. Han venido a presentar la nueva película de Spider-Man. Spider-Man.
2: Que imagina't ser ells.
3: I a més, una altra cosa que ara diu Spider-Man, però sempre s'ha dit Spider-Man també. Vull dir que sisplau, Pablo Motos.
2: Imagina't, si no sap dir Zendaya, imagina't ser ells.
1: Tia.
2: Estàs en un programa que passes la mà per la taula i se t'omple de caspa. Si estàs allà tieso esperant que una vieja t'ho tradueixi, bueno, és que...
1: I meanwhile, unes formigues estranyes.
2: L'estampita és heavy metal, eh?
3: I fins aquí el més interessant d'aquests 58 minuts d'entrevista.
2: Realment... Dura?
3: Sí, sí, 58.
2: Per què dura l'hormiguero?
3: Dura hora i mitja, més o menys.
2: Sí, és
3: però pensa que també hi feien experiments i coses així, vull dir que era un metro molt avorrit.
1: Feia la part guai.
3: Bueno, com que el que feien era molta promo i no hi havia cap titular important dins l'entrevista, de fet, tots els titulars es van fer fora, ja ho hem comentat abans, amb el primer bloc, el que he volgut fer jo, he decidit fer com a fan de l'Hormiguero, que és l'Alberto.
2: Heu de parar, no fa gràcia.
3: No, no. Doncs us he preparat un joc!
2: Ho diu als jocs, perquè no ho sabia i no puc fer trampes. És broma, no?
1: Ojalà haguessin anat a la pija de la Kinky.
3: És que haurien sigut molt més virals.
2: Ja. O a la Resistència, que no es diu així, ja.
3: El públic de Spider-Man és molt més mainstream, Alberto, i...
1: És que, perdó, per mi la Pija de la Kinky són l'Hormiguero, saps?
3: No, la Pija de la Kinky és el love de...
1: No, tampoc, no.
2: A veure, està sent ofensiu per molts cantons.
3: Vinga.
2: Això crec que ens hem de posar...
3: Avui ha vingut a divertir-se del Love, la Gala Castelltort i l'Alberto Gadel. Competireu un contra l'altre. Jo us he preparat... us posaré la resposta a les preguntes que el Pablo Motos li va fer al Tom i a la Zendaya i haureu d'endevinar quina pregunta li feia.
1: Ah, vale.
3: Pablo. I així una mica repassem l'entrevista, que és molt avorrida, us aviso. Qui dels dos guanyarà? Jo crec que l'Alberto.
1: No.
2: Home, tenint en compte que a mi només em pots fer preguntes sobre plats bruts i la casa nostra, és que clar...
3: No, és intuir quina pregunta li ha fet en Pablo Motos al Tom i a la Zendaya.
1: Uf, tampoc seré gaire bo.
3: Escoltem ja la primera resposta que li va donar.
7: You know, it's so funny. Bueno, la verdad es que really ha sido un proceso muy especial porque es muy poco habitual que trabajes con el mismo personaje tanto tiempo.
1: Cosa. M'encanta la senyora que
2: tradueix. Jo
1: l'odio
2: perquè no entenc res del que
3: dic. Entrem-nos un moment, nois.
2: O que m'ho digui en anglès o que m'ho digui en castellà.
3: Sisplau, va, centrem-nos.
1: Jo crec...
3: Què creu que ha preguntat?
1: Que li preguntes sobre
2: Eufòria. Com és treballar amb el teu nòvio.
3: Aquesta és la teva aposta, Gala.
1: Jo crec que li pregunta cap a Eufòria perquè parla de la Ru.
3: Estem promocionant això... Spider-Man, eh?
1: Vale, però bueno. Vale, pues llavors parla de... Li pregunto a Tom... O sigui, com creu algo d'en Tom Holland amb el personatge? Perquè està com dient del personatge al llarg del temps.
2: Sí, anem a descobrir les 30 pel·lícules que han fet de Spider-Man.
3: Descobrim la pregunta.
8: ¿Te ha gustado mucho que se hable precisamente de cuando una persona joven encuentra su identidad y se convierte en un adulto?
2: Es broma,
8: que esto
2: ¿no?
8: es una cosa que a vosotros os ha pasado... hace no mucho tiempo, pero sois los dos muy jóvenes, pero siendo famosos en el mundo entero. Zendaya, ¿en qué cosas dirías que notas que piensas distinto, que has madurado?
2: ¿Es así siempre el hormiguero?
3: Sí, bastante.
2: ¿Quién es la,
1: o sigui...
2: ¿Quina és la pregunta? No sé ni què ha preguntat.
3: No ha guanyat cap dels dos, nois.
2: Home, però és que, què vols dir en quines coses madurat? Què és aquesta pregunta? Demana el xat que et faci l'entrevista, que és broma.
3: Va, seguim, seguim. Anem a per la següent resposta.
9: Pues yo diría que el golf.
5: Bueno, gracias, gracias,
2: ¿eh?
8: Oh, por favor.
2: Quin esport és el teu preferit? Clarament no és aquesta la pregunta. Li deu haver preguntat, d'aquí a la Lluna quants quilòmetres hi ha? És que clar...
1: Jo quan... No, és broma.
3: Quants forats m'agrada omplir?
1: No, algo de... Com... Lo que més li agrada en el món, saps?
3: Vale.
1: Alguna merda així.
3: Aquestes són les vostres propostes de pregunta.
2: Sí,
3: I en Pablo Motos va decidir fer...
8: Me pregunto cómo habéis conseguido, siendo tan jóvenes y tan famosos, que no os devore esta profesión.
2: ¿Qué?
8: ¿Cuál es vuestro salvavidas mental para que no se os vaya a la cabeza rodeados de tanto éxito?
1: És la mateixa pregunta, una i una altra vegada.
2: Jo diria que
3: el golf. I ell respon al golf.
2: I la traductora, què els està dient a ells?
3: No, jo haig de dir que el golf és veritat perquè es veu que se l'ha vist molts cops per aquí a Catalunya jugant a golf, que li agrada molt al Tom Holland venir a...
1: Potser coneix la meva àvia.
3: Als camps. També li agrada el golf, és veritat.
1: Que, no, que és àrbitre.
3: És àrbitre de golf.
2: Potser l'àrbitre.
3: Doncs va.
1: Tom Holland...
3: Posem una altra resposta del Tom i la Zendaya. No va guanyar ningú de vosaltres, de moment.
1: És que normal.
3: Molt complicat. A veure aquesta que respon ella.
9: La verdad es que no funciona para nada, es verdad. Yo pensaba que funcionaría y durante la pandemia pensé que la mascarilla funcionaría, pero no, tampoco. La gente se da cuenta, la gente se da cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Como hemos dicho, tampoco te puedes quejar de estas cosas porque tenemos unas vidas maravillosas y todo el mundo que se nos acerca al final pues es un fan de alguno de nuestros trabajos y les estamos agradecidos, así que lo llevamos.
2: ¿Alguna cosa de incógnito?
1: ¿Cómo han gestionat la fama tan joves? No, és broma, és la tercera vegada que seria aquesta pregunta.
3: Però més estàvem, Pablo, ja,
1: No sé, és que...
2: Amb mascareta.
1: Perquè té demència senil, és normal.
2: Què diem, doncs? A veure, algú de la fama i d'anar d'incògnit.
1: A veure, deixa'm pensar, eh?
3: Tu apostes per això, no?
2: Sí, clar.
3: Dirà, algú de la fama i d'anar d'incògnit, dona'm la resposta.
2: Sí.
1: Jo crec que li dirà... Rotllo...
2: Jo crec que sí.
1: Ho reconeixen molt.
3: A veure...
8: ¿Tenéis algún truco para salir por ahí desapercibidos? Quiero decir, gorra y gafas no funciona. Si vas con gorra y gafas, todo el mundo dice, ahí va un famoso.
6: Sí.
2: Literal.
3: Y un pum per la gala.
2: Y ara, bla, bla, bla. Venga, va, va.
3: Va, seguim. Següent pregunta.
9: Bueno, eso todo el rato. Constantemente. Eso pasa, de hecho, la mayor parte del tiempo. Una de cada 10 veces igual te dicen, ah, pues mira, no es mala idea.
2: Cada quan folleu?
3: Literal. Li han preguntat això, eh? Els dos aposteu per al sexe. A un programa familiar?
1: Bueno...
2: A veure, que si fos familiar no hi hauria Pablo Motos, que clarament algú raro hi ha allà al darrere.
3: Doncs us sorprendrà.
1: Espera, deixa'm pensar.
2: Ets un avorrit.
1: És que no recordo ni
3: què. Ell vol guanyar. Aquest és el problema.
1: No, perquè tinc curiositat. No.
2: Se l'han mirat.
1: Tinc curiositat, de veritat. No m'ho he mirat.
3: Doncs escoltem quina s'ha preguntat en Pablo.
8: Se ha llegado el momento en el que tú le dices a un grupo de guionistas ¿y por qué no subimos un camión y lo volcamos? Y tienes ese momento en el que todos los guionistas te hacen así y dicen...
9: Bueno, eso todo el rato.
3: Perquè es veu que el Tom ha participat en el guió d'aquesta última pel·lícula i ell li agrada molt, doncs, dir escenes i proposar com personatges i accions.
1: Van superconjuntats d'outfit.
3: Anaven molt així, com es diu això? Que van amb texà. Hi ha un
1: una
3: nom,
1: camisa
3: no, d'això.
1: Denim.
3: Això.
1: Full denim.
3: Nois, empats, jo vull que un dels dos guanyi. Vull rivalitat entre vosaltres. Per això us porto una altra resposta d'ells dos.
9: Pues me alegra deciros que por fin he conseguido hacer realidad mi deseo.
2: Por fin he conseguido hacer realidad mi deseo.
3: I això ho diu en Tom, perquè com que ho dobla tota la mateixa persona, no us confongueu i penseu que ho diu la Zendaya.
1: Pobreta, ja espero que tingui un bon sou aquesta dona.
3: Segur, si fa 20 anys que està allà, mare meva. Va.
1: Quina era la resposta?
3: Que ho ha aconseguit.
1: Ah.
3: El que volia ho ha aconseguit. I és feliç.
2: Algú d'amor.
1: Algú d'amor? No ho sé.
2: Sí.
1: O com algú de... Com de dirigir alguna cosa, alguna escena, alguna
2: pel·li. Algú de guionista.
1: Sí, com relacionat cap aquí, saps?
3: Doncs concretament, cap la pregunta era aquesta.
8: Doncs sempre has pedido una cremallera... en el traje de Spider-Man para poder hacer pis. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va ese tema?
2: Mira, i l'ha aconseguit, no?
3: Cadascú
2: persegueix els seus somnis.
1: Es mou com un cim, aquest home.
3: En Tom?
2: Sí, tot ell.
1: En Tom. Pablo Motos no em mou.
3: Nois, realment les preguntes ja heu vist que eren molt xorres. També he estudiat que és l'Hormiguero. Ja tu t'agrada, Alberto. Vull dir que més o menys ho podries saber. Que estaven preguntant
1: perquè no sóc fan del programa.
3: Llavors, ara ja, per últim,
1: no sóc fan.
3: Li van fer una pregunta als dos actors relacionada amb una afició que tenen, conjunta.
1: Uf.
3: I la van voler fer en directe, aquesta afició. Som-hi.
9: Lo metes por aquí, ¿ves? ¿Ves ese agujerito de ahí? Lo metes por ahí. Y luego la azada. Así.
8: Aquí en este.
9: Con el hilo. Eso es, le das la vuelta, coge ese hilo.
8: Ah, vale.
9: Das la vuelta por ahí.
3: ¿Tú crees que están cosint?
2: O están cosint o están follant.
3: Entre
2: l'agujerito i tot.
3: Què postes tu?
1: Sí, com teixir, alguna mierda així.
3: Doncs realment crec que en Tom, la Zendaya i la Gala serien molt amics i podrien quedar per fer hobby.
2: Estàvem fent ganxet.
3: Som-hi.
8: Los dos compartís un hobby que es hacer ganchillo. Es como una forma de relax.
2: Qué monos.
8: Es como mindfulness.
3: T'haig de dir que a l'hora de la veritat només en sabia la Zendaya i li va ensenyar a fer-ho en Pablo Motos, però l'altre estava que no sabia fer res. Van estar 3 minuts, que és el més interessant de tota l'entrevista, veure com fan ganxet en prime time a la televisió.
2: Ja, realment no tenim res a dir,
3: No, i llavors us he volgut estalviar pel joc una de les pitjors preguntes que es poden fer a una entrevista, que és aquesta.
8: Es inevitable hacer esta pregunta. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego de casi todo. Vosotros sois actores, me imagino que ya habéis visto actores y actrices con inteligencia artificial. ¿Hay algo de actuar que sea imposible que pueda hacer una IA?
7: I think so.
9: Bueno, yo creo que sí.
2: Hay muchas coses per pensar. No saben què dir, normal, perquè és la pitjor pregunta de la història de la humanitat. Una pregunta que recordo que tu ens obligaves a fer quan eres director del LOF. A tots els artistes, si feien servir IA per fer les seves cançons o no.
3: No és veritat.
2: És escarosa aquesta pregunta.
1: Tenim més preguntes?
3: D'aquestes no, les has resumit totes, perquè vale, realment
2: normal, gràcies.
3: Era horrorosa, però sí que és veritat que us porto una cosa més.
1: Ah, vale.
3: Que tot artista que passa per l'Hormiguero, és a dir, també en Tom i la Zendaya, es veuen obligats i han d'accedir a fer un TikTok pel programa.
1: És per contracte, segur, oi?
3: És per contracte,
2: jo,
3: segur.
2: Jo aquí es va especular sobre si el farien o no. Jo vaig dir que no, però entenc que sí. Ja,
1: és que és obligatori, si no et mata.
3: És un gènere increïble, un cop més, quan ho veus fa posar els pèls de punta. És això, el TikTok de l'Hormiguero, que té quasi 4 milions de seguidors i seria com l'equivalent a Buos dins de la música catalana, una mica, que té molts seguidors i tothom ho vol escoltar i veure. Després ja dius si per hate o perquè t'agraden molt les cançons, però ho acabes veient. Doncs els hi van obligar a fer en el, a la Zendaya en Tom, i el TikTok que van fer va ser aquest.
2: És
3: dura molt poc. En és Pablo Motos, Zendaya i Tom junts, i en Pablo Motos llença com una teranyina fictícia a la càmera i s'apropa a la càmera.
2: Què li passa a la cara?
3: I veus una foto, una imatge d'ell terrorífica.
1: Com si agafés el mòbil amb la teranyina. Bueno, és surrealista. Com ho han gravat, això?
3: Amb un... Collo.
1: Sí,
3: un CM.
1: Ja ha corregut?
3: Que va allà i ho fa.
2: No.
3: Provem després de fer nosaltres.
2: No.
3: Fem-ho, va. Bueno, no. Però...
1: A la més,
3: he estat rebuscant altres TikToks que hagin pogut ser icònics.
2: Ah, vale. Hòstia.
3: Per exemple, he trobat, i hem de veure obligadament, el que va fer la nostra estimada Pat Gial.
1: O sigui, a ella li encanta.
2: A ella li encanta perquè surt ella, no la gamba del seu darrere.
3: Aquí veiem...
2: Què li passa a la cara
3: al
2: Pablo Motos?
3: Esquena amb esquena, i el que fan és ballar...
2: La Pat Gial ni lo toca.
1: No hi ha contacte.
3: Pablo Motos està ensenyant-nos un dels seus passos prohibits, que realment en té massa.
2: Prohibit, hauria d'estar a veure això per internet. Què li passa a la cara? Sembla que li hagin fotut un cop de puny.
3: També us he portat l'Anna Mena i les Carcasses, no sé si el voleu veure.
2: Sí, clar.
3: Van anar a fer promoció i ens van oferir aquest contingut. Primer ells dos ballen una mica així com si fossin parella, perquè ho són, però de sobte... Quan no. Estan a punt de fer-se un petó, arriba ell.
2: Pelos.
3: I comença a ballar d'una manera inexplicable per la ràdio. Hauríem d'entrar al videopodcast per poder gaudir d'aquest... No, apagueu ara. Només sentiu per la ràdio. És horrorós aquest contingut. No.
1: Tinc enveja perquè s'ho estan passant millor a l'Hormiguero que al Loft.
3: No, qui s'ho va passar... Qui s'ho va passar molt bé quan va anar a l'Hormiguero...
2: Què vols, que no ens renovin?
3: I ho van deixar gravat al TikTok. Va ser la nostra estimada Aitana.
1: Què va fer, eh?
2: Que l'Aitana... Asco, de veritat.
3: Va fer aquest...
1: Vídeo. Ai, pobra.
2: Jo...
3: Però ella no vols i Aitana cantant d'una manera
1: també,
3: boja, i us haig de dir que per primer cop he com connectat amb Pablo Motos i em representa en aquesta cançó, perquè jo sóc igual cantant aquesta cançó.
1: Però que a l'Aitana li està agradant de veritat, eh? De forma genuïna. Ella 100% està disfrutant el moment com ningú. Mira-la, mira-la.
2: Que asco, em fa un asco en Pablo Motos. No us puc explicar l'asco que em fa. De debò, eh? És molt desagradable, en plan, em recorda l'Elon Musk, no sé per què. O sigui, és molt desagradable, no vull veure-ho mai més. Me n'alegro d'haver nascut catalana per sempre i que la meva mare em prohibís mirar aquest tipus de contingut a internet. Gràcies, mama, per posar-me plats bruts, la riera, en plan... Esta mierda que és...
3: Doncs aquí seguirà durant molts més anys a l'Hormiguero.
2: Vale,
1: és que abans he vist un vídeo, no sé si és dia o no. Va sortir o en tranques o en barranques vestit de Spider-Man, sí, disparant.
3: Va disparar teranyina d'aquesta falsa des de sota.
1: Vale.
3: És veritat, va passar.
1: Quin moment més incòmode.
3: Més incòmode.
1: M'ha encantat, eh?
3: Perquè tot funciona, tot això.
1: M'ha fet una gràcia.
3: Doncs això, no recupereu el programa perquè no val la pena, però tots els vídeos que es volten per les xarxes de TikTok de l'Hormiguero són increïbles, per tant, això sí que...
1: I no sonia, són millor.
2: Que heavy, tio, és molt desagradable.
1: Que fuerte.
2: M'he fotut d'un mal humor, uf.
1: Bueno, gràcies, Marc Andreu, per...
3: Un plaer venir al Love.
1: Venir per passar bé al Love.
3: Somni.
1: Normal. Per despedir-te.
2: Podeu insultar tots al Love, que està sent molt ofensiu. L'única aquí defensant el LoveDicat.
3: Bueno, visca el Love. Insulta, què dius? Visca el Love, visca sempre i visca les cançons que poseu sempre.
2: Ah, doncs pues a veure si t'agrada aquesta.
1: Rostowski, això és alta gamma.

0: experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Quin número de temporada, per cert? 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
3: Ens vam conèixer.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelldol.
1: Un minut per dos quarts de cinc de la tarda i seguim en Love Dicats amb la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I avui, noies, tastem la beguda viral del moment, Youth, de la Maria Pombo, que és aquesta llauna que té àcid hialurònic, vitamina C i assegura que és baix en calories. Però abans de provar tot això, repassarem alguns dels productes d'influencers més polèmics. Comencem amb una de les coses que crec que va ser de les primeres en sortir al mercat d'aquest influencers fent menjar, que és Sugar Papi, la marca d'en Pel Daños.
2: M'encantaria provar-ho.
1: Aquesta és la marca de salses i altres productes que va fer en Pel Daños fa uns mesos. Segur que totes recordareu la salsa de chuche llave ácida que es va fer tan viral.
3: De llave ácida no solo se puede comer congelada. Con una de las cosas que más nos gustan es con ensalada.
1: Tothom es va tornar completament boig amb aquesta salsa i la buscaven per tot arreu, feien mil receptes. Doncs, després de l'èxit d'aquest producte, ell va decidir treure més salses amb gustos d'aquests xarca, que em diríem ara,
2: sí.
1: Màxima, com per exemple xiclet de meló, xocolata de Dubai...
2: mango, crec.
1: Mango, no sé què, cacauet, crema cacauet, golden fire, saps? Totes aquestes mierdes que, bueno, crec que cap de les dues hem tingut el plaer de tastar cap de les salses, oi?
2: No, però t'ho juro que a mi m'agradaria, només com una mica per veure com és.
1: Clar, per veure l'experiència, perquè aquestes coses és el que provoquen. Però t'he de dir que una influencer de referència i icona per la seva gran sinceritat ha parlat clar, no en català, però sí que clar, que és la Shanice. Que, doncs mira, primer tenim el vídeo reacció de com va ser la seva sensació al tastar la crema de xocolata extrema.
4: Vamos a empezar por esta que pone crema chocolate extrema. El extremo, qué raro es el tío este, tío. Es más raro. A ver.
2: Yo la amo.
4: Espero no cagarme viva encima.
1: Es más raro.
4: Voy a cucharón.
1: Ella va amb la cullera. Ella decideix que això és per cardar-se directament a la boca. Sí, sí, però mira la reacció de la Chanice, perquè, clar... Uf, comença a posar cases rares. Comença a cridar.
4: Que malo eres, tío, es mamá. ¡Ah!
1: Perquè resulta que aquesta salsa pica. I la tia es pot a escupir-la. Després, quan supera el trauma que li costa una mica, decideix provar el xiclet de meló.
4: Uy, la consistencia no me gusta.
2: No li agrada la consistència. No li agrada gens. Gens.
4: Ah!
2: Me encanta cridar.
4: Y ya, para los 100 euros que cuesta esto, yo no lo pagaría, la verdad. Qué asco, tío, la historia de superación del perdón.
1: Hay que comentarle, esto es publi.
2: I a sobre diu perdanyo.
1: El perdanyo.
2: No li diu ni perdanyo, és com es diu.
1: I llavors ja arriba a l'última, que diu, tu, tio, m'has enviat això i m'envies les tres. I la viral no me la passes, perquè la de xutxa aquesta ja ve àcida, no li va enviar.
2: Ai.
1: Li va enviar una altra que era com de xocolata normal.
4: Por probar la última, que és la de xocolata normal, que està bueno.
2: A veure.
1: La tasta.
2: Aquesta li agrada, balla una mica.
4: Esta me gusta, está rica. Es como la más simple, ¿no? Claro, es que el va de raro tal, es tan diferente, es arguiñano, entonces...
1: La meva pregunta és, aquestes salses on van? És a dir, jo em puc fer una torrada?
2: No, jo crec que això amb una torrada, això és una guarrada menys de xocolata, però per provar-ho... On van, no ho sé.
1: Clar.
2: M'agradaria provar-ho i prou, però clar, on les poses,
1: però
2: clar.
1: Però com ella, amb una cullera.
2: Sí, no?
1: És que clar, la gent
2: gelat,
1: ho posa a una amanida...
2: No, amb una amanida no.
1: Que com ho cardes, això, una amanida?
2: Un gelat, poder, o alguna guarrada. En plan, guarrada, és fer guarrada sobre guarrada.
1: Vale, és fotre-li més salsa,
2: jo crec que sí, és complementar.
1: Per mi no deixa de ser una cosa xarca, t'he de dir. I m'he informat i els peus...
2: Exacte, quin
1: són... 12,50, les més simples. I llavors, si ja hi ha algun ingredient una mica més car, com un de cop i volta un festuc, tal, 19,50.
2: És caríssim, això, doncs no ho provaré mai.
1: I hi ha fins i tot tauletes de xocolata com amb gustos, per exemple, el de la cheesecake, o una
2: perquè
1: salsa...
2: Perquè va fer torrons i tot, ell.
1: Sí, sí, ell ho fa tot. I ha fet una nova salsa, també, d'una chuche, que és de palote. Aquesta chuche rosa.
2: Perfecte.
1: No la provaria, perquè jo sé que tindria diarrea explosiva.
2: Però jo ho provaria una mica.
1: Tia, però és que...
2: Però una mica.
1: Una mica només.
2: No, una cullerada no, eh?
1: Com la Xanís, que es carda
2: no,
1: una cullerada.
2: No, això tant no. No, perquè jo puc vomitar.
1: Però mira-la ella, que ho escup.
2: Clar. Tenim més coses. Balancem, per exemple, de l'Andrea Garta i l'Abril Cols. Les nostres perfectes, que van passar per Loft a principi de temporada per promocionar la seva cafeteria, també tenen, no?, els seus petits productes allà al centre de Pilates, Andorra.
5: Acompáñame a probar la nueva cafetería y centro de pilates Balance. Al llegar hicimos 5 minutitos de cola y encontramos sitio para comer dentro. No sabéis lo que yo llevo a admirar a Andrea y Abril. Tienen un contenido tan increíble. Aparte de que soy fan del matcha y tengo que probarlos todos. También nos cogimos el
2: coso. Ella ho va provar tot. Ja sabem que ha sigut un negoci que ha generat polèmica des del minut 1 que va ser creat, però bé, els és absolutament igual. Nosaltres hem estat investigant i a cafeteria hi ha diversos tipus de cafès, de matches i diferents opcions per menjar. Ara bé, tot i que sembla idíl·lic el seu Instagram i fan un absolut èxit, nosaltres no, encara no hi hem anat, per tant, hem buscat alguna review. El que més ens ha creat l'atenció és que parlen sobretot de la cua gegant que hi ha.
6: Fuimos a Andorra solo para probar la cafetería de Andrea Garte y Abril Cols. Es una cafetería de especialidad y teníamos muchísimas ganas de probar el croissant de pistacho. Como era domingo, estuvimos más de una hora de cola en la calle, un poco peladas de frío, pero
2: realment
6: todo cambió cuando...
2: Realment deu ser molt angoixant anar a fer una classe de pilates i trobar-te 400 persones per fer cua per un petit croissant de festuc.
1: Clar, i a més,
2: les coses com són.
1: Anar amb el teu Lululemon outfit.
2: Sí, no.
1: I haver d'esquivar tot quisqui.
2: Tanta cua, és que mai faré una hora de cua per un cafè. Però bé, tothom es queixa del preu, que sí que és cert que és molt car, però a Balancen i a tots els llocs d'especialitat de pija, això és així.
1: Literal.
2: No he trobat cap preu específic. Les reviews de Google diuen que per dues begudes i dos croissants hem pagat 20 euros aproximadament. Per tant, què? 5 euros de mitjana per producte?
1: Sí, ja té sentit. És a dir,
2: sí. Tela marinera, sí.
1: És tela marinera, però... dins de l'espai i el lloc
2: quadrar.
1: Que és té tot el sentit del món. De jo, fet, digues. Perdó, ara m'he recordat el Clavero,
2: sí.
1: La seva pop-up de cafeteria, 5 euros per cafè.
2: Hosti.
1: 5, eh? 5.
2: Clavat
1: 5 euros per cafè. I llavors et pujava depenent de si de cop i volta portava
2: alguna cosa. Quina barbaritat.
1: Per això.
2: Jo com que un 4 és com que estic acostumada, però un 5 ja ho trobo.
1: Un 5 és molt heavy.
2: Heavy per un metal, cafè és un bitllet, eh?
1: No, és que és un bitllet.
2: Tornant a Balancen, una noia es queixa de la poca quantitat de matcha i de maduixa que li han posat, adjunta una foto i té de dir que en aquest cas li dona la raó a la pobra noia perquè, mira això, no hi ha ni un mil·lilitre de maduixa en aquí i és... blanca.
1: És llet.
2: La foto és llet. Sí, realment una estrella, una persona que està trista. Jo, si és una cafeteria d'especialitat, no entenc, però bueno, mira, els preus és com una... què hem de fer? O sigui, no ho sé, no anar-hi, però entén-me, saps?
1: Ja.
2: Però si el producte ni s'ho mereix...
1: Clar, llavors fot una ràbia històrica.
2: És escarós. Quina barbaritat.
1: I ara passem a un altre producte que, de fet, tenim aquí, que és la Martinuca de la Maria Pombo, que és una de les truites més virals d'internet després de la del Barbocata, crec, que bueno, tenim aquí a Barcelona, també.
7: Hoy vamos a probar la famosa tortilla de la Martinuca. Para acompañar hemos pedido este pan de pallés de masa madre. Y mirad la tortilla, por favor. ¡Qué pintón! De
1: tenen verdad, altres productes, però l'estrella és aquesta tuita perfecta que tenim aquí a l'estudi i que tastarem en directe i que diuen que la recepta és familiar i tota la pesca. Et sembla si llegim alguna review abans?
2: Sí.
1: Som-hi, a veure.
2: A veure què diu la primera.
1: Foli.
2: Aquest noi perfecte s'ha queixat de la mala qualitat de la truita. Què diu? A veure. Nada recomendable. Millor demanar a mantequeries pirenaiques. Tal com es veu a la foto, demanem la ceba confitada i tenia trossos de ceba cremada.
1: I llavors adjunta una puta foto de la truita que veiem que se l'ha cardat tota pel cul. Llavors, sí. Oriol,
2: em
1: sembla molt bé que t'aqueixis, però tant no t'ha semblat, o sigui, tan dolenta no t'ha semblat.
2: Sí, això és com en restaurant, que et quedi un tall d'enciam. No, és que no m'ha agradat, perdona. A veure, pues no t'ho mengis,
1: literal,
2: amore.
1: Pues no t'ho cardis per l'ullet,
2: ja,
1: amor.
2: Ja, t'ha encantat.
1: Preu de la truita?
2: 22,90.
1: Perfecte. Doncs et
2: una barbaritat de truita, sí. Passes els comets.
1: Ah, sí, perdó.
2: 25 amb despeses d'enviament perquè és d'aquestes cuines fantasmes rares.
1: Ai, quina por.
2: Vale, obrim! Realment, aquesta truita nosaltres ja l'hem provat mil vegades.
1: A veure, ensenya-la a la càmera.
2: Bueno, és que no puc, perquè...
1: Ai,
2: no us imagineu...
1: Està molt crueta.
2: Sí, però això ja és la gràcia d'aquesta truita. No us imagineu la pudor històrica que fa tot la ràdio, ara, pràcticament.
1: Literal.
2: Jo la tallo, eh?
1: Però crec... Tu aquesta truita la demanaries si, per exemple, tens un sopar...
2: Sí.
1: En sèrio?
2: Un sopar com? Jo la vaig demanar, en plan... La barbaritat que jo vaig fer per aquesta truita, perquè és la meva truita preferida, no és conya.
1: Yeah.
2: O sigui, tu ja l'has provat, Albert.
1: Ja, tia, però no sabia que era la teva preferida.
2: És la meva preferida, millor que la del Barbocata, millor que la de la mantequeria.
1: En sèrio?
2: Millor tot. M'encanta, és la meva preferida. La vaig anar a buscar... dues o tres truites i les vaig portar al sopar de Nadal de casa meva, no.
1: Clar,
2: és broma.
1: Això és el que et volia preguntar. Dic, és truita per portar un sopar?
2: Per mi sí. És molt bona, ja veuràs, ara la provem.
1: És que per mi és molt cruel, Lioco.
2: No, l'has de deixar reposar. Mira.
1: A veure.
2: família, tenim la nostra petita truita als coberts aquests de fusta que fan que sigui una experiència molt desagradable, sí. I procedirem a provar-la.
1: Ui, m'he tacat. No, que tinc una cita després.
2: Bueno, està bona, és que no vull que hi hagi soroll de menjar, jo, ara.
8: Ara? Que bona està.
2: Que asco, Albert. Ah, que està bona. Mira, fa una hora que ha arribat i a mi m'agrada molt més quan ha reposat.
1: Està molt bona.
2: Que quan reposa està més bona, t'ho juro. Oh, m'encanta aquesta truita.
1: Un altre tall.
2: Quina gana.
1: Estem prenent truita de patata a la ràdio tan tranquil·la de la Pombo. La
2: gràcies,
1: vida,
2: Pombo.
1: A vegades somriu.
2: La vida quan et fot una hòstia i després et somriu.
1: 100%.
2: Oh!
1: Doncs tia, sí que mereix la pena. El preu molt elevat.
2: És caríssim, no s'ho mereix aquest preu.
1: Home, quatre.
2: Què val fer una puta truita?
1: Tia, quants ous hi ha aquí? Set?
2: No sé. Ceba, confitada, patata, bro, són els ingredients més barats de tot arreu. La ceba, la patata i els huevos.
1: I els planta la Pombo?
2: Segur que sí, els caga ella.
1: Joder, la gallina de los huevos de oro.
2: La Pombo. Story, eh?
1: La amo.
2: Molt bé.
1: I ara crec que hem de passar a lo important.
2: Oh, quina gana tinc ara, nen.
1: No, no, sinto tensió millor. Que més intensa.
2: Què passa?
1: Doncs crec que toca tastar la beguda que s'ha fet tan viral i tan polèmica, que és Youth. La beguda dins d'una llauna que té àcid hialurònic, vitamina C i assegura que es baixen calories. I, de fet, t'ho venen com si fos skincare.
2: Camixea. Per mi, problemàtic.
1: Home, és bastant problemàtic tot
2: el
1: això.
2: El preu a Amazon és $1.65 per llauna, que crec que és caríssim. Perquè una llauna, quan tu vas al súper, una llauna de Coca-Cola que et costa 65 cèntims.
1: Sí, més o menys, sí.
2: Vale, doncs un euro més. I un pack de 12, $19.80. Jo ho trobo molt car, eh?
1: Home, 20 pavos per un pack de 12 és bèstia.
2: Ho trobo molt car.
1: Una cosa que ens ha cridat l'atenció és que quan intentes comprar-la per Amazon, pots veure que la Maria Pombo t'assegura que és una beguda 100% unisex. Que això m'ha sorprès moltíssim. Youth és 100% unisex, preferiblement per majors d'edats, que els agradi viure la vida disfrutant i cuidant-se a la vegada. Que penso... des de quan?
2: Per què ho diu? Perquè és rosa, l'embalatge, mi perfecte, és que com es nota que és turbofatxa, col·lega.
1: I perquè...
2: És que de veritat t'ho dic, eh?
1: I perquè és de skincare, segur. I és de girls, les skincare, no? Se suposa, és el que entenc. Bueno, recordem que una de les germanes va dir allò de les Bermudes Marimacho.
2: Ai, sí, la Marta, no? No va ser la Marta, la de les Bermudes Marimacho.
1: Jo és que l'estimo, eh? Però bé.
2: Quina absoluta barbaritat. Avui, per parlar una mica de tot aquest tema i per descobrir si realment és una cosa beneficiosa per la salut o no, hem portat la Ivet de Anta, que ella és dietista i nutricionista professional i una pedazo de perfecta. Com estàs?
9: Hola, molt bé, i vosaltres?
2: Vosaltres no ho sabeu, però ella porta tota la secció
1: sí,
2: aquí
1: pobreta.
2: Mirant com nosaltres fem les nostres tonteries.
1: El notes feia.
9: No t'ho mereixes. Ho molt bé, perquè jo us escolto el cotxe.
2: Ah, quina il·lusió!
1: Fa il·lusió, això. Oi, ja te fa il·lusió provar la Maria.
9: Fa molta il·lusió. A més,
1: Maria
9: és molt xulo.
1: La Maria
2: No, a veure, s'ha de dir que el logo, els colors, sí. És preciós.
1: Home, mira,
2: sí,
1: que maco.
2: Sí, a mi m'encanta, és molt maco, realment.
1: Doncs
2: cap queixa.
1: La provem?
2: Sí, no? La
1: provem.
2: L'obrim
1: amb una mica d'ASMR.
2: Vale.
1: A veure, si podem...
2: Jo no puc. Que asco.
1: Quina bona olor.
2: Vale, fins aquí.
1: Uf.
2: Fa molta pudor, eh?
1: Mira, bueno. Què dius? Fa molt bon olor.
2: Mira, la vols olorar? Te'n serveixo un got, eh?
1: És rosa, la beguda.
2: És rosa.
9: Ai, que m'encanta.
2: És rosa, el color.
1: No es veurà gaire, no?
2: Sembla pixum, però no passa res.
1: Ja, fa molt bon olor.
9: Te'n poso un got i vet.
1: Fa olor a suc de poma.
2: Sí.
1: No?
2: Jo què sé, jo crec que estarà escarós. Mentrestant, ens pots dir d'aquesta beguda... O sigui, què ens pots dir d'aquesta beguda perquè fa el valor nutricional?
9: Vale, el que destaca més d'aquesta beguda és que té àcid hialurònic.
2: Vale.
9: Que en té molt, a més, té
2: sí,
9: com 400 mil·ligrams per...
2: Con 123 mil·ligrams d'àcid hialurònic per 330 mil·lilitres.
9: Per 100 grams. O sigui, una llauna sola, 400 mil·ligrams.
2: Quina barbaritat.
1: Això és molt.
9: És molt. És molt.
1: Perquè amb una crema, per exemple, quants te'n posaries? No tants.
9: Els estudis que estan fets amb 120 mil·ligrams, 200, o sigui, això és molt.
1: I no te pot durar un...
9: No, és segur, és segur.
2: Claro.
1: Això no, és segur, vale.
9: Una és una crema i l'altra és oralment.
1: Escolta, i clar, això de veure-ho, no és raro, no?
9: No ho sé. Aviam, hi ha suplements i moltes cremes. Sí que és veritat que amb begudes mai ho havia vist. Però
2: per tant, és pioner, això.
9: Sí, es podria dir que sí, una mica.
1: Bueno, copiat de la Hailey Bieber, que també en té d'esto.
2: Ah, sí, perquè ara li carden de tot. Com es diu? Espirulina, sí. Que si no sé què.
9: Sí, hi ha de tot.
2: Tot de coses rares que jo no entenc.
1: Escolta, la provem, que crec que no l'hem provada.
2: Ah, vale, sí, però...
1: A veure, fem un petit glob, perdoneu.
2: Fes tu l'ASMR.
1: A veure...
2: Està escarós.
9: Està bastant bo, eh?
2: T'agrada?
9: Sí.
2: La trobo escarosa. Ah! És escarós.
1: No és escarós com a tal, sinó...
2: És ranci. Buah, buah.
1: Però és pel gas, tia, crec.
2: No, a mi el gas m'agrada, tia.
1: En sèrio?
9: És que porta molt poc sucre, en comparació als refrescos.
1: Ah.
2: Refrescos normals.
1: I llavors...
2: És molt desagradable. Que li enxufin sucre en aquesta merda.
1: Però és algo de poma, no?
9: Sí. O sigui, l'únic sucre que té aquesta beguda és extracte de poma.
2: Sensació litchi.
1: I això què vol dir? Que és com el sucre aquest,
2: deies,
1: com natural de la poma? O com?
9: És com si agafessis el sucre de la poma i ho posessis a la beguda aquesta.
1: Vale.
2: A tu t'ha agradat, eh?
9: M'ha agradat, però perquè a mi m'agraden les coses poc dolces i això té només 12 grams per llauna, que tampoc és molt poc, eh? Però...
2: En comparació amb altres coses, entenc. Exacte. Que sí, no?
9: Exacte.
1: També diu que té vitamina C.
9: Sí.
1: Aquesta
9: sí.
1: Beguda, d'on surt? De la poma, aquesta beguda de vitamina C?
9: No, li deuen afegir tal qual com l'àcid ascòrbic, que és la molècula de vitamina C, que és tal qual la molècula que hi ha a les fruites, la deuen haver agafat i posat directament aquí.
1: I en relació a una fruita, per exemple, té la mateixa proporció.

0: nutrició, és a dir, cardar-te un d'aquests i cardar-te un kiwi...
1: Per... Un kiwi, per exemple, en té igual o una mica més.
0: Ah, vale, doncs llavors tampoc en té tan poc.
1: Mira, una llauna té 66 mil·ligrams i un kiwi té 60-80.
0: Ah, joder. Però
2: això del què estem parlant?
1: De vitamina C.
2: Ah, vale, jo estic molt perduda.
0: La vitamina C per què serveix?
1: Bueno, de tot. Per absorbir el ferro, pel sistema immune, per fer una mica de col·làgen també. O sigui, és essencial al nostre cos.
2: Estic veient que és de Mau.
0: Ah, ¿en serio?
2: Sí, mira.
0: Ah, hòstia.
2: Mau S.A.
0: Qué fort.
2: Madrid, España.
0: Mira, a l'Instagram de Youth hem vist un noi que... Bueno, una noia, perdó, que parlava... Buen marketing. Si lees una etiqueta, una vida sin más. El cuerpo procesa el azúcar del zumo concentrado tal cual el azúcar blanco. Si vols vitamina C, menja una poma i l'àcid, abans de que arribi a la pell, ja està destruït pels jugos gàstricos. Això és així, eh?
1: Aviam, sí que és veritat que el sucre és... O sigui, encara que sigui de la poma... El nostre cos l'absorbeix igual que si fos un sucre normal.
2: El de la poma també?
1: Sí, o sigui, al final...
0: És sucre.
1: És sucre.
2: Ja. Yeah.
1: Sigui de la fruita o sigui de l'altre. Si tu li poses, és sucre.
0: Vale.
1: I sí que és veritat que és molt millor menjar-te un kiwi, una qualsevol fruita, bueno, inclús el pebrot vermell té més vitamina C que no pas aquesta llauna. O sigui, l'absorbiràs igual? Sí. Però no cal, o sigui... Si
2: I que el pebrot vermell està molt més bo, eh?
1: Exacte, i si portes una bona dieta no cal prendre't aquestes coses, vull dir...
0: Vale, vale.
1: Una tonteria.
2: Hem llegit que porta Hongo Tremella Fusiformis, que està considerada la planta de la bellesa. Això què és i què fa exactament?
1: És un fong que s'utilitza molt en la medicina asiàtica, per això té aquest nom.
2: Ah,
1: i és una font vegetal d'aquest àcid hialurònic.
0: Ah, vale. O sigui, l'àcid hialurònic el treuen d'aquí.
1: Suposo que d'aquí i li deuen afegir també, perquè realment té molta quantitat d'àcid hialurònic la beguda.
0: Tia, i com conyo deuen fer? El bullen?
2: És asquerós, aquest. M'està repetint, eh? És molt desagradable.
0: Joder.
2: No, és asquerós.
0: Mira, algun altre comentari que hem trobat és que hi havia gent que assegurava que hi havia... que, bueno, que estava patint problemes de salut relacionats amb el consum d'aquesta beguda i, de fet, diversos usuaris parlen del tema com si fos possible i amb ganes de denunciar.
2: Va parir, què?
0: Això pot, o sigui, es pot...
2: Es pot ser dolent,
1: no,
2: això.
1: No.
2: S'ho han inventat.
1: Això és segur. O sigui, que faci efecte o no és un altre tema, però és segur.
0: Clar.
1: A més, tampoc, si no, no podria estar al mercat. Vull dir, hi ha molts protocols i una seguretat alimentària darrere. O sigui que no.
2: De fet, ells diuen que no hi ha cap problema per veure'n un cada dia i fins i tot més d'un.
0: Sí. Mira, tenim la captura de la Pombo, dient-ho.
1: Bueno... tenia en compte que l'OMS diu que màxim podem prendre 25 grams de sucre al dia.
0: Oh, vale.
1: I clar, si una llauna té 12 grams de sucre...
2: Hòstia, no et queda sucre per res.
0: Dos, clar. Has de prendre dos i ja
1: no
0: està.
1: Pots ni al cafè, ni a ningú iogurt, ni res, no pots posar-te més sucre.
0: Vale, vale, vale.
1: O sigui que pots, però no cal. O sigui, és que és completament innecessari.
0: Vale, i no és una cosa que necessitis veure cada dia. I creus que tindrà efectes a la pell?
1: Sí que és veritat que l'àcid hialurònic sí que, amb aquestes quantitats, sobretot tan elevades, sí que pots trobar algun efecte, però hauria de ser molt constant. O sigui, a l'efecte ho podries notar al cap de potser 4 setmanes.
2: Oh!
1: I no cal prendre's una llauna d'aquestes cada dia durant 4 setmanes, saps? Vull dir...
2: Estaria bé que algú fes l'experiment. Jo no ho faré perquè està escarós.
0: Ja, jo tampoc, perquè em fa una mica de mandra.
2: Sí, molta mandra.
0: Investigant una mica, també hem vist que la Pombo diu que és barreja d'aigua osmotitzada i suc de poma. Què coi és aigua osmotitzada?
1: Jo crec que és molt màrqueting, perquè l'aigua osmotitzada vol dir que ha patit una filtració per eliminar impureses i tot això, però com qualsevol aigua. L'únic que és un tipus concret de filtració i ja està. Vull dir, es diu osmosi inversa i ja està.
2: És un procés. Llavors, jo estic flipant amb això.
0: No té res de especial.
1: Bueno, està filtrada amb un altre procés de l'aigua normal. O sigui, no té res especial.
0: Molt bé. I sortint de la beguda de la Pombo, aprofitant-hi, ja que tenim aquí...
2: Clar, molt
0: bé. Una nutridietista fantàstica.
2: Potser pel tema de la truita, no ho estem dient ara, això que direm.
0: Ah, bueno, també. Quines recomanacions com a professional ens podries donar per tenir en compte a l'hora de demanar menjar a domicili? És a dir, algun petit detall que a vegades ens passi per alt.
1: Sí. Mira, de cara a la seguretat, potser ho comentes més per això, és bastant important mantenir la cadena del fred. La cadena del fred és una temperatura que s'ha de mantenir

0: sobretot amb aquesta temperatura.
1: Això, o te'l menges al moment o directament el poses a la nevera. I tenir en compte que si és un aliment calent, t'ha d'arribar calent, si no, has de posar, has de dir a l'empresa, escolta, m'ha vingut, jo què sé, una pizza freda o un sushi calent. No pot ser, saps? O sigui, ha de venir amb la temperatura òptima d'un aliment calent, t'ha d'arribar calent, si no, has de posar, has de dir a l'empresa, escolta, m'ha vingut, jo què sé, una pizza freda o un sushi calent. No pot ser, saps? O sigui, ha de venir amb la temperatura òptima del propi aliment i ja està. Vull dir, és segur. Ja les empreses ho fan tenint en compte tots els processos bàsics saludables.
2: Com ara?
1: Tu, per exemple, fruita, fruits secs, perquè en el moment que tens gana o que estàs estudiant i estàs avorrit i vas a menjar, que no tinguis unes galetes o unes patates, que tinguis o una fruita o uns fruits secs o alguna cosa així.
0: Vale.
1: També que no cal saber cuinar molt. O sigui, una planxa o un forn és ràpid i és fàcil i és saludable.
2: I, per exemple, tu, si haguessis de fer una compra setmanal, quines coses compraries? Llegums?
1: Llegums, patata, molta verdura, molta fruita, fruits secs, òbviament alguna galeta i algun cereal també, però que no es basi en això la meva compra.
0: Algun altre consell?
1: Pues que es planifiquin un mínim la setmana.
0: Vale.
1: El menú i tot això, i la compra i tot.
0: I creus que preguntar-li a GPT és bona idea?
1: Bueno, és bona eina.
0: Vale.
1: És bona eina, et pot ajudar a organitzar-te. La veritat és que és molt bona eina, sempre que s'usi amb cap i sent raonable.
2: Quina seria la pregunta que tu li faries? Fes-me una llista de setmana saludable o dona'm idees de plats? O sigui, quina és la pregunta més segura perquè no digui cap barbaritat?
1: Per exemple, ara vaig al súper i vull que em diguis de les proteïnes quines són les millors, quines vull agafar.
2: Ah, val.
1: I et dirà ous, peix i el que consideri.
0: Vale.
2: Doncs, Ivet, moltes gràcies per desmuntar-nos una mica tots aquests mites de nutrició que corren per internet i sobretot per passar per aquí al Loft.
0: Nosaltres hem de marxar, però recordem que ens podeu enviar cançons per donar la benvinguda a l'estiu que arriba aquest diumenge al 667-07-61 i les posem divendres al Loft.
2: Exacte. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva.
0: Que allà teniu un contingut molt exclusiu.
2: I... aviat contingut molt exclusiu.
0: Ah, vale, bueno. Si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu recuperar en format videopodcast a Spotify, a 3cat i al YouTube.
2: I si no, estem cada tarda de la nostra vida en directe de 3 a 5 a ICAT. Nosaltres ara anem a fer el cafè i us deixem amb el nota de veu, família.
0: Vinga, va, ens veiem
2: demà. Això, molt, molt, molt...

0: Alok.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
4: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimecres 17 de juny. Com qui no vol la cosa, ja ens hem plantat al vell mig de la setmana i sembla que no, però des d'aquí ja flairem un xic, el cap de setmana.

0: Calma, calma, tranquil·litat, que tot just som dimecres, clar, però com que el dijous és l'últim programa de la setmana i sembla que el calendari ja s'accelera i se'n va directe cap a la revetlla i cap a l'estiu, doncs és que ens ho fem una mica a sobre, sí o no, estimada Aina Ostrell, bona tarda, Ainu.
1: Què tal, Frank? És que d'aquí una setmana serà Sant Joan, eh?
0: Clar, és que d'aquí una setmana ja portarem a sobre la ressaca de la revetlla de Sant Joan.
1: Encara hi haurà gent tirant petards.
0: Mira, jo t'imagino d'aquí a 7 dies obrint els ulls ara.
1: Home, tu creus? 5 de la tarda?
0: Tu, quan et despertes, ets d'obrir els dos ulls a la vegada o tens tendència a començar amb un i després anar a l'altre? Que és un tema, això.
1: No m'ho havia plantejat mai, però crec que faig això que dius, eh?
0: Oi que sí? Jo també. Jo crec que obro primer a l'esquerra.
1: Ostres, tant no ho sé, eh?
0: Ara, tu imagina't, posa't en situació, tanca els ulls.
1: Sí.
0: Val? Mai millor dit, tanca'ls els ulls. I recorda com et despertes, que és com el primer que veus quan et despertes, la teva orientació en el teu llit, a la teva habitació, respecte al sostre, a la tauleta, a la paret, l'armari, la porta, saps? Jo tinc molt clar, ara ho estic visualitzant, obro l'esquerra i afegeixo el dret i llavors ja ve el moment de 5 minuts més, bla, bla, bla, i tota la pesca.
1: Jo crec que ho faig també perquè és un tema de llum, saps? O sigui que si amb un ull et quedes com encegada,
0: clar,
1: encara tens l'altre per sobreviure, no?
0: Clar. No sabem quin ull obre primer a l'altra banda del vidre, la Conchi Vecino. Diu que no els obre, diu que no els obre.
1: No. Ella és capaç de fer d'endarrerir l'alarma,
0: treure el
1: sense
0: repit,
1: mirar.
0: Clar, i ho fa tot a les palpentes.
1: Exacte.
0: Així, només amb el tacte es guia doncs, com una persona destra, que és el que és el control tècnic, i també ho és quan li toca apagar el despertador i fer-ho sense obrir els ulls.
1: I tu, Frank, ja tens a punt la teva cançó de despertador de l'estiu?
0: Doncs no encara, eh?
1: Quan la posaràs?
0: Això és molt de primer segon dia de vacances.
1: Ah, no em vull precipitar. Falten 10 dies encara.
0: Clar, perquè ara tinc un mood a sobre que no serà el mood que tindré ni que voldré tenir. Saps, ara tens un mood més
1: vas
0: de...
1: Vas més accelerat.
0: Exacte. Ara vas amb una cosa molt ràpida, molt punk, molt a la iugular.
1: Molt bé.
0: I llavors la cosa és molt més flow, relax...
1: Relaxada, ocellet...
0: Amb la pausa, amb la calma... Ja veurem, ja veurem. No ens precipitem, val? Avui tenim un programa guapíssim, entre cella i cella. Avui responem a una crida que us llançàvem fa uns dies quan us demanàvem notes de veu sobre el Maresme lliure i tropical, sobre aquesta comarca que s'ha acabat convertint en el planter de l'escena musical catalana. I us demanàvem notes al 677 50 61 53 i avui, per fi, ha arribat el dia de passar comptes. Aina, tenim un munt de notes, però també tenim la bústia oberta per si algú arriba a última hora, pam, i ens la llança.
1: 677 50 61 53, ens podeu fer arribar les vostres notes de veu, que les punxarem aquí al programa parlant, doncs això del Maresme.
0: I tenim una cançó, ara, que és estrena i que és molt estiuenca.
1: I és d'una persona que també és d'un lloc prou de platja, però que no és del Maresme.
0: Abans de punxar-la, és del Prat de Llobregat?
1: Correcte.
0: És l'Alfred García?
1: Sí.
0: Abans d'anar amb l'Alfred i amb aquesta cançó nova de Trinca, que és Vine'm a buscar, que és clara candidata a cançó de l'estiu. Saps quan entrem a l'estiu?
1: Entenc que el dia 21.
0: Ho he buscat.
1: I què?
0: Segons dades de l'Observatori Nacional de Meteorologia, això és oficial, és data... però rotllo casa de pagès.
1: A veure?
0: De Tusca de la Bona. I entrem aquest diumenge, sí, que és dia 21.
1: Ah, d'acord.
0: A les 9:24 del matí.
1: Ah, sí?
0: És a dir, tu pots estar esmorzant ja a l'estiu aquest cap de setmana.
1: Ui, que bé, m'acabes de fer molt feliç, eh?
0: Tu pots sopar el dissabte i anar-te'n a dormir en plena primavera.
1: Una mica de rebequeta.
0: I esmorzar a l'estiu.
1: Perfecte, m'encanta.
0: I si fas el primer esmorzar d'estiu, tens ja aquesta candidata a cançó de l'estiu 2026 de l'Alfred García.
2: Hola, amics i amigues de Nota de Veu Dicat. Soc l'Alfred García i acabo de presentar la meva nova cançó, Vine'm a buscar, una cançó que parla sobre qui està al teu costat quan et perds. Pot ser tu mateix, pot ser un amic, pot ser un familiar, pot ser el teu gos... aquella persona, aquella cosa o tu mateix en aquells moments on necessites un punt de recolzament per continuar el camí. Aquesta cançó es va composar enmig d'un bosc, de fet està gravat i ho publicarem en els propers dies i veureu com de casualitat composo una cançó mentre faig camí entre els frondosos boscos de la comarca de la Selva. Espero que sigui per vosaltres la cançó del vostre estiu i que us acompanyi tota una vida. Una abraçada ben forta.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
3: Heu follat.
2: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
3: Tens tota la vida per davant.
2: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
4: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
5: I ara què?
4: L'Àlex.
5: Voleu jugar a billar?
4: I la Clover.
6: Ho retiro tot.
4: Són espies de veritat.
7: Un, dos, tres, nois, estan liats, aguantarem.
4: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals.
0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Passen 10 minuts de les 5 de la tarda, nota de veu a ICAT. Avui, programa de format clàssic. No ens hem complicat gaire la vida. Us donem la veu a vosaltres perquè així parlem menys nosaltres i la cosa s'acaba enriquint. Avui és programa de crida. Per tant, encara tenim la bústia oberta, de fet, 24-7 oberta per vosaltres. 677-50-61-53. El repetiré, que sé que a vegades no l'agafes a la primera. 677, ok? 50-61-53. Obert a tothom qui vulgui dir ara mateix, en antena, què és el millor del Maresme. Tu, Aina, t'atreviries a respondre?
1: Doncs a banda d'uns tiets que tinc a Mataró, la DJ Trapella.
0: Jo les maduixes. Em temo, però, que hi ha molta gent que pensa que el millor del Maresme són els tiets.
2: Vaig néixer en un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor. Vaig néixer en un lloc que em fa sentir millor, amb l'N80 cada festa, canta fent-me meva el cuando sale el sol.

0: Una terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el Maresme.
1: Hola, Franqui Aina, sóc la Matilda de Sant Celoni. I a mi, doncs, encara que m'agrada molt, o sigui, ja sé que és molt conegut, no? Però un grup de música que m'agrada molt del Maresme són els Diets. I ja sé que els vau punxar ahir, però igualment m'ha agradat dir-ho. I em podríeu posar la cançó ja de pas de Tàndem, també dels Diets? Adéu, molts petons. Felicitats pel programa.

0: Clar que sí que el millor del Maresme pot ser aquest duet icònic format per l'Oriol de Ramon, en Xavi Coca, amb la unió dels seus superpoders formen els tiets, the tiets, la tieta, dieu-li com vulgueu, vaja, els de l'èpic Solete, els que facturen hits a no parar des de recursos humans, que això era prepandèmia.
1: Tinc tantes ganes.
0: Em pensava que no has dit, tinc una casa que no té piscina. Aina, per favor, és que ho tenies a tocar, tia, dius, tinc una casa que no té piscina.
1: No, tinc tantes ganes que sigui el mes de setembre. I que comenci la travessa.
0: Ah, val, anava a dir, tu no vols vacances, tu ja estàs pensant en el setembre.
1: Sí que vull vacances, però el setembre em part també de gust, perquè tindrem nova edició de la travessa, travessa VIP, amb els tiets. I em fa molta il·lusió que siguin, i els seguirem de ben a prop aquí al Nota de Veu.
0: Tinc la sensació que els tiets, no sé si arribaran lluny en el programa, que m'imagino que sí.
1: Jo crec que sí.
0: El que sí que sé segur és que es faran millors amics de tota la resta de concursants.
1: Però si des de llavors no paren de quedar.
0: Sí, perquè són tan simpàtics, són tan macos, i són tan bona gent, que segur que s'acaben fent supercol·legues amb tots.
1: Segur, 100%.
0: Hi havia altres músics, oi, també?
1: Sí, en Miqui.
0: En Miqui Núñez?
1: Sí, sí.
0: Col·lap segur.
1: Sí, tens raó.
0: Col·lap segur.
1: Clar, segur que han nascut cosetes en aquesta travessa.
0: És que jo estic segur que fins i tot alguna col·lap amb gent que no és músic de la travessa.
1: Tipo amb en Jair i la Neus.
0: Per exemple. Sí,
1: tenen unes barres allà, eh?
0: T'imagines?
1: Crec que el Jair, saps que toca la guitarra i havia fet coses de cantar i
0: havia
1: així,
0: havia tingut un grup, sí.
1: Sí.
0: Em sembla que era per caritat humana. Juraria
1: alguna
0: que tenia un grup...
1: Alguna cosa així. No recordo ara ben bé com es deia, però...
0: Sí, que venien com d'una cosa de rock molt dur i llavors van anar evolucionant. Vaja, veurem què ha de passar al setembre amb la travessa VIP, on hi participaran els tiets que, evidentment, són del bo i millor del Maresme, i per això la Matilda ara ja ens els demanava.
1: Tenies tota la raó que es diu caritat humana, el projecte del Jair.
0: Veus, em sonava. Ja en parlarem un altre dia, perquè no ens interessa avui, perquè no és del Maresme.
1: Que, per cert, van arribar a la final de la primera edició del Sona 9.
0: Què et sembla, això?
1: Fixa't, eh?
0: Flipa! Que van guanyar Sapo.
1: Tens una memòria
0: descomunal. Això sí que ho tinc, això sí que ho tinc. Que era... És igual, ara no obrim aquest meló. Va, tornem al Maresme, per favor. Arrelem-nos en aquesta comarca. Què és el bo i millor del Maresme? Doncs mira, tenim més notes de veu. Per exemple, en Carles, em sembla que ens tira contingut musical.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Hola, nota de veu. Al Maresme, a Mataró, hi ha un festival de música que es diu Posidònia Fest, que porta el millor de la música del Maresme i el millor de la música de Catalunya. A més, es fa al Port de Mataró i a altres localitzacions de la ciutat, però principalment al Port de Mataró. Una de les coses xules que té el festival és que els concerts es fan arran de l'aigua. I això fa que hi hagi un ambient entre la música, la fresqueta que ja comença a fer o la bona temperatura dels capvespres, doncs està bé. Es fa a finals d'estiu, finals d'agost, principis de setembre. Posidònia Fest.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Estan passant coses, unes quantes ja, en aquest nota de veu Aicat en directe, dedicant-lo al Maresme. I ens ha explicat en Carles que hi ha un festival que es diu Posidònia Fest, que el fan a finals d'estiu i que val molt la pena, i sabem que hi actua la Su. I la Su no és del Maresme, però sí que forma part del cartell del Posidònia Fest.
1: També et diré que fa per la Su, ser del Maresme, no trobes?
0: Totalment.
1: Té vibes de lliure i tropical.
0: Sí, però em sembla que és molt de Barcelona, eh?
1: Sí.
0: Però és veritat que té vibes de Maresme.
1: 100% li funciona molt.
0: Te les puc comprar. Data del Posidònia Fest, situa'ns en el calendari, Aina, sisplau.
1: Del 2 al 6 de setembre.
0: Mira, tu deies, tinc ganes de setembre.
1: Fixa't.
0: Per la travessa VIP, doncs també pel Posidònia Fest que ens recomanaven Carles.
1: Toca la Su, però també toquen, per exemple, a Tartarrelena.
0: Uau, molt bé.
1: Sí, sí, cartellasso al Posidònia Fest, ja en parlarem. I, per cert, ja que parlem de festivals, deixa'm dir-te que entre totes les persones que ens esteu enviant notes de veu al 677 50 63, podeu optar a una entrada doble, perquè en donem unes quantes d'entrades dobles, per la nit de Sant Joan al festival Ítaca de l'Estartit.
0: Tot passa a la costa, eh?
1: Sí, sí.
0: Maresme, la Su, que és de Barcelona, però serà el Posidònia Fest, i llavors tires cap amunt, cap amunt, cap amunt Costa Brava, i et trobes amb l'Estartit, i te'n pots anar allà a la Revetlla de Sant Joan per la patilla.
1: Gratis.
0: Gratis, deixem-ho aquí. Gratis, sense pagar ni un euro. Tenim invitacions dobles, a més a més. No és la típica putareta de que et toca una entrada però has de comprar una altra i llavors ja ara què fem o la regalem a algú. No, no, no. Te'n donem dues perquè hi puguis anar amb qui tu vulguis, però perfectament acompanyada.
1: Que a més hi ha un cartellarro, hi ha 30 UFAM, la Venus, la Trapella, que no se'n perd ni un, de Festival Ítaca de l'Estartit. També hi ha en Barri B, per exemple, que surt a l'últim disc de l'Aitana.
0: Que tu ets molt de Barri B, eh?
1: Sí, cada cop m'agrada més. Sí,
0: allà la redacció escoltant. Ens costa, a vegades li hem de pagar el CD, dir, va, ja prou de Barri B.
1: Tens algun problema sempre amb la música que escolto, eh? Primer en Pecat Original, que la posava tot el sant dia, he passat a Barri B, i ara també Barri B.
0: Tornem cap al Maresme?
1: Vinga, som-hi.
0: Amb la teva preferida d'aquesta comarca, meva també, és que és perfecta. De cap a peus, és la DJ Trapella.

Bona tarda, nota de veu. Doncs del Maresme, veu nu, les sabates de l'Aniol. Fa poc que l'he conegut i la veritat que val molt la pena portar sabates fetes per ell o fetes per tu si te n'ensenya ell. És una meravella i, bueno, caminar amb sabates fetes a mà no té preu. I una altra cosa, aquests no són del Maresme, però bueno, us el dic igualment. Auen, AWEN. Per exemple, Poble Indòmit. Són uns amics meus que canten i una meravella també. Vinga, bona tarda!

0: militars...
1: Que quedi ben clar, ben clar, ben clar, no volem acabar el Parlament. Això no és publi, eh? Aquí ningú ens ha donat res. Senzillament hem obert el telèfon, el nostre, el 677 50 61 53. Hem dit què és el millor del Maresme, penya, i la gent ens ha enviat notes de veu, i aquesta oient que ens ha deixat la nota ens parlava d'una marca que es diu Peu Nu, Peu Nu Barefoot Wear, que el barefoot és això de córrer descalç i està com molt en contacte amb el que trepitges, sobretot pensant en natura i en bosc, més que no pas en asfalt, però vaja. I aquest projecte és creat per un artesà, que és l'Aniol Macau, que deia aquesta oient les sabates de l'Aniol, de Peu Nu, doncs que és una empresa que es va crear al Maresme, que té el taller allà i que per això ens ha dit que és del millor que hi ha a la comarca.
2: Però, i mola molt pensar que et pots fer les teves sabates.
1: Sí, una altra cosa és que et funcionin després.
2: Sí, clar, però l'Aniol te n'ensenya.
1: Sí, anava a dir, jo no m'enfiaria de les meves sabates.
2: Jo li diria a l'Aniol que al final les acabés fent ell per un tema, saps? Que les acabés de retocar.
1: Jo les dissenyo, però exacte, ja el que és la materialització... mans fermes i expertes.
2: Ho deixes en bones mans.
1: Clar, jo no m'enfiaria, tampoc m'enfiaria de les teves, eh?
2: De les meves te'n fiaries?
1: Sí, tu ets una tia així com molt hàbil.
2: Vols dir?
1: Jo crec que sí.
2: Jo em posaria, no sé, eh?
1: Jo em posaria unes sabates manufacturades per l'Aina Ostrell. Jo... Ainu com a marca?
2: Oh,
1: què passa?
2: Molt bé.
1: Arroba Ainu.
2: M'agrada molt.
1: Sí o no?
2: Sí.
1: Portes unes Ainu? Oi que sí, queda bé ja, eh?
2: T'he de dir que només... perquè te les posis i veure't amb unes sabates i no per la ràdio, sóc capaç de fer-les, eh?
1: Notes de veu al 677 50 61 53. Estem fent una crida i tu ens has de respondre amb una nota de veu, LOL, què és el millor de la comarca del Maresme.

0: fas.
1: La Muixca, sens dubte, és del bo i millor del Maresme. És a dir, si tu agafes una lleixa i poses el millor de la comarca del Maresme, has de trobar un raconet d'aquella lleixa, segur, per l'Irma Farelo i potser també per l'Alba i per la Greta i per l'Eduard i per l'Eva, perquè aquesta família...
2: D'artistes.
1: Doncs, sí, no sé què els van donar.
2: No, brutal. Doncs, Frank, crec que un dia hauríem d'anar d'excursió a Vilassar i anar al bar...
1: Vilassar de dalt o Vilassar de mar?
2: De mar, en aquest cas.
1: Són de mar, els Farelo. Sí. Muixques, sí? Vull dir, ja m'entens, la família...
2: Farelo Soler.
1: O sigui, això, és que no em sortia el segon cognom i he tirat per Muixques. Que seria molt guapo que de cognom em digués Muixca Farelo Muixques. Cap i cua.
2: Doncs hauríem d'anar un dia al bar d'en Vilassar, on van quedar amb en Guillem Gisbert, on va néixer una cúmbia amb en Guillem.
1: Uau, és veritat.
2: I preguntar-los què es van demanar i dir... Poseu-nos el mateix.
1: A mi, en Guillem, em dona unes vibes d'orxata que no pot més a mi. Sí o no?
2: Sí.
1: Perquè em sembla que quan van quedar a l'estiu.
2: Saps de què el veig, també?
1: De què?
2: De Bitter Cass.
1: No. Sí? Jo així d'estiu el veig d'orxata o de granissat?
2: Ah, també. I la Muixca?
1: Teniu granissats. Vostros. Garanegisats, no? Com que fa això que ell pronuncia molt la consonant en vocal,
2: vocals,
1: també,
2: sí,
1: exacte.
2: Sí.
1: Tarapella, jo vull ser
2: boníssim.
1: Tarapella. Teniu
2: i...
1: garanissats.
2: Garanissats m'agrada molt. I la Muixca que es va demanar?
1: La Muixca.
2: Un Aquarius.
1: Sí, la veig molt de beguda energètica.
2: Sí.
1: Aquarius, sí, perquè no hi ha Monster i coses d'aquestes, habitualment, en els bars.
2: Jo la veig amb gel i llimona, saps?
1: Ah, també.
2: No? O sigui, sí. Coca-Cola, Nestí, no sé.
1: També la veig molt d'aigua amb gas.
2: Sí, eh?
1: Com així entre hores.
2: Tens raó,
1: és a dir, com
2: t'ho compro.
1: Moment tonto, no? Que a vegades dius, ai, què faig ara? Cafè ja n'he fet o no et ve de gust alcohol, pel que sigui? Doncs una aigua amb gas.
2: I creus que van fer braves?
1: Jo diria que no.
2: Són més de Saitó, alguna cosa així, no?
1: I crec que com que era una reunió més o menys de negocis, no van fer res, eh?
2: Que no, les braves, si porten gaire salsa, després repeteix una mica, eh?
1: Hem de posar llum a la foscor. D'aquella primera quedada, d'aquella cita d'en Guillem Gisbert amb la Muixca, que va tenir lloc al Maresme, a Vilassar, jugaven a casa de l'Irma, per començar a perfilar el que s'acabaria convertint en una cúmbia en Guillem. Avui estem en clau Maresme, moda Maresme activat, premium, molt fort, amb notes de veu que ens heu fet arribar i que ens podeu fer arribar encara, si voleu, al 677 50 61 53.
3: M'encanta el Maresme. Rosas de Maresme.

0: Tenim aquí a la Llum, que és de Mataró, també és del Maresme, canta 92, que és la cançó que va ser la primera que va sonar al Primavera Sound 2025. Impressionant, això.
1: Brutal.
0: I brutal també aquesta nota de veu que m'agradaria, Conxi, no sé si és una mala passada, la podem recuperar, sisplau, és que és curtíssima, és una nota de veu de 4 segons. Fem una cosa, matem a la... És a dir, matem, no, abaixem molt, molt, molt, molt a la Llum, deixem-ho gairebé en blanc, això, i així podem sentir exactament què ens diu aquest oient, podria ser l'oient més jove del nota de veu que ens ha enviat aquest missatge.
2: M'encanten les maruses del Maresme.
0: Per favor, ens estem fonent aquí amb l'Aina. A mi m'agraden les maduixes del Maresme. Ah, m'encanten.
1: Sí, sí.
0: Les maduixes del Maresme.
1: A més, he fet un lololo aquí, no t'ho he dit. Però saps per què sona aquesta cançó de la Llum?
0: Perquè la Llum és del Maresme.
1: Sí, evidentment.
0: I 92 és un hit, és dels últims que ha tret.
1: 92 és el número de maduixes del Maresme que em menjaria jo seguides.
0: Endavant.

0: que s'ha estat parlant a la redacció avui quan preparàvem el tema, que aquest nen que viu això de les maduixes del Maresme...
1: Les maduixes del Maresme.
0: És que és una monada, és que no es pot molar més, per favor. Sí. Molt fans de que ens arribin notes de veu de canalla, eh? Molt fans de que la canalla, com que anem de 5 a 7, doncs és molt oient del nota de veu i, evidentment, el telèfon també és obert per vosaltres. Doncs s'ha estat parlant a la redacció, en noteta, sí, que entès meduses.
2: Meduses.
0: Clar, noteta. A veure, sí, clar, les meduses, les maduixes del Maresme. A veure,
2: sembla molt.
0: Tornem-la a posar, Conxi, i a veure si podem intentar sentir meduses en comptes de maduixes.
1: M'encanten les maduixes del Maresme.
0: Ui, li puc veure, eh? Sí, però no, em sembla que refereix a les maduixes. Tu te'n menjaries 92,
2: sí,
0: amb xocolata o amb nata?
2: T'anava amb xocolata, però fas tan bé que em van venir ganes de menjar-me-les amb nata.
0: Tu poses ara 92 maduixes, una rere l'altra.
2: Oh, i per damunt?
0: I
2: què
0: per
2: fas,
0: damunt?
2: Què fas?
0: Tot, 92. Acabes el pot. Acabes el pot amb 92 maduixes.
2: M'encanta.
0: Increïble, eh?
2: Total.
0: Vinga, va, més notes de veu. 677, 50, 61, 53. Em sembla que també és canalla.
3: Hola, nota de veu. Voldria que fiquéssiu la cúmia del Maresme, que és del profe de música de la meu, i voldria que la fiquéssiu. Adeu, que és patxamusta.
4: Vale, esto y dos cortes.
5: Sí. Sí.

0: Així sona la cúmbia del Maresme, és el que ens demanava aquest nen que ens ha enviat una nota de veu. Patxa Musta és el nom del grup, que hi ha el seu professor de música. Home, clar, això fa molta il·lusió, eh? Home. Quan tu ets peque, vas a música, el teu profe t'encanta com t'explica les històries, t'encanta que arribi aquell dia de la setmana per fer música, i a sobre et diu, no, és que tinc un grup que es diu Patxa Musta i fem la cúmbia del Maresme, doncs s'ha de punxar la ràdio. Val a dir, a més, que això, òbviament, és una versió enregistrada, si no, no la podríem posar, però és un assaig general. Deixen clar que és un directe d'un assaig.
1: Sí, sona increïble.
0: No és el màster final.
1: Ah, doncs jo pensava que era gravat, eh?
0: No, no és el def, definitiu. Oc, molt. No. És un assaig general de Patxa Musta fent aquesta cúmbia del Maresme que li agrada tant a aquest nen que ens ha enviat la nota de veu. És que el Maresme, musicalment,
1: sí.
0: És una de les comarques punteres, si no, el gran planter, la gran sitja, saps, com a dipòsit, on tens allà totes les essències del panorama musical català.
1: Ho hem dit mil vegades, que podríem fer tres programes seguits del Maresme i no ens l'acabaríem, és que és increïble.
0: Clar, avui repassem, hem punxat els Tiets, òbviament, hem punxat a la Trapella, hem punxat a la Muixca, també a la Llum, però si anéssim, per exemple, al que és escena emergent, però un emergent d'aquells que ja estan trucant a la porta, saps?
1: Ja sé per on vas.
0: Clar, per exemple, què me'n dieu de la Marta Q?

0: És la Q amb en Martigo cantant Pussy, perquè el relleu està ben garantit al Maresme, Aina, eh?
1: 100%. De fet, saps quin altre nom podríem punxar, que també és del Maresme?
0: A veure, d'aquests que estan ja trucant a la porta.
1: En Mato.

0: Sí que és veritat que el Maresme potser és una de les comarques on el ritme llatí, el reggaeton, no? I té com més de pes i té tirada.
1: Això ens ho va comentar una vegada en Pau Guillemet, te'n recordes?
0: Clar, és que jo no m'imagino tant un reggaeton al Baix Empordà.
1: No sé, al final...
0: O al Delta de l'Ebre. En canvi, el Maresme és com que ja flueix de forma natural.
1: Suposo que és per les vibes de platja, de palmeretes, no sé, de mar...
0: I perquè tenen una escena també molt consolidada, sí, de gent que pica pedra de fa anys, que dèiem, no?, que hi ha grans noms del panorama allà ben situats al Maresme, els Tiets, la Muixca, l'Abat Guial, la Llum, però hi ha el relleu aquest garantit amb gent com la Q, en Mato, que, per cert, ahir us ho dèiem, serà el Mercat de Música Viva de Vic 2026.
1: Sí, sí.
0: Perquè la gent del mercat, alineada amb el Nota de Veu d'ICAT, doncs saben que és un d'aquells noms que és a punt de florir, és a punt de fer una passa i volen ajudar en Mato a catapultar la seva carrera a través del mercat. I un altre, en aquest cas, un doble nom, perquè és un duet, Dani Six i Iskit. Thank you.

0: Completada, doncs, la cosa maresmenca, ho deixem aquí, ens hi hem aturat una bona estona i ens queda pendent, Aina, allò que deies tu, de fer-ho ja in situ, anar a fer la visita i trepitjar el Maresme real amb els nostres pauets.
1: Hem de fer com la gent de Plats Bruts, com Ràdio Bofarull, i plantar-nos a la platja al Maresme i fer el programa amb els pauets a la sorra.
0: Boníssim pla, eh?
1: 100%.
0: I calçats amb les sabates de l'Aniol. De peu nu.
1: I amb un bol de maduixes, 92, concretament per anar picant.
0: I molta... molta nata.
1: Exacte.
0: Oi que sí? Sí. I mira, posats que quedi pendent això, jo et proposo per la propera temporada, si és que hi ha renovació... Aquí ho deixo. Si n'hi ha... Sí. A partir del setembre, programes de totes les comarques de Catalunya.
1: T'ho compro.
0: Explorant l'escena musical catalana des de cada una de les comarques.
1: Fem-ho, sí senyor.
0: Sí?
1: I això de la renovació...
0: A tu t'han dit alguna cosa?
1: De moment no.
0: A mi tampoc.
2: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell.
3: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
1: Mira,
4: per què has arribat a aquesta hora?
1: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso d'estar jo d'explicar-ho.
4: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
1: Digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
1: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
4: És el primer.
1: Clar.

0: Agafa un altre, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Clar, que
0: no
1: pot...
0: T'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré
0: el sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
8: Oh, yeah!
0: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
9: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta.
9: A mi m'encanteu vosaltres.
4: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: En tu podria estar.
9: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
10: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
10: Estàs en divertir.
4: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
9: i Aina Ostrell.

0: Neil a la pista de les nalgues.
1: A veure, Aina, tinc algunes preguntes per tu, de sí o no.
2: A veure, va.
1: D'acord? Això que sona, que ens ha punxat des de l'altra banda del vidre la Conchi Vecino, és o no és la 31 fam?
2: Concretament és la 31, com fan ells al principi de la cançó.
1: A veure, he dit que eren preguntes de sí o no.
2: Perdó.
1: D'acord?
2: D'acord, diré només sí o no.
1: És la 30... És que, clar, els jocs de taula, saps? Senyim-nos a les normes i a les regles.
2: Estic molt intrigada per saber què m'has de preguntar.
1: Les normes que ens d'àrem entre totes. D'acord? Vinga. Això que sona és la 31 fam, sí o no?
2: Sí.
1: I això que sona es diu TTO i Caliu, sí o no?
2: Sí.
1: I això és dintre del seu disc R31, sí o no?
2: Sí.
1: I això sonarà a l'Ítaca, Sant Joan, la revetlla de Sant Joan el dia 23 a l'Estartit?
2: Segur que sí.
1: I jo si envio una nota de veu al 677 50 61 53. Repetiré. 677 50 61 53. Jo puc anar de gratis, sense pagar ni un euro, a aquesta festa a l'Estartit?
2: És ben bé així. 31!
1: A veure, no tenim 31 entrades, això que quedi clara, que potser s'ha malinterpretat amb aquesta penya tan entusiasmada. Tenim entrades dobles.
2: Tenim quatre entrades dobles.
1: No està gens malament.
2: Déu-n'hi-do.
1: A veure, n'hem donat alguna ja.
2: Sí, ja direm els noms dels guanyadors, quan els tinguem tots.
1: Ho farem saber a la gent.
2: Però hi sou a temps, encara. En queden.
1: Som a temps,
2: sí.
1: Segur,
2: Envieu-nos notes de veu, per exemple, demanant cançons.
1: És que, clar, si no tens pla per Sant Joan...
2: No, és que és un planarro.
1: És que t'ho estem fent, amiga.
2: Mira, els dos últims Sant Joans els he passat a l'Estartit, jo.
1: Mira, jo crec que hauries de fer dues coses. Enviar una nota de veu, optar aquestes entrades i enviar-nos un berenar perquè t'estem solucionant la vida. Perquè hi ha gent que ha vingut avui a veure aquí en directe el Nota de Veu d'ICAT,
2: sí, sí,
1: que ens ha portat berenar.
2: Exacte.
1: Més gent d'aquesta faria falta al món. Sí o no?
2: I tant, cada dia.
1: Croissants amb xocolata negra, croissants amb xocolata blanca.
2: Espectacular.
1: Per tots els paladars. Ens encanta. Moltes gràcies.
2: Doncs sí.
1: Portes obertes.
2: Els croissants i a les notes de veu.
1: Sí, les notes de veu 24-7, perquè això ho tenim sempre encès, 677 50 61 53. Els croissants ja aviseu-nos abans si voleu venir i us direm què ens ve de gust aquell dia, d'acord? Veniu al programa i ens porteu un berenar. I si us en voleu anar a l'Estartit, heu de saber que la nit de la revetlla de Sant Joan, en aquest festival que es diu Ítaca, hi haurà la 31 fam i hi haurà també
2: un artista que

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: 31!
2: Això sona a perill.
3: Primer tens un mar.
2: Aquí sempre d'estiu.
3: Sí.
2: Trágate teu i cari.
3: La xarra. La família.
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
2: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre l'estiu. Tràgate teu i cariu.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Hola, gent d'ICAT FM. Soc la Diana Mur i avui estic molt contenta perquè vinc a parlar-vos de la meva nova cançó, que es diu Moviment Tabú. No sé si us ha passat mai que heu conegut algú que trenqui completament tots els vostres esquemes, que la seva manera de pensar, de fer-vos riure, us torni boges, i que fins i tot es transforma en una mena de vincle on tenim molt, molt idealitzada l'altra persona, i que llavors quan es culmina aquest desig, doncs hi ha un nivell d'atracció i de passió molt bèstia. I també al mateix temps, doncs, tenia moltes ganes de fer una cançó amb una sonoritat per poder ballar, perquè la gent pugui passar-s'ho bé escoltant-la, i al mateix temps posant el focus en la mirada femenina, parlant justament d'aquesta intimitat, d'aquesta sexualitat que és tabú moltes vegades, i que justament per això també vaig titular la cançó així, i perquè al final ens puguem sentir identificades en una altra manera de desitjar, de passar-nos-ho bé, de sentir-nos empoderades des d'aquí. I res, moltíssimes gràcies per divulgar la música en català. Això és Moviment Tabú i espero que la cremeu molt aquest estiu. Soc la Diana Mur, una abraçada ben forta a tot l'equip d'ICAT FM.
1: Doncs moltes gràcies a tu, Diana Mur, per enviar-nos aquesta cançó, Moviment Tabú, i aquesta nota de veu tan estupenda. De fet, però, Diana Mur, us sona a nom de DNI o no? Creieu que en el seu DNI posa Diana Mur?
2: Per què no? Com l'Iñaki Mur, l'actor.
1: Com et dius? Mur. Diana Mur.
2: Passa que ella és Mur amb dues erres, i això ja ho fa una mica més estrany, potser,
1: no? Jo crec que no. Crec que té un altre nom al DNI, i crec que el tenim apuntat aquí al guió, i crec que tu ens el diràs ara mateix.
2: El seu nom de què pone en tu DNI és Mireia Morera.
1: Mireia, mira, Mireia Morera.
2: Mireia Morera és un nou avançament d'Astronada,

0: Aquesta cançó que sentim, Moviment Tabú, que destronada és el seu àlbum conceptual sobre l'amor, les expectatives i la identitat. Moviment Tabú és una oda al desig, la fascinació i les trobades prohibides, una trobada secreta que sacseja totes les certeses de la protagonista i la porta a qüestionar-se tot allò que creia saber sobre ella mateixa, sobre l'amor i sobre les seves pròpies emocions.
1: Una mica el mateix mood de Pecat Original.
0: Sí, una miqueta sí.
1: Oi que sí?
0: Trobo que sí.
1: Com d'entregar-se a aquella espiral de desig, molt de fogot, molt d'estiu també.
0: Sí, 100%.
1: Molt de nit d'estiu.
0: Tu, Frank, hi ha alguna cosa que hagis descobert recentment que tu et pensaves molt que era d'una manera i se t'ha desmuntat?
1: Ostres, ara m'agafes, eh? Em passa molt sovint això, eh? Com de que en una cançó tu cantaves sempre una cosa i llavors resulta que és una altra, vols dir?
0: Ostres, a tu i a mi ens ha passat molt això,
1: oi? Això m'ha passat moltíssim.
0: De comentar-ho.
1: Però d'estar anys cantant malament una cançó i algun dia algú et sent i diu, però què dius?
0: La manta.
1: Exacte, per exemple.
0: I d'altra banda et porto una proposta de Neuròtics, que és la cançó Quan pregunten per tu. És una cançó que ens destaquen del seu EP debut, que es titula De sol a sol.
1: Quan pregunten per tu, a vegades en comptes de dir Aina, diuen...
0: Ainu.
1: Aina, Laia.
0: Laia.
1: Anna.
0: Ania, Anna, en fi, el que vulguis.
1: Ania m'agrada molt perquè és just el teu nom al revés.
0: Sí.
1: És molt xulo que algú per dir-te Aina et digui Ania.
0: Però t'he de dir que la sonoritat del nom és molt diferent.
1: Totalment.
0: I tu, Fran, Lluís, Franqui, Franglu?
1: Coses molt rares, no vulguis pas saber.

que m'hagi indicat. Som els Neuròtics, un grup de pop-rock indie amb autotune. Una barreja molt estranya, igual d'estranya que seguir parlant català pel carrer. Esperem que us agradi el nostre primer senzill Esclat i la nostra primera EP de Sol a Sol. Us deixem amb un dels temes d'aquesta, Quan pregunten per tu. Una abraçada.

0: Bona tarda de nou, són les 6, segona hora del Nota de Veu Dicat. Estem ready, ho tenim tot a punt. A l'altra banda del vidre, la Conchi Vecino, el control tècnic. I aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, fent el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Els bombers han controlat l'incendi a l'edifici principal d'un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. És l'edifici on hi ha els laboratoris i no consten persones ferides. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificat l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família el 10 de juny per motius de seguretat. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem parlant de rock català, perquè torna el musical Cop de Rock, el que ressegueix una història d'amor i d'amistat a través de la música del rock català dels anys 90 i 2000, de grups com Lax en Bustos, Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos i d'altres. El musical omplirà ara el Teatre Coliseum de Barcelona a principis de setembre i, de fet, l'omplirà fins al punt que han hagut de sumar una data més de la prevista i faran 5 funcions, finalment, del 3 al 6 de setembre. Fa 15 anys que es va estrenar el musical i, si no el recordeu, fem una mica de memòria. És la història, com dèiem, d'un grup d'amics que volen triomfar al món de la música, però que acaben distanciant-se per les relacions personals i sentimentals que es formen dins del grup. Passat el temps, una situació límit els torna a reunir en el futur i hauran d'afrontar les ferides per donar-se una segona oportunitat. L'original és de l'any 2011, de Degoll de Gom. Ara el farà la companyia La Barca, amb un repartiment nou, també direcció nova, a càrrec, en aquest cas, de Jofre Bardolet, que també és protagonista del musical i que assegura que manté l'essència del musical La Cop de Rock, de l'esperit del 2011. Jofre Bardolet protagonitza aquest Cop de Rock, és en Rock, agafa el relleu de Roger Berruezo, i l'altre protagonista, La Lluna, en aquest cas, és Elisabet Mulet, que agafa el relleu de Mariona Castillo. Continuem parlant de música, però ara des d'una vessant més reflexiva, perquè aquest matí ha arrencat la 5a edició del Fonograma, un espai que busca reflexionar sobre quin paper ha de tenir la indústria musical en un món marcat per la digitalització i les noves tecnologies. Avui ha sigut una jornada més de tall professional, amb xerrades i ponències a Casa Montjuïc. Demà a la tarda, segona i última jornada, també a Casa Montjuïc, amb la presència, entre d'altres, d'artistes com Cara Laoz i Zahara, i també el filòsof i comunicador Leo Espluga. I acabem parlant d'audiovisual, perquè el documental Sucia, de Bàrbara Mestanza, ha guanyat el Gran Jury Award del festival Sheffield Dog Fest. El documental, recordem, parla de l'abús sexual que va patir Bàrbara Mestanza en un local de massatges i, de fet, narra el periple que viu Mestanza per trobar el seu agressor sexual i aconseguir que es faci justícia, al mateix temps que convida el públic a la introspecció i transforma el trauma personal en una reflexió col·lectiva. Un documental que no només ha guanyat aquest premi, sinó que també se'n va emportar un parell al Festival de Màlaga.
3: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha

0: De 5 a 7, iCat, nota de veu.
1: Ara per fi estem sols.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
3: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
4: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
5: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
6: Sóc un locutor.
7: Ai, que mono!
4: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
8: Oh, yeah!
3: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
4: Aquesta veu m'encanta!
6: A mi m'encanteu vosaltres.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
9: Coco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tutti, un frutti, batut de tutti frutti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. M'agrada.

0: 17 de juny de l'any 2026, guaiteu el calendari, ja fa estona que us ho diem, és dimecres. I si el 17 de juny de l'any 2026 és dimecres, vol dir que tenim una cita aquí al Nota de Veu Dicat amb en Joansu, amb en Pissarretes, amb en Joansu l'he superat!
1: Bravo! Bravo!
0: Joan, arroba Soler Socarrat,
2: que per cert,
0: el fill d'en Ramon i la Marta, el germà de la Mireia.
2: Correcte.
0: El fill pròdig d'Olot.
2: El gurú de Catalunya.
0: El sensei de la Garrotxa. L'home que va fer brollar la saviesa d'un volcà. No? Com a títol de pel·li, no? Si hi havia el misteriós incident de l'avi de mitjanit i allò de xiu-xiuejar els cavalls i això, doncs per què no fer brollar la saviesa d'un volcà? Tu que vens de terra volcànica?
3: Uau, uau, uau, uau, uau. Bueno, podria fer, començar a fer el mateix amb vosaltres, a veure si passeu la mateixa vergonya, saps?
2: A mi m'agrada, que...
3: Mira, si el pròxim dia m'ho prepararé, allà una
2: retaila de...
0: La setmana que ve tenim festa, perquè celebrarem Sant Joan.
2: És que per això t'anava a dir que és el seu sant.
0: Ah, clar!
2: Felicitats, Joan, per la setmana que ve.
0: Avançades. Jo anava a dir, l'últim dimecres, que ho hem de mirar amb què cau l'últim dimecres...
2: 1 de juliol.
0: Doncs l'1 de juliol, si vols, comences tu lluant-nos.
3: Va. M'encantaria.
0: Fem-ho.
3: Sí, divertidíssim.
0: No et tallis, eh?
3: No, no, no, no, no, tranquils.
0: Ep, com si vols tirar 10 minutets, eh?
2: Ai, sí, sí, sí.
3: Em sembla fantàstic. Vinga.
2: A més, el Joan, tal com és, que és un currant, és capaç de trucar a les nostres famílies, preguntar-los coses nostres, saps?
0: Això serà l'últim dimecres, 1 de juliol. El dimecres abans estarem de coca, llardons i cava i de rebella.
2: Dimecres vinent.
0: Sí, però avui sí que tenim una estoneta amb tu per donar un cop d'ull a les nostres vides i repensar-les.
3: Fantàstic. Avui us porto historieta, que sé que us agrada molt.
2: Bé.
3: Historieta de, mira, ja que estem parlant ja de Sant Joan, de foc.
0: Oh, que bé.
3: De foc. No, no, ja veuràs que no gaire bé.
0: No, eh?
3: No, no, no. El 1910, a les muntanyes rocalloses dels Estats Units d'Amèrica...
2: El búnquer.
0: Avui marxem fins a la Rocky Mountain.
3: Hi va haver un incendi de l'hòstia que va agafar tres estats, Idaho, Montana i Washington, i havia sigut un estiu supersec i aquells tres incendis es van trobar, es van fusionar i van fotre un incendi molt, molt, molt heavy, que va cremar 1,2 milions d'hectàrees. O sigui, això és una bestiesa a nivell de números, vale? Què passa? Van tardar molts mesos en apagar-lo i van morir unes 90 persones en aquest incendi.
0: Poques em semblen, eh?
3: Ostres, que morin persones en un incendi de... Persones que estaven... Perdona, 90 persones que estaven intentant apagar els focs.
0: Ai, ah, uau!
2: No,
0: semblen moltes.
3: Perdona, sí.
0: Clar, és veritat que 1910 també era un altre tipus de manera de funcionar per la vida, però en són moltes.
3: Sí, sí. I el US Forest Service, que era com els agents que estaven intentant descobrir com millorar la gestió dels focs, van decidir, 10 anys o 20 anys després, no, impulsar unes normes perquè aquests grans incendis no tornessin a passar. I va ser la norma de les 10 AM, que la idea era qualsevol foc que detectem al llarg del dia ha d'estar apagat abans que comencin les 10 del matí del dia següent. Us sembla una bona proposta?
2: Sí, no, no, clar.
0: Sí, és com intentar actuar ràpid,
3: clar.
0: No? I ser molt valós a l'hora de pagar-ho. El que entenc que això tu pots proposar, però no sempre surt.
3: Vale, però com a idea us sembla una molt bona proposta, no? Perquè no hi ha mai aquests superincendis. Doncs és just el contrari.
0: Què vols dir, just el contrari?
3: És just el contrari. En un bosc sa hi ha d'haver incendis. Perquè si no
2: sí,
3: hi ha
2: clar,
3: mai incendis, s'acumula tot el que és matolls, fullaraca, matèria, que després fa que si un incendi no ha estat mai... O sigui, si un bosc no ha estat mai netejat i es provoca un incendi, què passarà amb aquest bosc? Que es cremarà tot el bosc.
0: Tot de dalt a baix.
3: Clar,
0: vols dir que el sotabosc agraeix regeneració.
3: De fet, el meu tiet és bomber i al principi no en tenia moltes vegades perquè ells eren els que causaven petits incendis. No sé si ho heu vist mai, però moltes vegades s'han de fer tallafocs al llarg de la natura, no? s'han de talar arbres, s'han de fer llocs on si mai passa un foc, allà s'acabarà aquest foc.
2: Focs
3: no
2: controlats,
3: passarà.
2: També, i coses d'aquestes.
3: Encendre focs en direccions contràries a altres focs.
0: Sí, els tallafocs me'ls trobo jo molt sovint quan vaig en bicicleta o a córrer pel bosc i per la muntanya, i clar, és tot com una franja, com si algú s'hagués fet una cresta.
3: Tot a Moicano al revés.
0: Sí, exacte, Moicano al revés. Se li va la mà. Se li va la mà amb la màquina, saps?
2: Com a pentinat, no em funciona gaire, eh?
0: Ja no és un degradat.
2: Moicano al revés.
0: És tot el zero, ja, saps?
2: Que tots són modes, però...
0: Tot pell.
3: La idea és que si tu intentes apagar tots els focs quan s'originen, estàs fent que el foc sigui... que el bosc sigui més fràgil als següents focs.
0: Clar, i això ho podem extrapolar. Ara pensava a persones amb medicació, per ja, exemple.
3: Oi ja m'has portat directament, no he hagut de dir-ho jo.
0: Sí o no? Clar. Ostres, que bo. Ho pensava això, amb la meva canalla, d'intentar enfortir el seu sistema immunològic i que no sempre tinguin la dependència d'haver d'anar a la farmàcia.
3: Doncs pues mira, el concepte que us vull presentar avui es diu antifragilitat. Al nostre entorn podem trobar coses que són, per exemple, fràgils. Per exemple, aquesta tassa que tens sobre la taula, per definició és fràgil. Fràgil perquè si jo li aplico certs estressors, es trencarà. Si jo la deixo anar des d'una certa alçada, es trencarà. Si jo li aplico una certa força, es trencarà. Sí? Això serien les coses fràgils. Un vidre, per exemple, és fràgil també. Després tinc les coses que són robustes. Si aquesta tassa fos de metall, és igual si la tiro que no li passarà res. Una roca no és fràgil, és robusta.
0: M'encanta perquè has vist que he agafat la tassa.
2: Sí, sí. Sí,
0: no l'he tingut una estona a la mà i quan he vist que canvia de tema l'he tornat a deixar. Tu, perquè abans de qualsevol altra cosa, sóc català. No ens faltaria que em trenqui la tassa aquí per un experiment i m'he de comprar una altra.
3: La gràcia és que entre aquestes dues coses, entre fràgil i robust, hi ha la proposta, que jo la vaig escoltar per primer cop a Nassim Nicholas Taleb, que diu que hi ha coses que són antifràgils. L'antifràgil, la cosa antifràgil, es beneficia d'un cert nivell d'estrès. No de molt, sinó d'un cert nivell d'estrès. I quan se l'estressa, no es trenca com una cosa fràgil, sinó que encara es fa més forta.
2: Això seria com treballar sota pressió? O sigui, el moment que saps que tens una entrega d'un treball i llavors aquell últim dia ets tan productiu que és increïble?
3: No sé si aniria tant per aquí, però sí que podem parlar de l'estrès com un agent que pot convertir un organisme que és antifràgil en millor organisme. Us fico l'exemple de l'esport. L'esport és el millor exemple. L'esport per si mateix és estressant. O sigui, tu quan vas a córrer, a nivell d'oxigen cremant-se dins les teves cèl·lules, allò és una cosa supertòxica. Què passa? Que si fa que la resta de la meva setmana els meus batecs del cor estiguin més calmats, he fet una cosa estressant durant una estona que m'ha reportat uns beneficis, que m'ha enfortit com a organisme. Si jo salto 100 vegades un metre, no? Segurament em posaré fort, les meves cames es posaran fortes, però si salto un cop de 100 metres em mato.
2: Sí, clar.
3: Llavors, és vigilar la quantitat d'estrès. Hi haurà coses que nosaltres ens mataran. Llavors, no estic parlant d'aquest tipus d'estressors. Però hi ha petites coses que si jo m'exposo a aquests estressors, de fet, m'estan fent més fort. Si jo apago tots els focs a la mínima, curiosament, m'estic fent més fràgil que no pas si els deixo cremar una mica.
0: Això em porta cap. Hi ha una dita ciclista també en anglès, que és no pain, no gain. Vale. Vindria a ser una mica això.
2: Ciclista és la dita.
0: Sí. Bé, sí, el món anglosaxó.
2: Vaja.
0: I de les bicis, sí. Saps aquella cosa del patiment?
2: Sí, sí.
0: Sobretot fent ports de muntanya, no? Pujades i tal i pasqual.
3: És cert fins a un cert punt. I de cop i volta, l'esport es converteix en tòxic una altra vegada.
0: Clar, és que trobar el punt és el més difícil.
3: Us heu d'imaginar que és una U invertida. Aquesta U invertida significa que si no faig mai esport, sóc fràgil. Per què? Perquè estic acumulant, no?, una sèrie de, per exemple, acumulació de colesterol a les venes,
0: clar,
3: que qualsevol dia que es destapi, doncs potser em provoca un infart. I això és el perill de no estressar-me absolutament mai. Després hi ha un nivell en què és molt sa estressar-se cada dia. A nivell d'esport parlem, eh? I després hi ha un dia la persona que té fissures de sobrecarregament, clar, o es trenca perquè ha entrenat massa, o perquè no ha pogut dormir prou, o perquè llavors torna a ser un altre cop una merda.
0: Digue'm una cançó que a tu et funcioni per anar a córrer, Aina.
2: Home, doncs, per exemple, a mi m'agrada molt per anar a córrer 31 fam.
0: Quina?
2: La de Cap d'Any.
0: Doncs mira, Cap d'Any de 31.
2: Bon any es diu, perdó.
0: Es diu Bon Any,
2: és com de Cap d'Any.
0: Va, clar, si es diu Bon Any, la relació aquí era evident.
2: Però es diu Bon Any.
0: Doncs vinga, Bon Any de 31 fam, que se la posa l'Aina per anar a córrer. Ara que parlem amb en Joan Soler Sucarrats, d'estressar el cos per treure'n algun profit, per activar-lo, vaja. Ara ens en dona més detalls. Porto tres discos d'or, no vinc de les Olimpiades, a tots els meus nens els agrada.

0: Un dimecres més al Nota de Veu dedicat amb en Joan Soler Socarrats, que ens parlaves...
1: De l'antifragilitat.
0: De l'antifragilitat. I com estressar el cos a la mesura justa perquè això sigui un profit pel nostre organisme.
1: Però no només el cos. El concepte antifràgil el pots aplicar a qualsevol sistema, persona...
0: Element també.
1: Institució, element... La idea principal és... Jo puc tenir, per exemple, la crisi del 2008... De l'immobiliari.
0: Lehman Brothers. Exacte. I tot això, sí.
1: Podríem dir que aquell sistema era fràgil. Per què? Perquè un banc, no, estava fent d'aval del següent banc i del següent i del següent i del següent, i tancaven un cercle. Llavors, si un cau, cauen tots.
2: Clar.
1: Això és crear un sistema fràgil. Un sistema que, si mai se l'estressa suficient, no es farà més fort, sinó que es trencarà del tot. Llavors, el concepte antifràgil és vigilar que jo no estigui depenent de moltes coses, o jo no estigui creant una cadena de conseqüències que, si es trenca un cop, em trenco del tot.
2: Clar.
1: No m'estic fent més fort. Hem ficat l'exemple de l'esport, però també pots pensar en l'antifragilitat. Per exemple, si tu et banyes amb aigua freda, no sé si ho heu escoltat mai, exposar-te...
0: Sí, diuen que és beneficiós pel cos.
1: Vale. Exposar-te a aquest estressor de forma controlada no significa tirar-te dins d'un llac glaçat i viure-hi, no. És, m'hi exposo, fa que a la llarga, no, tu tinguis beneficis. S'entén? També ho pots pensar, per exemple, tu has tret el tema de les criatures. Una de les coses que a mi em fascinen és veure l'arquitectura dels parcs infantils com ha evolucionat en els anys.
2: Ah, sí, uah, tant.
0: Totalment.
1: No sé si
2: molt,
1: heu vist,
2: sí.
1: No sé si heu vist als anys 50-60 com eren els parcs infantils en certes ciutats europees. Eren solars com descampats, on hi havia materials, on els nens moltes vegades construïen les seves pròpies coses, i allò produïa moltes vegades ferides i persones que queien i coses.
2: Home, aquella sorreta, quan et perdes els genolls i t'entra sorra dintre...
0: Ah, uau, ves les estrelles, eh?
2: Oh.
0: Sí, sí.
1: Vale, però això acaba fent que les criatures siguin antifràgils, perquè no els estàs matant, no els estàs estressant tant que acaben. No, però si tu crees un parc que és tot en cotó fluix i tot en... Saps? Aquest nen potser no es podrà exposar als estressors que el faran ser més resilient en el futur.
0: Clar, hi ha molta gent a la nostra societat avui en dia que diu que això de l'antifragilitat ho hem perdut i que és un dels problemes dels quals plora la criatura, per entendre'ns.
1: Saps? I estic bastant d'acord de dir... Un nen que
0: és
1: acaba...
0: dir, que hem construït societats com molt de vidre i de cotó fluix.
2: De poca frustració,
1: totalment,
2: també, no?
1: I això fragilitza, que per mi, la meva opinió. Però moltes vegades un nen, no sé si l'heu vist mai caure d'una cadireta, d'una escala... A veure, no diré que són de goma, però moltes vegades el nen no ha de poder fer això, saps per què? Perquè si tu li prohibeixes fer-ho fins als 16 anys i de cop decideix saltar des d'una cadira, sí, i es trenca... Serà potser perquè no ha tingut mai l'experiència de què passa quan caic d'una cadira. Ara estic exagerant, òbviament, no dic que deixeu saltar els nens de qualsevol altura i fer el que vulguin. Però exposar-se a aquests estressors segurament ajuda més a que la persona no sigui fràgil en el futur. Però no parlo només de persones, també parlo de sistemes. Parlo d'un sistema sanitari, d'un sistema educatiu, que no es fragilitzi, saps?
0: No, i jo aplico també a persones, però en el sentit d'evidències, és a dir, mai fas les coses tan bé com quan l'has cagada, i ho has après,
2: sí,
0: i llavors saps que no la tornaràs a cagar.
2: Mm-hmm. No? Evidentment, sí.
0: Oi que sí? És a dir, en un viatge, per exemple. Tu fas un viatge i identifiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 cagades. En el següent viatge, d'aquelles 26, segur que en faràs moltes menys, perquè les tindràs controlades i diràs, val, segur que això ho hem d'agafar perquè ens va passar allò. Segur que hem de vigilar amb això altre perquè no sé quantos, no? Mm-hmm. Llavors vull dir que cagar-la i menjar merda, doncs t'acaba com educant i esculpint d'alguna manera.
1: Sense passar-te a l'altre costat de dir, no tornaré a fer mai més un viatge.
0: Home, clar, no.
1: Totalment, totalment.
0: Sí, sempre és l'equilibri, al final, el més fotut.
1: Ja vaig trobar un borratxo, que no per ser borratxo, era una persona que bevia molt al carrer, al lloc on jo estava visquent, a Portugal, que un dia em va agafar i em va dir, Joan, mira, no confiïs mai en una persona que no tingui cicatrius. I vaig pensar, hòstia, pues ojo, pues m'agrada. Perquè si una persona ha arribat als 35 anys i tu inspecciones tot el seu cos i no hi ha ni una sola cicatriu, tu t'has de plantejar on ha estat visquent aquesta persona.
2: Ja, és veritat, eh?
0: Ja, curiós. Sí.
1: Ja estem parlant de cicatrius potser visibles al cos, però també estem parlant de les altres, saps?
2: Sí, sí.
1: I vigilar, perquè... bueno, això, hi ha dos sistemes. Tu pots fer el que en psicologia es diu bottom-up, que és anar de baix cap a dalt, o de top-down, que és de dalt cap a baix. Jo vaig conèixer una cardiòloga que em parlava i diu, mira, a quiròfan pues, avui hem salvat una persona fent un bypass doble i érem 6 cirurgians i hem gastat tots aquests invertits, diners, no sé què, no sé quantos. I amb aquests medicaments controlarem la tensió d'aquests valors, que no passi d'aquí, quan mengi això, quan mengi allò. Allò és intentar controlar la situació de dalt a baix. Intentar controlar totes les variables per tal que aquesta persona visqui bé. L'altra, l'alternativa seria, si jo educo tota una població en hàbits saludables, jo segurament no m'hauré de preocupar d'aquí 50 anys operar a tanta gent. Són intentar arribar al mateix, que és cuidar la societat. Però una, ho estic intentant fer controlant totes les variables i això fragilitza, perquè a la que se'm trenquin 4 o 5 coses, la persona no se'l va... I l'altra és antifràgil, que és, si tu fas esport, tu t'estàs putejant en el moment immediat, però t'estàs donant tot el que necessites a llarg termini. Llavors, era com educar en l'antifragilitat d'aquesta manera. No sé si us quadra.
2: Sí, sí, interessant, sí, sí, sí.
0: És molt xulo, és molt interessant. I també tota pensava en altres variables. Per exemple, recordo haver llegit o sentit que en els Estats Units, en els... ja t'ho diré ara, en els... Ai, no em surt la paraula. És a dir, en els processos de selecció es valoraven molt... sobretot pensant en empresaris, no? Gent que s'havia equivocat, gent que havia tingut errades, gent que l'havien fet fora de la feina, no? Mm-hmm. És a dir, que això puntuava en positiu i no pas en negatiu, justament.
1: Totalment.
0: Perquè era com gent que s'havia atrevit a fer coses, gent que havia mogut el cul, i evidentment, doncs, totes són susceptibles de sortir malament.
1: Mm-hmm. I això també ho pots aplicar, per exemple, quan una institució, o sigui, pot ser una empresa, la cosa que és fràgil o antifràgil o robusta, saps? Comença a protocolitzar tots els sistemes. Clar, això fa que la persona que, si sempre ha de seguir protocols i de cop i volta em falla un, jo em quedo desemparat, perquè no tinc les habilitats que tu estàs dient d'improvisar o de buscar un pla B, no? Llavors, és buscar l'equilibri fi entre, jo necessito una certa estructura, per exemple, educant els fills, un sistema sanitari, necessito certa estructura, però a la vegada no puc intentar ficar tanta estructura com perquè les persones perdin les seves capacitats d'improvisar, d'adaptar-se, de buscar-se les, saps? Treure les castanyes del foc. I això és el que fa per allà.
0: Totalment, sí, sí.
1: Vosaltres, quina és la vostra cicatriu preferida? No.
2: Del cos?
1: Sí.
2: Ostres, jo en tinc tantes, però tantes, és que és bestial, eh? És que sempre tinc blaus, o sigui, sóc aquest tipus de persona que estic constantment amb rascades. Però jo crec que, mira, tinc a la mà dreta una mossegada d'una jugadora de bàsquet d'un altre equip que em va clavar les dents a la mà.
0: A veure, se't veu o no?
2: Mira.
1: A veure, ara, sí que ho...
2: Aquí, mira.
0: Això?
2: És com una pessigada, bueno, com una...
0: Sí, sí, sí, sí, això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, com un trau.
1: I està a mossegar, eh?
2: Sí, estàvem, bueno, jugant a bàsquet i va defensar-me amb un... Saps? Amb ungles i dents, doncs això...
1: Literal, literal.
0: Clar, sí, jo en tinc un aquí de bici, evidentment.
1: Aquí al genoll, eh?
0: Sí, aquí. No s'acaba de veure gaire. Està fot molts anys, eh? Clar, i és d'aquelles que sempre la tens molt present, però crec que les que dono més valor són les emocionals, eh?
1: Sí. A més per dins.
0: 100%, sí, totalment. Sí. Són com les que noto que sóc millor persona per haver passat per segons quin tràngol, mm-hmm. I com que et canvia, t'altera, i tinc la sensació que et millora.
1: Mm-hmm. Al final, una idea metafòrica, bueno, una imatge metafòrica que funciona, és a dir, quan estem criant o quan estem creant una institució, una empresa, el que sigui, és anar darrere d'una persona que està aprenent a anar amb bici. Tu no vols aguantar la bici, perquè no sabrà anar amb bici. Sembla que sap anar amb bici, però no.
0: Mm.
1: I has d'estar amb les mans allà al costat i veient si se'n va a fotre's pel tavall, saps, amb un penya-segat, doncs allà no, i frenes allà. Però tu necessites veure com caurà. Necessites veure com cau, literal, perquè aprenguin amb bici. Però necessites estar darrere, amb les mans allà al costat, com si fossin rodetes o com si fossin toquets, saps?
2: I és tan cansat.
0: Et queda, o sigui, l'esquena feta pols.
2: Déu meu!
0: Jo t'ho dic, ho vaig passar fatal. Per sort va anar molt ràpid, eh? Però van anar les dues molt ràpid, en el meu cas, a aprendre'n, vull dir, que va ser un procés ràpid.
1: Bueno, però genètica, que tu
2: sí,
1: ja
2: exacte,
1: vas tant...
2: Exacte.
0: Quedava l'esquena feta pols.
1: Segur que estigui adoctrinada, saps?
2: Totalment.
0: Acabem amb alguna cosa de bicicletes.
2: Bicicletes de Blaumut.
0: O alguna de les de la Volta Ciclista Catalunya.
2: Ah, també, energia de Doctor Prats.
0: Per exemple...
2: Ai, perdona, del Tour.
0: Sí, energia de Doctor
2: sí,
0: Prats.
2: Sí, sí, jo tinc la del Tour.
0: La gran deport.
2: Correcte.
0: A més, és que és d'aquí un parell de setmanes.
2: Ai,
0: ja.
2: Nervis.
0: Vinga, comença el Tour a Barcelona.
1: Comença.
0: I a banda sonora, que és de Doctor Prats.
1: Que guai. No
0: que són de Terrassa.
1: Que xulo.
0: gairebé com l'aigua.
1: Avui, a més, porta la samarreta del
2: sí,
1: Tour.
2: Sí.
1: Bueno,
0: què et sembla?
1: Molt guai,
0: clar,
1: molt guai.
0: Sí. Le Tour de France. Ah, doncs gràcies, Joan.
1: Ah,
0: escolta, ens queda un dia només, que... Fortíssim,
2: ai.
0: Eh?
2: Que
1: fort.
0: I ens has de, ens has de tirar molts elogis, eh?
1: Ara.
0: Va, doncs som-hi.
1: Vinga,
0: vinga, ves-te'ls pensant que això passa molt ràpid, eh? No te n'adonaràs i serem d'aquí dues setmanes.

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesto.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Laia, què ha passat avui amb el tren?
4: Mira,
3: per què has arribat a
4: aquesta hora? Mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
3: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
4: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
4: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
3: Ah, és el primer.
4: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur
4: que
3: no.
4: T'ho juro, t'ho juro.
5: Bueno, vale, vale.
3: Ara miraré
4: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré.
4: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
4: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.

0: el tàndem, l'equip ideal de la ràdio, es trenca els dimecres quan ve en Sergi Ruiz, a.k.a. Noteta Major, perquè això es converteix en un trio...
1: O en un tricicle, millor dit.
0: També, no? És veritat. Tu vas amb les rodetes, sí. No? Encara. Bona tarda, Noteta.
1: Molt bona tarda.
0: Ens fa molta il·lusió rebre't per penúltima vegada.
1: Sí.
0: Oi que sí, Aina, això és així?
2: Jo diria que sí, perquè la setmana vinent és festa, el dimecres, que és Sant Joan.
1: M'he marcat molt bé la secció els dimecres, perquè sempre m'ha anat caient uns quants festius.
0: Mira'l, ell se la sap llarga, el tio.
1: No us vaig demanar que fos el dimecres per alguna cosa.
2: Oh, per cert, avui és el segon cop que posem tàndem al programa, eh? Ja ens l'havia demanat la Matilde de Sant Celoni quan parlàvem de...
1: És que és una gran cançó.
2: Grups del Maresme. I trobo que en Sergi també podria, en comptes de fer un tricicle, podria venir nosaltres en el tàndem amb un sidecar, saps?
0: Ah, val, és a dir, com una bicicleta amb l'afegitó.
2: Sí. Vale. Jo em poso el sidecar, així no pedalo.
0: Va. No, anava a dir, tu tens les cames molt més llargues que en Sergi.
1: I tu fas bici, que jo no. O sigui,
0: pedalem tu i jo.
1: Vosaltres dos tireu.
0: Pedalem tu i jo i en Sergi va...
1: Jo us puc acompanyar corrent al costat, però crec que no us igual.
0: No, fa com el suport tècnic, saps? Del rotllo...
1: Jo soc l'animador de va,
0: canviar l'aigua dels bidonets, comprar entrepans, tot això.
1: Recomanar-vos pel·lícules.
0: Vinga, va, parlant de pel·lícules. Això és el mirem però no jutgem.
1: I avui parlarem d'un tàndem.
0: I avui és un dia especial perquè vam demanar notes de veu a l'audiència del programa 670. 57, 50, 61, 53 i al final en tenim una de guanyadora.
1: Sí.
0: Hi ha una nota de veu que et demana una pel·lícula.
3: Hola, bona tarda, Notetes. Sóc en Marc i a mi la pel·lícula de la qual m'agradaria que parléssiu és Green Book, aquesta història d'un pianista i el seu xofer de gira pels Estats Units, que conté crítica social, també força divertida i molta música. Una abraçada.
0: A veure, hi ha una cosa que no canvia, per molt que la pel·lícula te la demani un oient, em sembla que era en Marc d'Osona, tens 10 minuts i hem activat un cronòmetre a l'altra banda del vidre, d'acord? Tenim aquí el tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: No me'l perdonaràs ni un dia, aquest cronòmetre.
0: Guaita'l, guaita'l, puja'l, puja'l, puja'l, puja'l! Alícia al País de les Meravelles, eh? I el tic-tac aquí sonant, tens 10 minuts per convèncer-nos a nosaltres de que hem de recuperar Green Book, que aquest oient és el que t'ha demanat.
1: Green Book, pel·lícula del 2018, entrarem ara en el seu director, però està protagonitzada per Viggo Mortensen, Mahershala Ali i Linda Cardellini. Com ens deia en Marc, és una road movie entre dos personatges, un agent de seguretat, o un segurata, per dir-ho d'alguna manera, que ha d'acompanyar a un dels millors pianistes dels Estats Units. Està basada en una història real, és un biopic, de veritat, que el pianista és Don Shirley i una pianista afroamericà que just se'n van de tour per la zona sud dels Estats Units, que en aquell moment, als anys 60, doncs amb el tema racisme no el portaven, ara no és que el portin bé, però en aquell moment, fa uns 60 anys, el portaven encara pitjor i li ha de fer una mica com de seguretat i ha de garantir que arribi a tots els concerts. La productora li demana que arribin a tots els concerts, passi el que passi.
2: L'has vista, Frank?
0: L'he vista, però fa molt de temps, i recordo que hi ha com aquesta mena de tensió racial, perquè, clar, el xofer és el blanc i l'estrella de la música és el negre, i em sembla que en algun moment fins i tot s'havien d'intercanviar com per no cridar l'atenció, perquè era més habitual als Estats Units d'aquella època que el matxaca, el xofer, fos el negre i l'estrella, el que va al darrere, fos el blanc.
1: Més que intercanviant-se, per exemple, arriben en algun moment i en algun poble del sud dels Estats Units i li diuen, per què tu estàs conduint? Si ets el blanc, no hauria de ser ell. I diu, no, és que jo sóc aquí el que fa la feina.
2: M'estan pagant per fer això, sí. No? Perquè aquesta pel·li, oi que va ser finalista dels Oscars? És que no. Jo també l'he vista i em sona...
1: Probablement és la millor pel·lícula que hem portat d'aquesta secció, perquè té 3 Oscars i 3 Globus d'Or.
2: Digues que jo juraria que la vaig veure quan vaig veure que era una pel·li com molt exitosa i que s'havia de veure sí o sí.
0: T'anava a demanar si l'havies vista. Llavors, avui què estem fent? Si l'Aina i jo ja l'hem vista, quin sentit té que vinguis aquí a convèncer-nos que la veiem?
1: Convèncer l'audiència que
0: miri... Ho aturem aquí?
1: Com vulguis, però jo... Mira que us anava a acabar una secció molt maca, però no, si tu vols rebentar com sempre...
0: Vinga, seguim, Noteta.
2: Perquè què era el Green Book? Perquè recordo que sí que hi havia...
1: És de Negro Motorist Green Book, que és com una espècie de llibret amb hotels on la gent negra o afrodescendent està segura, perquè són hotels especialment pensats per ells, perquè si te'n vas al sud dels Estats Units d'aquella època i anaves a un hotel a un... qualsevol, és probable que passa la pel·lícula que acabis una mica estomacat.
0: Clar, si anaves a la recepció i et sortia un senyor amb caputxa, doncs llavors tu havies de sospitar molt fort. I dir, calla, busquem un altre lloc, potser.
1: De fet, un dels punts culminants de la pel·lícula cap al final és que Don Shirley ha d'actuar en un local on abans estan fent un sopar, tothom està sopant allà tranquil·lament, ell vol entrar a sopar, els seus companys, entre ells en Tony Lee, també estan sopant, i amb ell no el deixen i dius, però si jo haig de tocar aquí d'aquí 15 minuts, per què no puc sopar aquí amb vosaltres? I no el deixen sopar. És un no, sí que et deixem actuar, si no actues tindré un problema amb tota aquesta gent, però sopar aquí no sopes.
0: Perquè això potser ens ho has dit, Sergi, a quina època està ambientat?
1: Als anys 60, és 1962.
0: Clar, és que no fa tant,
1: No, 60 anys, i tampoc han millorat tant, els Estats Units.
2: T'anava a dir, o sigui, m'agradaria veure 2026, què tal?
0: Clar, segurament tot és més políticament correcte, ara quan grates una miqueta, llavors hauríem de veure la realitat.
1: Pel·lícula, per cert, i fem un parèntesi, dirigida per Peter Farrelly, que segurament és la seva millor pel·lícula, però m'ha donat...
0: Sí, totalment, aquest paio feia pel·lis de riure.
1: És que aquí anava molt
0: bé molt estripades.
1: Mitja temporada l'any que ve.
0: Home, Algo passa com Mary?
1: Dos simples molt simples.
0: Uau.
1: Jo mateix, Irene, i Amor Ciego. Jo crec que amb això ja tenim més i mig de fer l'any que ve a Peter Farrelly, que potser és la seva pel·lícula més... més diferent.
0: Que, de fet, recordo que sempre feia pel·lis amb el seu germà.
1: Sí, Bob Farrelly.
0: En aquest cas és ell sol, sense el germà.
1: En aquest cas és ell sol.
0: Doncs potser el que feia les pel·lis tontes era l'altre, no?
1: Potser.
0: No ho sé, vaja, per descartament-te.
1: Però la pel·lícula, més enllà també de tot el tema racial que explicàvem, és una road movie, perquè al final estan en cotxe per tots els Estats Units, i és... el sorgiment d'una amistat. Són dos personatges que són extremadíssimament diferents al principi. En Tony Lip és això, un italo descendent que és tirant, fa servir la violència per resoldre les coses, és molt familiar, és molt expressiu.
0: Aquest és en Viggo, eh?
1: És en Viggo Mortensen. Bastant deixat, també és poc culte. De fet, intenta escriure-li una carta a la seva dona i fa frases molt curtes i sense sentit, i després és en Don Shirley que li diu, mira, t'ajudaré si vols a fer una carta, i la seva dona al final li acaba dient, o sigui, es fa passar per en Viggo Mortensen, però la dona ho sap, que aquella carta tan ben escrita no l'ha escrita el seu marit. I per l'altra banda, en Don Shirley, que és el pianista, que és una persona culta, que la veus elitista, senyorial, però també en contraposició a Anthony Lip, és molt solitària, viu a sobre del Ivy Hall, em sembla que és allà sol, en una torre pràcticament de marfil, que li diuen, i és com aquests dos personatges que són molt diferents i que a mesura que va passant la pel·lícula es van fent amics. Hi ha un moment molt bo que és el personatge de Marcel Salali, mai havia menjat en un cafè, que just van a Kentucky, se'l troben i diu, va, anem a menjar alguna cosa aquí, i li dona a menjar aletes de pollastre fregides amb la mà, que l'altre diu, ja, però i el plat on... perquè ho mengen dintre el cotxe, i el plat on està, i això com ho haig de menjar, i com ho... i on t'ho llancem, i que ho llença per la finestra. Pues es van fent una mica...
0: Literal és l'Aina, no? Que no ha menjat un Magnum en sa vida, no ha anat al Burger King, no? Coses d'aquestes. No,
2: sí que hi ha anat al Burger King, lo dels Magnums és cert, però és que és un tema de gelats, jo crec, en el meu cas, eh?
0: Ah, val. Però jo recordava també que aquesta cosa de menjar ràpid,
2: sí,
0: fast food...
2: No, saps?
1: No n'ets fan.
2: El que tampoc he tastat gaire, per exemple, un KitKat no me n'he menjat mai cap.
0: I el KFC no era que no hi havies anat mai, és que n'hi havia
2: no,
0: algun.
2: Sí que hi he anat, sí.
0: Doncs ja. Recordo que n'hi havia algun que vas dir, ostres, en aquest no hi he anat mai, i que vam riure una estona, volia tornar a riure.
2: Ostres, doncs ara no t'ho sé dir.
0: No? Doncs devia ser la cosa del Magnum.
2: Jo crec que aquestes cadenes en general sí que hi he anat, sobretot perquè quan vas de viatge i així, clar, a vegades és com l'única opció que tens a l'aeroport i aquestes coses.
1: Heu acabat ja les coses de l'any estrell. Jo, és que jo poso en mode espectador en aquesta secció i m'ho passo molt bé.
0: A veure, és que la gent ve aquí a escoltar les coses de l'any estrell. Llavors, la peli, molt bé, ja trobaré fitxes a internet. Però on trobaré la informació de l'Aina? A internet no, me l'ha de donar ella.
1: Doncs és una pel·lícula, anava a dir, d'amistat, i que es va construint al llarg de la pel·lícula, i anava a dir, com aquesta secció, que al principi de temporada pràcticament nosaltres tres no ens coneixíem, i no és un pols tan bèstia com a la pel·lícula, però sí que érem tres persones diferents.
2: Ara em costa de creure, és veritat, eh?
0: És fort, això, eh?
1: I que mica en mica hem anat construint aquesta amistat, perquè ens veiem més enllà d'aquesta secció, dinem junts, i mica en mica, doncs, hem fet una mica una amistat
0: podria
1: al llarg
0: ser
1: del camí.
0: Diguem-ho, Green Book està inspirat en nosaltres. M'és igual que la pel·li es fes abans. Ara no em vingueu amb detalls inútils.
2: Però, Sergi, saps que, o sigui, fa un any no et coneixia.
1: Correcte.
2: Però em queies bé, perquè el Frank m'havia parlat de tu.
1: I a mi tu, sí, i indirectament. Sabia... I jo us escoltava.
2: Ah, jo sabia pel Frank que t'agradaven els Amics de les Arts. Sí. I llavors, automàticament, és amic meu, saps?
0: Els amics dels amics són els teus amics.
2: Clar, ja
0: això és així, no? Jo no recordo que t'hagués parlat d'en Sergi fa un any.
1: El programa segur, perquè alguna cosa jo us havia sentit que dèieu. Per exemple, el programa de Zoom es referència.
0: Ah, és
1: per
0: veritat.
1: Un tema que estic potser obsessionat amb Zoom, però...
0: S'ha parlat molt de tu al Nota de Veu,
2: sí, molt.
1: Massa, no? Potser i tot.
0: I, de fet, el terme de notetes, avui mateix hem rebut un mail que posava hola, notetes.
2: Hola, notetes,
0: home,
2: sí, sí.
0: Doncs aquest hola, notetes és culpa teva 100%.
1: Gràcies.
2: A més, pensa que molta gent se sent alliberada de poder-nos dir notetes, perquè no tothom sap dir Frank i Aina. Normalment som el Lluís i la Laia, o altres...
0: O el màquines, o els cracs, o els ei, què tal, ben parits.
2: Exacte, i ara és brutal perquè ens poden dir notetes sense saber els noms, que és clar. Perfecte.
1: A tothom et diuen Frank Giró.
0: De fet, exacte, podríem destapar que el capitost d'aquesta casa, s'està parlant dicat del senyor Carles Aledo,
2: sí,
0: ens diu notetes.
1: Com ha de ser, clar. Com ha de ser.
0: Ens diu notetes. Quan s'acosta a la nostra zona de la redacció, ens diu, com aneu, notetes? O hem de parlar una cosa, notetes, i és del pal, de debò. No sé si prendre-m'ho molt bé o molt malament.
1: 100% bé. Us volia comentar un parell de frases que té la pel·lícula que he destacat bastant fort, que diu, el món és prou de gent solitària que té por de fer el primer pas.
0: Que és Perdona, que la botzina m'ha matat. La pots reprendre des de l'inici.
2: Mira, és com la cançó de Segurament t'estimo dels amics.
1: Ah, és veritat.
0: Podem anar a la frase i deixar de parlar dels amics? Una estona, podem durant 10 segons no parlar dels amics de les arts?
1: No, perquè som molt amics.
0: Va, la frase, sisplau. Això m'interessa, Aina, sisplau.
1: El món està ple de gent solitària que té por de fer el primer pas. I n'hi ha una altra.
0: Uau.
1: I n'hi ha una altra que diu...
2: Fes-me un petit senyal que diuen els amics.
1: Hi ha un altre que diu, el meu pare deia que facis el que facis, ho facis al 100%. Si treballes, treballes. Si rius, rius. I si menges, menja com si fos el teu últim menú.
0: Ostres,
1: teu últim
0: això menú. No ho diuen els amics, això els hi dic jo a les meves filles.
2: El meu pare també m'ho diu.
0: Pues t'ho juro que jo sóc aquesta persona. Sempre els hi dic, de quan toqui fer el boig, feu el boig com les més boges. Ara, quan toqui estar callada i estar atenta, la més callada i la més atenta. Però sempre al 100%.
2: Però això del menjar que has dit que era... Has dit que, sí, que sempre mengis com si fos l'últim dia de la teva vida?
1: Sí, com si fos el teu últim dinar.
0: Això és el que fa l'Aina, no? Sempre acabar-se la pizza fins al final perquè mai se sap quan pot ser l'última pizza.
1: I si pot ser una mica més, una mica més.
2: Exacte.
0: Com de malament ho va passar el dilluns, eh? Te'n recordes, Sergi?
1: Sí, fatalíssim.
0: És que vam anar a dinar i li vam dir, Aina, hem pensat de partir-nos... No ens piquis, sisplau, no ens piquis, no ens piquis, no ens facis mal. Ens podem partir dues pizzas entre els tres?
2: Que això ho veieu, oi, que no està bé.
1: I li vam haver d'acabar deixant un trosset més, perquè si no ja la veiem que s'estava enfilant per les parets.
0: I li vam dir, si no t'agrada, fes-me un petit senyal.
2: Després sóc jo, saps?
0: I ens va alçar el dit del mig, i ho vam entendre.
1: Sí.
2: El petit senyal.
0: Gràcies, noteta.
1: A vosaltres.
2: Adéu.
0: Dimecres que ve no tornes, però l'últim dia sí, eh?
1: Si voleu, sí.
2: I què faràs, què faràs?
1: Només us dic que en aquesta pel·lícula hi ha Linda Cardellini,
2: sí?
1: I que he descobert que era la Velma d'Scooby-Doo i dic, per què no tanquem amb Scooby-Doo? Aquestes cares veig que és un no, que busqui una altra pel·lícula i ja està.
0: No, estava pensant, no sé qui és Linda Cardellini.
2: Jo estava pensant en una cançó, sabeu què?
0: No, dels amics?
2: No, és que no sé ni qui la canta ni res, però que fa Scooby-Doo papà. Sabeu?
1: Li diem que sí, a veure si...
0: Ens la pots tornar a cantar, sisplau?
2: És que
1: espera, un moment. Traieu tota la música i que sigui l'Aina només cantant.
2: L'únic tros de lletra que recordo diu Scooby-Doo papà i la cosa suena ra. Mireu quina rima, eh?
1: Crec que tenim un nou separador pel nota de veu.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Hola, em dic Ivet i tinc 9 anys i m'agradaria escoltar la cançó d'Oques Grasses, Seremos

Hola, sóc el Nil de Sant Quirze i mireu, m'agradaria que posés una cançó que és Eva Good de Dan Peralba i Comboi, que la vaig descobrir amb vosaltres i m'agrada molt i l'escolto cada dia.

0: Escolta Sicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents. Aquest és l'últim programa que fem d'aquesta setmana des dels estudis d'ICAT, perquè demà ja us saludarem des de la Fira 2 de l'Hospitalet de Llobregat, on es fa tota la programació de dia i de nit del Festival Sonar, 33a edició. Però això serà demà. Avui tenim altres coses preparades per vosaltres, amb l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, has parlat del Sonar, i Sonar és, podríem dir, electrònica. I parlant d'electrònica, aquí hi ha hagut uns antecedents molt importants. Per exemple, l'any 1996 hi havia una discogràfica catalana anomenada Cosmos que va treure dos grans discos. Madelman i Peanut Pie s'acaben de reeditar i, per tant, doncs, hem volgut parlar amb un dels directors d'aquest segell, l'Albert Salmerón. Parlarem amb ell no només, diguem-ne, d'aquests dos discos, sinó també de com ha evolucionat l'electrònica al llarg de tots aquests anys.
1: Sí, a més està connectat el disc de Peanut Pie amb el Sonar perquè el van produir dos cofundadors del Sonar, el Sergi Caballero i l'Enric Palau, que tenien un projecte musical que es deia Humo. Doncs bé, com que aquesta és una setmana molt electrònica, i avui tenim aquí el senyor Salmerón d'aquí una estona per parlar d'aquests dos discos, i ja demà Sonar, he pensat, comencem el programa amb electrònica, amb una miqueta d'aquest nou drum and bass que hi ha a Londres, que s'està reinventant amb nova sàvia, diríem. Es diuen EBBB, tres Bs de Barcelona, diríem, i el 10 de juliol publicaran el seu disc de debut, Shallow Hits. Sona així de bé, aquesta cançó és Siren. Benvinguts.

0: L'aparador.
1: Jaume Emma va passar pel nostre aparador el 2023. Tres anys més tard, repeteix per donar a conèixer la primera cançó que formarà part del seu disc de debut.
2: Hola, sóc la Jaume Emma i el meu nou single es diu Bron Cabron. És un avenç del meu primer treball llarg. Després de superar una relació tòxica i asfixiant, volia reivindicar el fet de no voler convertir-me en una màrtir i que tota aquesta situació no em redefinís. I ho vaig fer amb aquesta cançó i amb un joc de paraules ingenius inclòs. Us convido també a veure el videoclip, totalment autoproduït i gestionat, que té molt bona pinta.
3: Moltes gràcies a l'aparador d'Independents i a tothom que ens està escoltant. Max, ciao!

El retorn de Pal Pam vol dir amor 24 anys després del seu anterior treball. Va ser, no cal dir-ho, una de les notícies musicals importants del 2025. Jarvis Cocker i companyia van sortir a la carretera i un dels concerts que van fer, doncs, per exemple, va ser a The O2 de Londres. Aquella actuació es va immortalitzar i de tot plegat en sortirà What Do You Do For An Encore, un disc en directe que sabem que es publicarà el 28 d'agost, però també una pel·lícula que s'estrenarà a finals de la tardor a través de la plataforma de pagament Newbie.

Els Beatles es van dissoldre fa ja unes quantes dècades, però el seu record continua vigent i una bona mostra és aquesta nova edició de l'Estartit Beatles Weekend, que es farà del 9 al 12 de juliol i que aquest 2026 celebra ni més ni menys que 20 anys. Hi haurà homenatges a John Lennon, homenatges a Paul McCartney, concerts i també moltes altres activitats, però el plat fort serà la presència de dues convidades de luxe. Per un costat, Patti Boyd, la model, fotògrafa i dona de George Harrison, qui, per cert, li va escriure diverses cançons, com per exemple aquesta que sona If I Needed Someone, inclòs el disc Rubber Soul. Qui també li va dedicar cançons? Doncs va ser Eric Clapton, la més famosa Leila. I d'altra banda, també vindrà l'assertit Freda Kelly, la històrica secretària de Brian Epstein, que durant molt de temps va ser la responsable del club de fans oficials de la banda, els Beatles. Doncs ara anem per un altre aniversari.

0: Aquest diumenge, quan faltin 6 minuts per 2:15 del matí, arribarà oficialment a Catalunya el solstici d'estiu i, coincidint amb el començament d'aquesta estació, la Sala Dio Bar de Barcelona celebra el 10è aniversari de la seva reinauguració i ho fa amb una festa musical a l'aire lliure que arrencarà a partir de les 8 del vespre i fins que el cos aguanti. Els seus organitzadors ens expliquen la seva línia musical i com serà aquest aniversari.
1: Hola, família independent. Aquí en Jordi, del Dio Bar, una sala de concerts de petit format de Barcelona amb activitat regular de concerts de dimecres a diumenge i oberta a diferents estils musicals. Això significa que tenim una forta connexió amb la diversitat de les músiques llatines. Versitar-ne tres, podem dir la salsa, la cúmbia o el forró brasiler, però tenim també un ull que apunta a les sonoritats del pop i del rock, sigui en formacions veteranes, i també de gent jove que puja amb força i que s'apropa a aquests estils.

resulta que aquest 2026 el tio Bar hem arribat als 10 anys de vida i per celebrar-ho com cal i com mereixem, aquest diumenge 21 de juny, arriba l'estiu i és també el dia de la música, doncs a partir de les 8 del vespre traurem l'escenari al carrer del nostre barri, al Born, per compartir amb tots vosaltres, esperem veure-us allà, doncs, per compartir aquest moment tan especial per nosaltres i per les persones relacionades amb el nostre projecte. Aleshores us convidem a gaudir de la festa i en la que tindrem els concerts dels grups Rumbacana i Leo Cachafás i Los Encantados. Allà us veiem perquè, com diem sempre, no deixeu que us ho expliquin, heu de venir.

Doncs anem per més cites musicals. Sonen Broken Social Scene amb una de les cançons del seu últim disc d'estudi publicat el mes passat, perquè la banda canadenca ha confirmat concert a Barcelona. Es farà el 22 de setembre, a la Gran dels Resmetats, i unes entrades que ja s'han posat a la venda al preu de 45 euros. Los Enemigos també són notícia doble. D'una banda, perquè a l'octubre publiquen disc Canciones Chules, i de l'altra, perquè el presentaran en directe el 8 de gener a la Sala Apolo. I entre les grans cites musicals del mes de juliol, no cal dir que hi ha el festival Màxima, que ha presentat ja la programació completa de l'edició número 23, que es farà a diversos espais com les sales Jamboree, Resmetàs, La Paloma, Paral·lel 62 i el Palau de la Música. Al web del festival podeu consultar tot el cartell per dies i també comprar entrades. I acabem amb Johnny Marr, perquè el guitarrista britànic ha fet ja un primer avançament del seu pròxim disc d'estudi, The Age of Everything, el cinquè de la seva carrera en solitari, i que serà disponible el 2 d'octubre. El tema es diu Spin, i si voleu veure Johnny Marr en directe, haureu d'anar el dia 23 de juliol al Teatro de Generalife de Granada.

0: independents. Discos en diagonal.
1: Divendres passat, i això passa cada setmana, es van publicar un munt de discos i sempre hi ha el perill que alguns o molts passin desapercebuts. A Independents ens agradaria que això no passés amb A Little Vengeance, de Jesse Reyes. I per això, tot seguit, en farem una escolta, encara que sigui en diagonal. Els orígens familiars de Jesse Reyes són a Colòmbia, però ella ja va néixer a Ontario, al Canadà, ara fa 35 anys. Concretament, en va fer 35 divendres passat i ho va celebrar sobre un escenari actuant a la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol al Canadà. A aquest quart disc, A Little Vengeance, Jesse Reyes s'acompanya de col·laboradors de luxe com Ty Dolla $ign, Raheem, Money Long, The Smoke, Lekan, i fins i tot hi podem sentir la veu del rei del reggae, Bob Marley. Tot i això, en aquesta tria de cançons que escoltareu tot seguit, ens hem pogut centrar en les cançons on brilla més la veu de Jesse Reyes en solitari. Són Crumble, Ain't You Tired, 99%, I Break, i Fuck You, Jesse.
2: Crash out, ex-emotional lash out. You don't appreciate.

0: Versió o original? Versió o original? Versió o original?
1: Avui a versió original enfrontem Alexis Taylor i Bonnie Prince Billy.

1999 va ser un any important per a Will Oldham. Aquell any, el 19 de gener, va posar a la venda I See a Darkness, el setè disc d'estudi de la seva carrera, per atenció, el primer amb el nom professional de Bonnie Prince Billy. Era un treball on parlava de temes com l'amistat, l'amor, la pèrdua i la mortalitat, i no cal dir que entre els temes més destacats d'aquest àlbum, el que li donava títol, i de fet aquesta cançó se n'han fet unes quantes versions, entre les quals recordem, per exemple, les de Johnny Cash, de Anna Calvi amb Perfume Genius o Rosalie amb Refri. Doncs a totes aquestes ara n'heu d'afegir la que han gravat Alexis Taylor de Hot Chip i Mike Simonetti, que a més de músic va ser el fundador del segell Do It Better i també component del duet tecno Pale Blue. Aquest és el resultat.

Doncs així és com sona aquesta adaptació que ha fet Alexis Taylor d'aquest clàssic de Bonnie Prince Billy. I mira, parlant de clàssics, avui us parlarem de dos discos que ja són dos clàssics de l'electrònica fet aquí a casa nostra, de Madelman i de Peanut Pie, que van ser dues obres mestres que va treure la discogràfica catalana Cosmos. I per tot plegat, doncs hem convidat avui l'Albert Salmerón.

0: Els que estiguin escoltant això, doncs hi haurà gent que ara haurà tingut un flash al passat i haurà tornat enrere 30 anys, que és quan es va publicar aquest disc. De fet, un EP, pràcticament, però ara en parlem, de Peanut Pie, la banda que liderava l'Àlex Vergés, DJ Sideral, una formació, com podeu escoltar, doncs barrejava una mica la música que feia també l'Aleix i que punxava, no? Aquest indie, diríem, amb tocs electrònics. I ara aquest és un disc que torna a les botigues, reeditat per al segell original que el va publicar, doncs això, ara fa 30 anys, perquè és un disc de l'any 1996, i és el segell Cosmos. No només aquest, sinó que també han reeditat, en aquest cas, reeditat i refet una mica Palais de Madelman, un altre disc mític del seu catàleg. I per parlar d'aquestes reedicions, tenim aquí el responsable màxim de Cosmos, abans, ara i sempre, que és Albert Salmerón. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Moltes ganes de parlar amb tu, perquè ho comentàvem abans de començar l'entrevista, això és, ens rejuveneix a tots, Albert, tornar a escoltar aquestes músiques, eh?
1: Sí, sí, jo ho escolto i sembla que no hagi passat, que no hagin passat els anys, no? Et tornes a aquell moment, un moment molt especial de, de la ciutat, de les nostres vides, perquè érem 30 anys més joves, i però també una ciutat que estava en plena efervescència, on estava tot per construir en aquest camp.
0: Jo no vull ser nostàlgic, perquè sempre penso que el millor moment és el que estàs vivint ara, no? Perquè si no, malament. Però aquella època va ser màgica, Albert. Vam començar a passar coses a la ciutat. Des de l'activació i consolidació del sonar, per exemple, hi havia Cosmos publicant recopilatoris com Disco 2000, hi havia un munt de producció d'aquí, hi havia segells com Mini Funk, per exemple, que ja també estaven publicant coses. No sé, era un moment molt excitant. No sé si més o menys que ara, però allò va ser màgic, eh?
1: Sí, jo crec que la diferència era, ara hi ha un moment, és un moment molt excitant també, sobretot quan tens 25 o 30 anys o 20 anys, segur que és molt excitant, per mi també ho és, encara que hagin passat 30 anys aquest moment. Però la diferència que veig és que en aquell moment, com acabava de dir, estava tot per construir, no hi havia indústria pràcticament, o la indústria era una indústria molt, molt incipient, i d'alguna manera vam construir tot allò que després ha assentat les bases del que ha vingut després. Parlaves del sonar, és que vam començar en aquell moment, o sigui, prèviament no hi havia festivals. Primavera Sound encara va trigar uns quants anys a aparèixer, no hi havia festivals. Va aparèixer l'escena de clubs, bandes noves que barrejaven indie, electrònica, segells discogràfics, la premsa, apareix també tota la premsa, gratuïta o no.
0: El Self, per exemple, me'n recordo, eh?
1: El Self... apareix el Mundo Sonoro en aquell moment, que és una publicació molt més generalista, però musical, o el que es deia Abarna, que després es va convertir en AB, el Neo 2, a nivell generalista estava El País de les Tentaciones, o sigui, hi havia tota una sèrie de premsa que radiografiava, retractava el que estava passant en tota aquesta escena.
0: Era aquella Barcelona postolímpica, la Barcelona del disseny, encara se'n deia, no? Perquè totes aquestes revistes també tenien un component de disseny important. Avui volem parlar d'aquesta època en general, però en concret d'aquests dos discos que acabeu de reeditar. I mira, per lligar-ho amb alguna cosa, el disc de Peanut Pie està produït per Sergi Caballero i Enric Palau, que tenien un projecte musical que es deia Humo, i que són co-creadors del sonar. Vull dir que aquí tot lligava una mica, eh?
1: Sí.
0: Al final no era tanta gent.
1: No, és que érem, en el fons érem pocs, i aquí d'alguna manera es reunia el que podríem dir l'activisme barcelonès de l'època. El dissenyador era Rafa Mateo, amb una il·lustració de Cindy Kidd, però que després es va sumar en els discos de Cosmos, Juan Josáez també fent les il·lustracions, la Leila Méndez que feia fotografies, hi havia tota una sèrie de gent que es movia al voltant, el Xavier Larcón fent la masterització, que després ha fet masteritzacions de moltíssimes bandes i que ara també va com a tècnic de so de la Casa Azul. Hi havia tota una moguda de gent on estava la gent del sonar, també.
0: Sí.
1: Aquest disc surt perquè Peanut Pie guanyen el 94 el concurs de maquetes de Rock Deluxe. Uh-huh. I el premi era treure un disc amb una multinacional, amb RCA, que formava part del conglomerat BMG Ariola en aquell, en aquell moment, i per caramboles, perquè no sabíem ben bé com treballar aquest, aquest material, va acabar les nostres mans a Cosmos i vam treure el disc i vam, bueno, liant a la gent de, del Sonar, a l'Enric i al Sergi, i bé, el resultat va ser un disc que realment és, va ser important i va ser impactant en aquell moment.
0: I que sonava així.

0: Ja veieu com sona? A mi em recorda les remescles aquelles del Fool's Gold, de Stone Roses, no? El so Manchester, ja Manchester, no? Amb electrònica. Per aquí anava Peanut Pie, que suposo que va aconseguir un impacte important en el seu moment també per l'Aleix, perquè el Sideral era un tòtem, no?
1: Sí.
0: O aquella època encara no?
1: Encara no. Diguem que el grup va quedar aparcat d'alguna manera per la seva nova faceta com a DJ Sideral, que es va convertir en un mite gairebé de les nits de Barcelona, de la ciutat i de més enllà. En qualsevol manera, a l'Aleix era una part molt important del grup. El grup, els compositors eren el Pedro i l'Aleix. La imatge del grup era molt important i l'Aleix tenia un magnetisme brutal. Era una banda que ho tenia tot. Tenien carisma, tenien imatge, tenien actitud, una actitud brutal. I tenien cançons. La veritat és que tenien cançons, escoltant les cançons, i tenien unes melodies i amb aquests arranjaments i tota aquesta producció que et transporta, com deies, al so de Manchester i altres coses.
0: Sí, perquè aquí
1: hi ha indie, hi ha Manchester, hi ha techno, després hi ha una sèrie de remescles també en l'àlbum que fan una sèrie de companys també de l'època, però que sí que va ser un disc on l'Aleix i tota la resta també, però l'Aleix era molt... molt important.
0: Aquest disc originalment es va publicar en vinil, ja? Ara sí que es publica en vinil, però ja originalment va sortir en vinil,
1: Va sortir en vinil i amb compact disc,
0: I suposo que en el seu moment es va vendre aquest disc, va tenir una certa acollida.
1: Es venien més que ara, els discos. En aquell moment les xifres ens semblaven pobres, però es venien.
0: No.
1: I amb Cosmos aconseguien vendre a tot el món, d'alguna manera. Vam anar, a més, a fer nits Cosmos a Londres, al Blue Note, a París, dos nits al Batofar, a un vaixell al Sena. O sigui, vam fer coses molt xules, a un centre social de Roma. Anàvem a les fires que hi havia transmusicals d'arren, o al Midem de Cannes, amb artistes de Cosmos, i sí que teníem distribució a altres països, a França i a Alemanya especialment, doncs els discos tenien una certa repercussió. En aquells moments ens semblava que era poca, que vista ara en perspectiva és, ostres, pues, no estava tan malament. Molt bé.
0: Està clar. Ara passarem a parlar del següent disc, que és el de Madelman, que és un disc també molt important, segurament per l'electrònica més pura, fins i tot és més important que el de Peanut Pie, el disc de Madelman. Però com que ell no és un artista català, sí que volia fer una reflexió sobre aquest moment, que jo vaig tenir la sensació, Albert, no sé com ho vas viure tu, que vam estar a punt de consolidar un so Barcelona de l'electrònica. I que hi havia gent que estava fent coses molt bones, altres segells, però a Cosmos també, Funk Empire, Vanguard, Professor Angel Dust, Chop Suey, alguns d'aquests músics ens els hem anat trobant amb el temps, altres no sé si s'han deixat la música totalment, però sí que donava la sensació que, ostres, vam estar a un pas de consolidar un so Barcelona i que tot, diríem, quallés, perquè l'electrònica també es mou molt per ciutats, no? Hi ha un so Colònia, un so Berlín, un so no sé què, i no vam acabar d'aconseguir-ho, que no, Albert?
1: No ho vam aconseguir. I d'alguna manera el somni era aquest. Nosaltres ens emmirallàvem una mica amb el que estava passant a França, a París, i amb tot el rotllo del French Touch, i que ja va haver una escena molt potent. Estava Daft Punk, però és que hi havia dotzenes i dotzenes d'artistes que van tenir una repercussió mundial brutal. I nosaltres vam jugar una mica això, reivindicant Barcelona, que era una ciutat que era potent, on estaven passant coses, on estava el sonar, on hi havia clubs que tenien protagonisme en el món de l'escena de l'electrònica dels clubs, i vam jugar una mica això, intentant fer alguna cosa per aquí, inclús els recopilatoris, els Cosmosounds. El Cosmosound 2 li van posar la coletilla de Fan Club Barcelona, i van fer les nostres enganxines que ara vam repartint amb aquestes coses i samarretes, però no, jo crec que va faltar ja aglutinar a tothom. Igual tot eren capelletes una mica, també, en aquella època. O sempre, no ho sé.
0: I que la gent s'ho creies una mica, perquè els catalans també som així una mica, no? Que ens enlluernem amb les coses de fora i llavors, ostres, no valorem a vegades el que estem fent o el que fa el veí,
1: no? Va faltar... més creure-s'ho i més anar a la una, o sigui, fer com fer un pack més potent, i això va faltar, però bueno, ho vam intentar, vam estar a prop i ens ho va passar molt bé, això sí.
0: Sí, sí, això
1: i vam fer aquestes nits que et deia, que de desembarcament a Londres, a París, on fèiem nits de Cosmos amb molts artistes i ocupant diverses sales d'un mateix club, o sigui, que sí, sí. Va estar molt bé i va haver promoció en aquells països.
0: I que quan he fet la llista aquesta, m'he deixat l'Àlex Martín, que aquest home era un crac, i llavors penso, hòstia, quants talents s'han quedat pel camí, no?, que no han acabat de fer cim, diguem, no?
1: Sí, sí.
0: És una pena, però, ei, aquí estan els discos, i no sé si Cosmos els continuarà editant o no, però hi ha molt material que val molt la pena d'aquesta època. Entre els discos de l'any 1996 de Cosmos, un disc que aquest sí que va tenir un impacte important, diríem, dins de l'electrònica més pura, perquè, a més, com que no hi havia veus i tal, era un so molt especial que presentava Madelman a Palais.

0: Era l'època que es publicaven discos de LFO, d'Orbital, i que, evidentment, bevien també del passat, de Kraftwerk, Human League, Yellow Magic Orchestra, i amb tots aquests referents, José Luis Rebollo va crear el que jo ja ho pensava abans que ara s'hagi reeditat, una obra mestra, que és Palé. Molt bo aquest disc, i suposo que quan el vas publicar, Albert, ja de seguida vas notar que passava alguna cosa, que ja atreia gent, no?
1: Sí, va ser una de les primeres apostes. Després de treure el disco 2000, una recopilació dents d'aquí, que va ser la primera referència del segell, va venir l'Àlex Martín Ensemble amb un maxi. Ens vam trobar amb la carambola de Peanut Pie, però l'aposta que teníem era Madelman. Vam triar una mica perquè ja estava treballant amb el disc, i aquest mateix any, el 96, va sortir aquest disc de Madelman, que ara, com tu has dit abans, no és una reedició, és una revisitació.
0: Expliquem-ho, això, perquè es diu Idem Palé.
1: És Idem Palé, surt en vinil, que no va sortir en el seu moment,
0: no,
1: va sortir en Digipack, i és un disc diferent. Hi ha, els temes estan treballats, alguns estan reinterpretats de nou amb instruments, hi ha temes, els temes són més curts, desenvolupaments més curts del que eren al seu moment, desapareix el medley eurovisible, que passa a ser eurovisible, i el training shoes passa a ser sport shoes, que era un tema previ, una versió prèvia del training shoes. Bueno, hi ha una sèrie de canvis del disc, i a la portada, que en el seu moment eren, com eren nou temes, hi havia nou pistes, la portada és com una pista d'atletisme.
0: Exacte.
1: Hi ha les nou pistes d'atletisme, en aquest passen a ser 8 perquè hi ha 8 temes, perquè cada track és un track del disc.
0: Hòstia, quina sort que el

0: Que bé que sona encara aquest palé de Madelman 30 anys després, ara idem palé, aquest disc reeditat per Cosmos, en aquest cas en col·laboració amb la gent d'Hidrogenes Austrohúngaro, eh?
1: Amb Austrohúngaro, sí, és una col·laboració amb Austrohúngaro. Madelman va tenir un altre projecte que era Chico i Chica.
0: Chico i Chica.
1: I aquest projecte el treia amb Austrohúngaro. De fet, Cosmos va deixar de treballar a partir del 2005 i Madelman ja tenia la idea, abans que nosaltres penséssim en reeditar aquest material, de treure aquest disc. Estava treballant amb això, quan jo truco al José Luis, ostres, mira, ens hem tornat una mica bojos i volem fer això. Va dir, ostres, pues mira, estava treballant jo, de fet, el que volíem era reeditar el palé. Estic treballant amb un nou palé.
0: Ostres, que bo, això,
1: I estava parlat amb Austrohúngaro. Bueno, vam parlar amb Austrohúngaro, ens vam entendre i hem fet una coedició que crec que ha estat una experiència, de més, molt gratificant, ens hem entès molt bé amb el Genís i el Carlos d'Austrohúngaro i Hidrogenes.
0: Que bé que us hagi entès i que tinguem aquest disc de nou en circulació. Em deies que heu fet alguna escolta així en públic i que, bé, va ser emocionant, no?, com la reunió de gent. 30 anys després, la gent se'n recorda dels que van viure, ens en recordem d'aquests dos discos, eh? Els tenim presents.
1: Sí, sí, sí. No sabíem què passaria i per això també hem trigat tant, perquè hi havia el dubte de si valia la pena fer-ho, però després d'insistència per diverses parts, gent que et va dient això s'hauria de recuperar, doncs bé, ens van posar mans a l'obra. I sí, dijous vam fer una listening party, ara que està tan de moda aquest concepte, sí. I va ser meravellós. Va ser meravellós el retrobament amb molta gent i l'energia que hi havia. Jo feia temps, de veritat, que no anava o estava present a una festa on hi havia tan bon rotllo.
0: Que bé, que
1: va ser molt xulo, molt divertit.
0: Si ara agafés el catàleg de Cosmos, Discogs o així, i el repassés, hi ha unes quantes obres mestre més, Albert. No sé si ara que s'ha obert aquesta finestra d'oportunitat amb la reedició d'aquests dos discos, hi ha la possibilitat o us plantegeu que reeditin més material?
1: Sí, volem fer més coses, o sigui, hem trigat 20 anys, ara esperem que passin molt menys temps, no? O sigui, la idea és seguir fent coses i estem treballant amb diverses idees, a veure, però no hi ha encara res clar, però estem treballant en diverses direccions.
0: Perfecte, doncs igual que ara, igual que fa 30 anys, compta amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Salut.

0: Avui el programa l'hem començat a ritme de Jungle i l'acabem escoltant l'electrònica de Madelman i el segell Cosmos. Això vol dir, David, que ja ens estem entrenant per demà, eh?
1: Sí, sí, sí, ja estem entrant en calor, que se'n diu, eh? I també per la temperatura. Demà estarem al Sonar, demà farem, doncs, aquesta jornada inaugural i per allà passaran, doncs, diversos protagonistes, com per exemple Annie de Hall, Mercè, també parlarem un dia més amb la gent de l'organització i moltes altres sorpreses que us tenim preparades, però no les podem dir totes.
0: No, perquè demà fem el programa Independents Especial en directe des del Sonar, però després ICAT us oferirà les sessions o directes d'Art Freak and Perpetual Singers i Mina and Bright aquests dies, tant demà com divendres com dissabte, ICAT en directe des del Sonar amb especials, transmissions a concerts i, com no, demà un Independents. Ens saludem demà des del Sonar. A reveure.

Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals. Escoltes.

0: Joana Fuster, amb Miqui Puig.
1: Torna al ball de tarda. Torna a la pista de fusta i camp. Miqui Puig als plats et diu hola. Ball de tarda a les 8, de dilluns a dijous. Cap de setmanes de dissabtes i diumenges al mateix bat canal i la mateixa bat hora. I sempre amb tu, amb el ball. La pista de fusta arrenca amb una nova col·lecció, amb un nou collar de cançons, que ens ha de fer més feliços, que ens ha de portar a un nou estadi. Només busquem això, que vinguis a casa, baixis les escales, apartis la cortina de feltre vermell, adecuis les ninetes a aquesta foscor. La llum retalla el cos d'un dijó que hi galta vermell i arrenca la pista amb una massacre. És Murex. Avui tindrem electrònica fosca, eleganta,

És sueca, es diu Murex, i és una altra dona que té les idees molt clares, el seu pop apretat, sintètic i directe, t'atrapa com una cosa que no vols que marxi. Evidentment que molta gent compara la seva veu amb la de Bjork, però aquí hi ha molt més. Pop electrònic per començar la tarda. Aquests es diuen tècniques i procedimientos, com un manual de l'FP.

el millor d'aquesta cançó és que no saps què és. No li pots posar un adjectiu. És senzillament un artefacte que et fa ballar de manera destartalada. Fins i tot hi ha un ukelele. Avui que ja no es porten els ukeleles, tècniques i procedimientos, amb aquest todo lo que jode, et fan una patada allà, a l'entrecuix, per despertar-te. Volem més bandes com aquestes, que et facin pensar, que et molestin, que no siguin amables. Per la resta, ja sabeu que s'ha de votar. Tyrone Corporation, Romance Oscura, uns mites de l'electrònica europea, a la tarda de la pista.

0: segell de garantia de Bordello Parigi, Fibro Corporation, amb un EP anomenat Midnight Machines. I aquesta romança oscura, la pista comença forta i sintètica.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Una de talla i enganxa. Som Marta Paradise, remesclant una peça del 87 de Diabol & Co. So europeu, posat al dia per Marta Paradise.

música per Club Gaze. Així ens era la High Energy. Així ens des de San Francisco, Dia Ball & Co. El projecte de David Dia Ball manufacturava maxis de ball per al consum a les discoteques. Still Right Here in My Heart. Un so del 87, recreat per el duet Martha's Paradise. Ara mateix, recuperar sons pretèrits per donar-los una nova vida. Sempre és bonic, sempre farà que enganxi a gent jove que mai va ballar aquelles músiques i que ara les pot tenir a la mà. I què més no? Els pistes de fusters que teniu un paladar molt fi i a mi que m'agrada buscar sempre coses diferents. Delilah i Jota Wave tenen secrets. Novetats que arriben, que seleccionem i que pensem que us agradaran.

El productor G-Wave, la jove Delilah i un artefacte de ball, el gant ple de secrets, les novetats de la pista cremen els dits i jo vull que les ballem. Aquesta és eleganta, la propera ha de ser sorpresiva perquè sempre busco això, que hi hagi un moment que no sàpigues per on et vindrà. El títol li ho deixa clar, Eufòria. Res a veure amb el que sabeu. Los Kings. A punta del nom, feixa-se'm i tira endavant.

un artefacte per fer popa. Es diuen Lost Kings i el seu eufòria ve precedit d'una portada amb un cotxe d'aquests de futbolista posat enmig d'un perder set. Jardí romà dels romans, antic grec, com conjugant les dues absurditats, la bellesa d'una màquina de ferro excessivament cara i el luxe, la bellesa dels romans. La música de ball és hedonista, a vegades és absurda i fins i tot a vegades pornogràficament.

Un 3 en 1. La peça de Brothers in Rhythm, Shoot Jet Cook Feeling, de 1991, tenia un sampler increïble de l'Always There, de Cher Boni. Era un artefacte de pista que va sonar arreu del món, quan els maxis anaven de maleta en maleta. Arribaven d'importació a països que no eren del seu origen. I avui arriba amb una revisió de Joey Friend i Steve Friend per al 2026. Era el so dels 90, posat el dia avui.

piano samplers i el so dels 90. Ets a la pista de fusta. Juan Hansen i els seus ninjas. Els meus ninjas favorits van vestits com Forrest Whitaker.

fans. Ens acabem de fer fans d'aquesta peça. Els ninjas bailen mucho y hablan poco. La gent que està a la pista del que va socialitzar en altres llocs. La pista venim a deixar que el cos s'engomani del ritme. Los ninjas de Juan Hansen. El de Buenos Aires acaba de fer un gol per tota l'esquadra. Aquesta entrada, aquest piano tractat com si fos un gran clàssic dels 90, Shio Bumble, Tòxic. Títols que m'encanten, ninjas i toxicitat. Tot apuesto.

0: l'Xio Bambel, terra de jamaiquines, i ha crescut a Londres. El mateix li agrada el dancehall que l'electrònica, i això es nota amb aquest tòxic. Una cançó directa al moll de l'os, una cançó que et porta, t'agafa l'entrecuix i no et deixa. Novetats de la pista, feu ja sam, i si voleu títols ja sabeu que tot és a Trascat Cultura.
1: Keep on moving, then you can find them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Si t'acabes de connectar, això és Pista de Fusta. Jo sóc Miqui Puig als plats, i som el ball de tard dedicat. Blocking Paper, Damage, Ninjas, Toxicitat i les conseqüències.

0: people are mad at the sync button.
1: El botó de sincronia de Wolf Motif. Però quin paper ens ho han deixat, trencadet. El seu damage dona pas a la col·laboració d'aquest jove productor britànic amb una llegenda, ni més ni menys, que Jazzy Jeff. Els que vau veure el Príncipe de Bel-Air, doncs l'amic de Will Smith, el gran DJ de la música americana, col·laborant amb aquests 5 botons.

fet servir el portuguès ens remet a tots aquests balls més undergrounds del dembow de les faveles portat als clubs una mica més posh. Gong Gong, la seva pentada és una de les peces de la cadena que avui et porta la pista de fusta sacsejadora a la tarda. Quan hem fet la tria volíem que fos un no parar, un domen domen davall, serotonin. Si ens es diu aquest track de James Hyde.

0: un físic, el de James Hype, dissenya una peça que ha de funcionar bé amb una veu amable, no de diva ni sintètica, sinó creïble. Això serà Tonin.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move, nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.
0: Party people. Quantes cançons hi deuen haver al món que es diuen Party People? Aquesta és de What's Up i Charlie Sheen. Aquest MC et convida a que entris.

0: com se sol dir, això és una borrada. Absolutament hedonista. Tocs de UK Garage. El som més fresc dels 90. I aquest perlotejar com si fos un MC d'una rave. Es diuen Quaxoff i Charlie Show. El seu Party People convida a nois i noies a la pista. Descobriment ha sigut aquests darrers dies un artista que es diu García Picasso. El seu Frío Calor ens va encantar. I ara arriba amb una nova peça, un nou artefacte confeccionat amb un DJ de Granada que es diu El Quito. El seu Baby Boys també és una invitació a la festa, perquè la festa no s'esgota mai. García Picasso, Saba Nova, joves que tenen el ball entre seia i seia i molts pocs complexes.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball.

0: No ets el 1995, ets senzillament avui el 26, la pista de fusta. Ella es diu García Picasso. El segell Casa Maracas des de Granada em regala aquest Baby Boys. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. Cada tarda trio una cadena de cançons que ens han de fer més feliços, que ens han de fer ballar, que ens han de portar estats de consciència millors per acabar el dia, per fugir de la rutina i per tornar-hi. Cada tarda a les 8, a l'IFM Dicat, sempre a Trescat Cultura, a les aplicacions per mòbil o tauleta, a l'streaming, a les festes, als balls populars, la pista hi és sempre.
1: En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta.
0: Tria on te'ns vols sentir i Miqui Puig als plats et dirà gràcies. I ho deixarem aquí. L'Humiliash, Seid, més electrònica, d'aquella de mans en l'aire. Sigueu feliços, balleu. És un cotxe sempre aquí amb vosaltres.

0: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes iCat. Ara a iCat, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu us guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més, des de iCat, dedicat a les harmonies estranyes, arriba l'hora del cel obert. Sí, mira, avui volem parlar d'una de les modalitats vocals que més ens fascina aquí al programa. I és que, si ets amant del pop, també ets amant de les harmonies. Ja sigui els Beatles, els Everly Brothers, aquestes segones veus i terceres, som com un manà cap a les teves orelles. Què sé jo, Crosby, Stills, Nash & Young, o els mateixos gossos sense anar més lluny. El que passa és que hi ha altra gent prou intrèpida com per treballar una manera diferent d'harmonitzar les veus. És aquell punt en què sents certa dissonància, però no sabries exactament on la trobes. Avui volem rescatar les veus que més han jugat amb aquesta modalitat. I d'entrada, gairebé obligat, els Dirty Projectors.

Que és bastant flipant o no aquestes veus, tio? Jo és que estic enganxadíssim al David Longstreth, el cap pensant d'aquesta proposta que tampoc no s'entendria, almenys en l'aspecte que volem tocar avui, sense la col·laboració de Amber Kaufman, exguitarrista de Sleeping People i després col·laboradora estreta d'en David fins que van acabar una mica malament, com gairebé tothom que treballa amb aquest home tan intens. I és que això d'harmonitzar les veus de manera alternativa és intrínsec a la història del pop. Més que res perquè hi havia una persona que en el seu cap hi tenia tota una sinfonia de veus. Era Brian Wilson.

Girls on the Beach, o la prova de que les harmonies tan estranyes i al mateix temps evocadores de Brian Wilson no són patrimoni de l'època del Pet Sounds i del Smile. No, no. En els inicis, en Brian ja es passava aleshores mostrant als seus companys de grup, a tots, quina veu havien de fer, perquè ell tenia el concepte global claríssim en el seu cervell privilegiats. I ja que parlem d'harmonicistes vocals que trenquen la norma, potser que posem els Grizzly Bear.

Two Weeks, va, quina meravella. Bueno, és que el disc aquest, tio, sisplau, escolteu-lo sencer si podeu, es diu Back at Your Mest, va sortir el 2009 i és d'aquells LPs que quan et pregunten quin tipus de música és no sabries com contestar. Vull dir, no és que s'hagi d'inventar un gènere nou, és que agafen tants elements de tants gèneres diferents que es fa difícil plasmar-los en paraules. Parlàvem al principi d'aquestes veus femenines lleugerament dissonants dels Dirty Projectors, i més d'un i més de dos, quan va escoltar aquest Bitter Orca, se'n van recordar d'un altre grup que feia de les veus femenines un concepte en si mateix, els B-52.

El Private Idaho, nen, els B-52, que van sortir i semblava que haguessin vingut no d'Athens, Georgia, sinó d'un altre planeta, què sé jo, de Ganímedes. I bona culpa era aquesta teranyina vocal de la Kate Pearson i la Cindy Wilson, que donaven un contrapunt meravellós als rapejats d'un Fred Snyder més aviat monotó. Bueno, hagués pogut posar el Rock Lobster, o el Planet Claire, o el Love Shack. Tota la seva discografia és un compendi de pop futurista amarat de surf. No tan coneguts com els B-52, però igual de fascinant, són The Roaches, una banda formada per tres germanes, tres germanes Roach, la Maggie, la Terra i la Susie, que es van conèixer gràcies a la intervenció d'en Paul Simon, que les va agafar després de fer-los de profe en uns tutorials que va fer a Nova York a mitjans de la dècada dels 70. Fins i tot els va convidar a cantar el seu LP There Goes Rhythm Simon, i finalment va aconseguir que signessin un contracte amb Colòmbia, la qual cosa tenia bastant de mèrit, perquè la música de les Roaches és folk, però no es basa massa en la tradició. Escolteu com juguen amb l'unissó i les harmonies en aquesta cançó produïda per en Robert Fripp, el qual els regala un dels millors solos de guitarra. Això és el Hammond Song.

Sí, mira, ara feia temps que no m'escoltava jo el Hammondsong. És acollonant, tio. Hi ha certes teories que diuen que ningú pot harmonitzar millor que la gent que porta la mateixa sang. I deu ser veritat, eh? Perquè els Everly Brothers, els Beach Boys, les Roaches... Tanta i tanta gent que sembla que tinguin una telepatia especial. En fi, hauré d'investigar sobre el tema. Mentrestant, m'omple de joia i de satisfacció que deia aquell imbècil recuperar a la Björk, que tothom ja la té com una mica amortitzada i crec que és bastant injust. Perquè l'excantant dels Sugar Cubes, entre altres coses, va ampliar la possibilitat de les harmonies i de les veus que no van pel camí obvi en cançons com aquest Submarine.

Mare, ningú fa música com la Björk, tio. Ningú fa música com la Björk. Ho veieu? Quines coses més preciosistes que fa. Amb aquestes veus greus i aquests coros que sembla que surtin gairebé del cant gregorià o de les veus búlgares. Va, posa'm dies, perquè m'ho estic passant pipa avui.

0: L'Alexandra Saucer Moning i l'Emilia Meath, que expliquen que es van curtir en això d'harmonitzar entre elles, anant amunt i avall amb el mateix cotxe, fent bolos a garitos de mala mort. Difícil de definir-les, eh? Una barreja de cançons de bressol, folk tradicional i música Appalachian. Va, vinga, Appalachian, anem a fer una petita pausa, però no patiu, que tenim encara més harmonies diferents en clau vocal. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert, repassant artistes i cançons que harmonitzen la veu d'una manera diferent del que diuen els cànons. Ja ho veieu, que jo tampoc no és que sigui una entesa amb el tema, eh? No us diré si són terceres o cinquenes. Ja m'agradaria, però tinc aquesta cultura musical. L'únic que sé és que de repent hi ha coses que m'arriben a l'orella i faig, what? Què és això? Què acaben de fer? I un dels exemples més curiosos per mi és aquesta cançó de l'Aritha, que no seria tampoc un prodigi d'experimentació, almenys això és el que diu el tòpic. A mi m'agradaria que aquesta gent que diu que l'Aritha no era arriscada escolti les veus d'aquest daydreaming.

Daydreaming, Aretha Franklin, del Young Gifted Dumb Black, de l'any 1972, jugant amb les harmonies. Què? Seguim amb més grups que deconstrueixen el que seria una segona veu o una tercera veu acadèmica? Sí? Doncs va, escoltem els Raincoats.

El Rain Coach, com sempre, estirant el límit de lo que és l'afinació acadèmica, per dir-ho de manera elegant, i donant-li d'aquesta manera també una personalitat absolutament pròpia en aquesta cançó del seu disc homònim, publicat el 1979. Hosti, que fa temps que no l'escolto. Aquí hi havia el Fairy Tale in the Supermarket, que em va obsessionar amb els meus 15 anyets que tenia. Ai, joventut, divino tesoro.

els Grimes i el seu Oblivion, en aquest cel obert que vol reivindicar les harmonies vocals heterodoxes i que havia de convidar sí o sí els Tuniards.

Els Toon Yards, clarament influïts per la musicalitat subsahariana i la seva manera de barrejar les veus. Va, vinga, que em queda poc temps, com sempre, i m'agradaria reivindicar algun d'aquests grups que trenquen barreres, especialment amb la seva manera de tractar les harmonies. Aquests són els Car Seal Headrest, el qual aposta per aquesta escola liderada per Stephen Malkmus de salpebrar cançons pop amb coros lleugerament desafinats. In the back seat of my heart.

Va, vinga, que se m'acaba el temps i tinc ganes de posar més artistes aventurers que juguen amb les infinites possibilitats de la veu humana. Aquests són els inconmensurables Animal Collective i una de les cançons de la seva obra mestra, vaja, el Merryweather Post Pavilion del 2009. A més, és la meva preferida, és el My Girls.

I amb el My Girls dels Animal Collective, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes iCat. Spin-off amb Alfons Gorina.
2: Què tal, com esteu? Ja heu decidit si la nova pel·lícula de Steven Spielberg és una obra mestra o una presa de pèl? Doncs ens ho podeu dir si voleu, i si no, vaja, vosaltres mateixos. Però aquí estem per oferir-vos una hora de cinema, de diversió, d'entreteniment, triple entreteniment. Avui tinc triple acompanyament. Belén Lago, com estàs?
3: Molt bé, molt a gust d'estar aquí sempre.
2: Sí, i amb la setmana de Toy Story, això et motivava o què?
3: Sí, tenia moltes ganes de veure aquesta pel·li i a més com fer-ho servir d'excusa per revisar tota la saga, que és una de les meves sagues.
2: Així m'agrada que us serveixi d'excusa per veure cinema i recuperar cinema. Gemma Safona, tu no cal ni que et pregunti, que ja sé que la Pixar et tira especialment. Bé, vaja, aquí no li tira la Pixar.
4: I sobretot aquesta saga.
2: Sí, sobretot aquesta saga. Ara en parlem de la nova entrega. La Sílvia Andrés, tu també, no?
5: Ets... No ho soc tant com ella. Soc Pixar, però no de Toy Story.
2: Oh, mare meva, això és una declaració d'intencions ja per començar. Bé, hem deixat enrere el Primavera Sound, però en canvi ara tenim en marxa el Sónar del 18 al 20 de juny. I el dissabte 20 toquen uns grans clàssics de la música electrònica britànica de principis dels 90, són The Prodigy. I els estarem escoltant una mica al llarg del programa d'avui. Clar, la setmana passada vam donar molt poques notícies, no vam dir pràcticament res, perquè és que Spielberg ens va absorbir tantíssim que no vam tenir temps de res més. Hi ha coses de la setmana passada que no vam dir i s'han de dir. Per exemple, la pèrdua de Marjane Satrapi als 56 anys, la directora de Persepolis. Una pèrdua, déu-n'hi-do, no? Aquesta edat i la directora que era, doncs, que sap molt de greu, Beli.
3: Molt, molt inesperat. La veritat que jo no és una directora que hagi seguit gaire, perquè realment no va fer, després de Persepolis, no? No sé si va fer alguna cosa més destacable.
2: Alguna coseta, sí. Però que no mai a l'alçada,
3: sí,
2: eh?
3: Però... sí. Però que no, és aquelles notícies que t'agafa d'imprevist totalment i molt trista, la veritat.
2: Gemma, que tu...
4: Jo em vaig llegir el còmic en el seu moment.
2: Doncs imagina't, t'agradava especialment, eh?
4: Sí, sí, home, em sembla que tota aquesta reivindicació a través del dibuix, doncs, té el seu què.
2: I a més és que diuen que s'ha mort de pena, Sílvia. O sigui, se li havia mort el marit sí. Poc abans, no? O sigui...
5: Jo recordo, la recordo molt, la pel·lícula, i és una d'aquelles que em va marcar. Però ja que estaves parlant de Spielberg, et vaig demanar que faré un comentari superbreu
2: sí.
5: Sobre Spielberg ja, i és que...
2: És que la Sílvia no estava la setmana passada i no podia... No va tenir
5: sí,
2: temps de criticar-la.
5: Em feia el comentari, a sobre i només és molt breu, i és que no passa res perquè no t'agradi. A mi em va decepcionar. És a dir, està bé, és una pel·lícula que té aspectes molt positius, però que si no us agrada, ai, no sé què... que no passa res, està perfecta també.
2: Tu no l'has recuperat, no encara?
3: Encara no, tinc ganes de veure-la perquè és veritat que he coincidit amb gent que li ha encantat i he coincidit amb gent, de fet l'Agus està en la teva, en el teu equip i una mica en el teu, tu estàs al mig, no? Més aviat.
2: Jo estic bastant a baix, eh?
3: Vale, bastant en el grup.
2: Ho he de reconèixer.
5: És a dir, jo sóc Spielberg, m'agrada
3: sí.
5: Molt
3: sí,
5: Spielberg,
3: sí, però
5: i
3: anava que...
5: amb moltes expectatives.
2: Sí.
5: I aleshores em va decepcionar, que no vol dir que no m'agradés, simplement que em va decepcionar.
2: Hem tingut una altra pèrdua, que és també recent, vaja, per nostàlgics entranyables dels 80, sobretot, ha mort en Sheden, que és la mare d'Alf, als 77 anys.
5: Oh.
2: I hem tingut altres notícies, per exemple, Romy i Michelle éreu fans al seu dia, aquella pel·lícula ni la recordeu, eh?
5: No,
2: jo crec
5: no.
2: Que amb l'èxit del Diablo Viste de Prada han dit, anem a recordar petardades, no?, d'aquella època, doncs tornaran a coincidir Lisa Kudrow i Mira Sorvino amb la segona part d'aquesta pel·lícula, que al seu dia, doncs, va tenir bastant d'encant. I també que s'ha anunciat una nova adaptació de La Isla del Tesoro, la dirigirà Ridley Scott i la protagonitzarà Hugh Jackman fent de John Silver. A la Sílvia ja està,
4: estic feliç. Sempre a favor de Hugh Jackman.
2: Però ningú diu res del Ridley Scott.
3: Si segueix la línia de les últimes pel·lis, per mi no anirà a veure-la, ja t'ho dic ara.
2: Estem completament d'acord. Doncs aquestes són algunes de les notícies, direm algunes més, com per exemple... S'estrena Toy Story 5. Vau veure quina pel·lícula animada cinquena part van posar el tràiler ahir? És Rex 5, imagina't. També la recuperarem, Belit?
3: Ostres, aquesta no ho sé.
2: Aquesta ja et costaria més.
3: Depèn, no les he vist totes. Aquesta he vist la 1 i la 2. 3 i 4 ja van passar desapercebudes totalment pel meu calendari. No.
5: Estic com ella.
2: No teniu tantes... No, jo tampoc, en realitat. Em va fer una mica de gràcia la primera. Però el que m'estranya és que hagin trigat tantíssim a fer-la, perquè van ser uns èxits al·lucinants. Diries, bueno, si algun ha punxat, doncs aturen la saga. Però no, és que totes van funcionar molt bé. En fi... Va, anem a centrar-nos en això, en la cinquena part d'aquesta setmana. Pel·lícula d'animació, el gran referent de la Pixar i una pel·lícula que realment va canviar la història a mitjans dels 90 i encara estan entre nosaltres, els nostres amics de Toy Story. It's good to be back. Someone needs a brown marker. It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after Jesse called for help. Thank you. We've got it handled. Look, Star, Deputy, me, no Star. Oh, hey, Buzz, what is that? What, where? Doncs bé, ja és entre nosaltres. Jo només us dic el meu titular, val? I ja us deixo que opineu. Per mi és proporcional aquesta saga ara mateix al que Indiana Jones, és a dir, una trilogia perfecta que ja estava tancada i dues entregues més que dius, bueno, mira, no em fan mal, però ja vam tocar el sostre i aquestes són de més. Belit.
3: És que estic molt d'acord amb el que dius, o sigui, a mi a la 3 realment s'acaba, no?, amb aquesta escena entre la Bonnie i l'Andy d'herència i de real tancament. Fan la 4, no em desagrada, o sigui, la 4 m'ho vaig passar bé, m'agrada, em distreu, i el que he sentit amb la 5 és una mica una repetició de l'emoció de la 4, o sigui, m'agrada, m'ho passo bé, però no era necessària, però no em molesta gens, sí.
2: A veure, hi ha tot el tema tecnològic, Gemma, que això és veritat que està bé, per mi està ben tractat, perquè no hi ha tampoc una lliçó tan demolidora com dir, és que la tecnologia és una merda. No, la tecnologia és una merda mal aplicada.
4: La tecnologia és necessària, pot conviure. El que per mi està molt ben explicat en aquesta cinta és com la tecnologia afecta el cervell dels nens i com desaprenen a jugar, a relacionar-se, a tenir aquesta connexió amb la realitat, no? Tot això penso que està superben explicat.
2: I t'ha agradat la pel·lícula?
4: M'ha agradat. Si calia una quarta i una cinquena entrega, per mi no, però un cop obres la veda a la quarta entrega, per mi sí que calia un tancament o pseudotancament, perquè tampoc és clar que sigui un tancament.
2: Jo crec que no, per alguna cosa que han dit, i pel final jo crec que encara tindrem alguna cosa més.
4: Jo necessitava una entrega que pugés una miqueta al nivell de la 4, per mi.
2: Pot ser això, Sílvia. També és veritat que aquesta pel·lícula ja la trobo reiterativa respecte a la 3, en el sentit de tornar a ser el missatge dels nens també es fan grans, les joguines els caduquen... Semblava una cosa que ja estava tractada i que aquí tornen a posar sobre la taula, però vaja.
5: El tema és molt interessant, el tema de les joguines tradicionals amb les joguines tecnològiques. A mi no m'aporta massa, tampoc sense dir que sigui massa fan de la saga, i crec que es deixa veure molt bé que és un cinema familiar que portarà molta gent al cine. Jo pensava amb la meva filloleta i s'ho passarà molt bé i suposo que sí que compleix aquestes expectatives.
2: A veure, posa un moment el tema de... Puja.

0: és el tema de Taylor Swift per aquesta pel·lícula, que clar, diuen guanyarà l'Oscar tal, però no, és Taylor Swift i ja només amb això té tal, home, em sona una miqueta...
1: Jo ni ho sabia fins aquest matí que o ahir al vespre que la us em va dir què tal el tema de Taylor Swift, i jo, com? Ni ho sabia. I m'acabo d'enterar que, parlant també de música, Bad Bunny fa la veu d'un dels personatges.
0: Ah, sí, sí.
1: És veritat. També, literal, m'acabo d'enterar ara mateix i m'hagués agradat saber-ho perquè per estar pendent.
0: Perquè ets fan.
2: Sí, jo soc Taylor i jo ho sabia i a mi, mira, em va agradar. Però, a més, hi havia un altre tema. Fa 2 anys, en un altre programa, vam fer un reportatge sobre la Pixar. Va haver una exposició que vam fer a la Ciència del Cosmocaixa i cada vegada que vaig una pel·lícula de la Pixar penso en el mateix, perquè allà t'ensenyaven les granges d'ordinadors que tenen per poder fer aquestes pel·lícules, i és una exposició que em va marcar molt, i pensava, i veia Toy Story, pensava, imagina't els ordinadors que deuen haver necessitat per poder fer aquesta pel·li.
0: Li he de donar una mica la raó al meu pare quan va dir com és que posen un iPad com a personatge dolent de la pel·lícula si la pel·li està feta amb iPads, no? Està feta... Però vaja, escolta, és el que estem dient, quan s'utilitza bé com per fer bones pel·lícules d'animació, doncs benvingudes siguin, no? Va, rànquing de Toy Story, doncs...
2: Bé, aprovat, un aprovat alt.
0: No, de les 5, o sigui, quina seria la que més t'agrada?
2: Per mi, la meva preferida sempre ha estat la primera i la tercera.
1: Sí.
0: Sí?
1: Jo diria 1, 3, 2, 5 i 4...
3: Jo diria el mateix.
1: Algú així, o 4 i 5. No sé, és que també la 4 d'aquests personatges terrorífics, que a mi també em fan gràcia, no? Mm. La nina aquesta una mica...
0: Sí, resplendor.
1: Sí,
0: tal,
1: sí.
0: Sí, no, a veure, no hem anat a menys, que ja és bastant, en una saga. De fet, jo diria que m'agrada un pèl més que la 4. Crec que la saga era 1, 2, 3, increixendo, fins i tot, diria, i amb la 3 el remate total. I de la Pixar, en general?
2: Jo soc molt fan de la Pixar.
0: No, però quina és la que...
2: Ostres, m'ho poses molt complicat. M'ho he de pensar un moment, dona'm 30 segons.
0: Gemma?
3: Jo tinc clar.
0: Sí? Wall-E?
3: No, Ratatouille.
2: Jo em quedaria amb Wall-E, Brave, perquè a mi Brave em va fascinar.
0: Ja comences a posar moltes pel·lis, a fer la trampa.
2: Sí. I Inside Out.
0: Sí, ostres,
2: és que aquestes, mira, que em deies, la meva preferida de Pixar segurament són Inside Out i Wall-E.
0: No, mira, Inside Out, ahir vaig veure la segona part i penso que és una saga que pot justificar molt més les seqüeles que no Toy Story. És a dir, Toy Story, bueno, sempre que reapareguin està bé, estarem per acollir-los, que són els nostres amics, però Inside Out, el fet d'anar creixent i anar portant noves emocions, és a dir, la segona no em va potser semblar tan brillant com la primera, però està molt justificada, i crec que quan sigui gran hi haurà coses com aquesta nostàlgia que ja apareix.
2: L'ansietat a la segona era meravellosa, jo em vaig enamorar de l'ansietat.
1: Jo no soc gaire d'Inside Out, Jo et diria, Toy Story és la meva preferida de Pixar, però per recuperar una que també he vist diverses vegades i que m'agrada, Monstruos S.A., crec que és una pel·li que també no m'ha marcat vitalment, però sempre he tingut allà. Però no consumeixo gaire Pixar, t'he de dir.
0: Vaja, doncs va, jo us dic Buscando a Nemo, per dir una que no ningú ha dit, Ratatouille la compro molt, Wall-E em sembla extraordinària, Toy Story 3 i Inside Out també la posaria, serien les meves 5, per dir alguna cosa.
3: Curiós que ningú se'n recordi de Cars,
0: Cars, a mi em cau més simpàtica que alguns altres, però home, és un Pixar menor clarament, però vaja. Doncs Toy Story 5 ja la teniu entre vosaltres, i la que també ja teníeu entre vosaltres és una pel·lícula que em van parlar la setmana passada una mica, però ens va faltar endinsar-nos una mica més amb el tema, el senyor Spielberg no ens va deixar temps, però és un tema molt interessant realment. Pel·lícula nòrdica, recordeu, tema d'opcions, es diu Solo Mamma.
4: Den gang Carlas mamma ville ha et barn, så hadde hun ikke en mann eller en kjæreste å få barn med. Legen fant en sæddonor til Carlas mamma. Carla vet ikke hva en sæddonor er.
5: Jeg vil lese en annen bok.
4: Ja. Ok.
0: Una pel·lícula que em van parlar bé la setmana passada ja. El que passa és que la Gemma havia tingut l'oportunitat de parlar del tema amb la directora al BCN Film Fest, on a més va ser una de les pel·lícules que va cridar més l'atenció. I home, crec que era un tema prou potent com per recuperar-lo. Aquest programa farem una mica de passat, una mica de present i una mica de futur. Aquest és una mica de passat, però encara present, perquè la pel·lícula s'estrena d'aquesta setmana. Solo Mama, Gemma.
3: Solo Mama narra la història d'una periodista que recorre a un banc d'esperma per ser mare. Vam parlar amb la directora sobre les diferències que hi ha entre ser mare monoparental al seu país, que és Noruega, i ser-ho aquí a casa nostra. I també vam parlar sobre aquesta particular mirada que té cap a aquesta realitat, que ha intentat que fos el més lliure de prejudicis possible.
6: Yes, it was definitely the intention.
7: Doncs sí, sens dubte aquesta era la meva intenció, perquè sobretot els països escandinaus ja hem anat més enllà d'aquesta decisió. Ja no discutim si és moralment correcte o no ser mare soltera. Hi ha hagut estudis que diuen que els fills de mares solteres estan tan contents com la resta de nens, perquè aquestes dones, quan finalment tenen el seu fill, els ha costat tantíssim que els nens són nens molt desitjats i molt estimats.
0: Bé, és que ve a ser com un embaràs de molts anys, per entendre'ns, no? D'alguna manera.
3: La pel·lícula és l'òpera prima de la Jenny Kaskevold i planteja moltes preguntes, però no espereu trobar respostes, perquè ella ha intentat no donar-les, no? Que sigui l'espectador, doncs, qui resolgui els seus propis dubtes, les seves pròpies qüestions, i li van preguntar si coneixia de prop aquesta realitat.
7: Sí, a Noruega tinc moltes amigues que són mares solteres, cada vegada més. Jo també m'ho havia plantejat. I quan vaig fer una miqueta de recerca sobre el tema, quan més aprenia, més m'interessava conèixer més. Conèixer més aquesta xarxa tan àmplia de mares solteres que estan online, es donen suport mutu, dones que busquen altres dones amb les que comparteixen donants, de manera que els seus fills puguin créixer amb germanastres. I també estava pensant que era molt interessant veure fins a quin punt és fàcil obtenir informació sobre el donant si vas a una clínica privada. I volia saber també com pots veure el donant només com a donant quan tens tanta informació personal sobre ell. I d'altra banda també tinc una amiga que va trobar la identitat del seu donant, va entrar en contacte amb ell a través de les xarxes i van sortir un temps junts.
0: És un tema molt espinós, aquest.
1: Ostres, sí.
0: Perquè, clar, sortir amb el pare del teu fill, clar, és...
2: Sí.
0: Bueno, en fi, mereix un debat, definitivament. No fem spoilers, però claríssim cas de realitat que supera la ficció, eh?
3: Totalment, sí, sí. El que ens va explicar la Yannick és que de tot aquest procés de recerca, això és el que més la va impactar.
7: Sí, em sembla que el que més em va sorprendre va ser aquesta xarxa tan ampla de mares solteres que es donen suport i també la quantitat d'informació que pots arribar a obtenir sobre el donant. La pel·lícula comença amb la veu del donant, que explica una miqueta coses i aspectes molt personals. Això és quelcom que trobes a la pàgina web dels bancs d'esperma de donants. Vaig pensar que és molt personal, no?, sentir la veu del donant, i volia saber què sent la persona quan veus com el teu fill creix i comences a pensar en aquella veu que havies sentit. All of this little lights in
0: the sky. Bé, ara, és tot un tema, també, clar, jo penso, tal com creix la societat precisament en tema tecnològic, tema de connectivitat, ja sembla impossible, no?, impedir que qui vulgui conèixer pugui arribar-hi, per tant, no sé fins a quin punt és millor facilitar-ho.
2: A mi ara em genera un dubte, no sé si ara estic fent un spoiler o m'estic avançant, perquè per casos propers meus diria que aquí no pots conèixer l'identitat del donant.
0: Però segur que si algú s'ho proposa, troba la manera, no? No
3: doncs
0: sé.
3: Precisament això que diu la Sílvia és el que a mi més em va sorprendre, no tan sols veient la pel·lícula, sinó després fent recerca, no?, per poder preparar aquesta entrevista, i és que les dones a Noruega, a banda de les gravacions amb la veu del seu donant, poden tenir també accés a fotografies de quan el donant era petit. Val? O sigui que poden veure si el seu fill o filla, a mesura que va creixent, s'assembla al donant fins a una determinada edat. Clar, el tema és que, a banda de que això em sembla molt boig, la cosa no acaba aquí, perquè també em va explicar ella durant aquesta entrevista que a Noruega pots aconseguir aquesta informació, però si vas a Dinamarca i pagues més diners, pots obtenir fotos no ja del donant quan era petit, sinó del donant d'adult. O sigui...
0: Home, però això es converteix en un banc que com més diners poses, més informació em sembla una mica...
3: És que funciona així, funciona així. I el que deia la Sílvia, que cap d'aquestes opcions, ni tenir fotografies del donant quan era petit, ni tenir informació de veu, de com parla, de com s'expressa, com s'explica, no? Està permès perquè a casa nostra la llei de reproducció assistida garanteix l'anonimat estricte.
0: Però en canvi a Dinamarca pots creuar-te pel carrer amb el pare biològic de la teva criatura.
3: Sí, sí, el pots buscar per internet, el pots localitzar, i això et fa pensar, doncs fins a quin punt hem de marcar els límits, no? I fins a quin punt és responsable que els bancs d'esperma proporcionin doncs tota aquesta informació, més en un moment on és tan fàcil localitzar la gent, vull dir que ho tenim tot a l'abast.
0: Jo crec que no creieu que això hauria de dependre del donant?
1: Totalment, clar. Sí, sí.
3: També hi ha donants anònims, eh? No és que tota la gent que s'ofereix a ser donant acceptin el no anonimat, diguem-ne, no? Mm. La pel·li també em va fer pensar si la informació circula en tots dos sentits, no? És a dir, si a Noruega els fills de donants tenen dret també a conèixer la identitat dels seus pares biològics un cop són majors d'edat.
7: Avui en dia la llei diu que als 15 anys ja ho poden saber. Però la conclusió és que molts nens, quan busquen el seu pare donant, potser es reuneixen un cop i se n'adonen que amb això ja n'hi ha prou. Perquè com és una persona amb la que no han crescut, no tenen vincle emocional.
3: A Noruega, la realitat sobre els diferents models de famílies està més que acceptat, i aquí, des del 2015, està regulat que els fills adoptats puguin buscar els seus pares biològics, però no és així en el cas dels fills nascuts a partir doncs, de donants d'òvuls o de donants d'esperma. La legislació no els permet conèixer la identitat dels seus pares biològiques, dels seus pares biològics, i des del 2024 existeix una associació que es diu Associació de Filles i Fills de Donants, que és la primera a tot l'Estat que lluita perquè aquests fills de donants puguin conèixer la informació genètica i biològica dels seus pares. Que el que busquen, principalment aquests nens i nenes, és poder tenir accés doncs, al seu historial de salut per evitar doncs, malalties hereditàries i un llarg etcètera de coses que els hi facilitaria molt la vida. No? Li vaig parlar d'aquesta iniciativa, va fer una cara de, ostres, em sembla increïble que no tinguin accés a aquesta informació, i li vaig preguntar doncs, què creia que era millor pels nens, si saber molta informació o no tenir-ne cap.
7: Em sembla que és important que el nen o la nena tinguin la possibilitat d'entendre d'on venen els seus orígens. És un dels drets del nen. I a Dinamarca pots escollir un donant anònim i mai sabràs qui és, o un donant obert on podran saber qui és a l'edat dels 18 anys. Però a Noruega la llei és molt estricta i el nen té dret a conèixer el pare donant a l'edat dels 15 anys. I crec que això és positiu. Això no vol dir que acabin entrant en contacte amb ell, però està molt bé que tinguin la possibilitat de fer-ho.
0: La informació és poder, però, per exemple, és a dir, que vulguis saber si té el tema de les malalties hereditàries, tot això, em sembla normal. El tema de veure les fotos i tal, ja entro en la cosa de... Si, què? Si no és guapo, no l'adopto, saps? Què et vull dir?
3: O si no parla bé, si no ens agrada el que pensa sobre les preguntes que li fan, no? Com entén el món? Com es relaciona, no sé, amb els seus pares, amb els seus germans, si té molts pares o molts germans. I una altra dada curiosa és que a Noruega els donants d'esperma només ho poden fer fins a 6 vegades, és a dir, la mateixa persona només pot recórrer a la mateixa persona no, el mateix donant només pot fer 6 donacions. O sigui, hi ha un màxim de 6 germans de part de pare corrent pel país.
0: És a dir, que els donants d'esperma tenen menys fills que els de l'Opus. Bueno, no està malament. Doncs, tema apassionant, realment. Us recomano, Sílvia i Belit, que recupereu Solo Mama, si podeu, i a vosaltres també, la teniu a cartellera. Gràcies, Gemma.
3: A vosaltres.
0: I vinga, passem al següent tema.
8: Spin-off amb Alfons Gorina.
0: Bé, un breu apunt sobre la taquilla. Com li ha anat a Disclosure Day? Doncs Estats Units, bé, no ha anat malament, 44 milions de dòlars, considerant que era la inauguració del Mundial, que es va menjar tota la final de l'NBA dels New York Knicks, que ha estat amb unes audiències espaterrants, també la final del Hockey Gel, imagina't. I, per tant, bé, s'ha de considerar que bé, però. I aquí ha funcionat bastant bé, 2,3 milions d'euros, és una xifra, jo crec, bastant alta pel que és aquí. S'haurà de veure què tal aguanta. Va, més cosetes. Ets fan d'Austin Powers, Belit?
1: Home, doncs la 1 i la 2 m'agradaven bastant. També és una saga que vaig abandonar, però a casa meva es veia molt aquesta pel·li. Les meves tietes són molt fans.
0: Doncs digue-li que el Mike Myers vol fer la quarta part.
1: Mira,
0: doncs. Bé, Sean Penn dirigirà a Bradley Cooper. Ho dic perquè aquesta notícia en si no aporta massa, perquè és un projecte que no té ni títol, però no em puc imaginar una combinació pitjor.
2: O sigui... jo és que estava pensant exactament el mateix. Es veia els dos i dic, fent què?
0: O sigui, dos dels egos sobreactuats més terribles que hi ha a Hollywood ara mateix, en fi. I Spielberg ha dit que mai dirigirà una pel·lícula per Netflix. Bé, a veure si és capaç de mantenir-ho, però i que Memento és la seva pel·lícula favorita de Christopher Nolan.
1: Bé, doncs mira, ja tenim això en comú.
0: Sí, també? Sí. Sílvia Gemma?
1: Jo diria que sí.
0: Jo crec que Origen, per mi, però vaja, està...
2: Ah, jo estaria amb tu, Origen.
0: I Anya Taylor-Joy fitxa per Lord of the Rings. Aquesta m'ha agradat, perquè és una actriu que la veig amb aquest físic capaç de...
2: Elfa.
0: Sí.
1: Total.
0: La veig capaç de ser una criatura perfectament, saps? Vull dir que per la nova pel·lícula de Lord of the Rings, òbviament. Doncs aquestes són algunes altres de les notícies. Va, passem a algunes de les estrenes. Moltes estrenes amb número. Toy Story 5, Habitació número 13...
9: Lídia, des que fou o no.
0: Pel·lícula de terror nòrdica també, va passar per Sitges. Jo la vaig veure, passa en una residència on un senyor té la seva mare, és?
1: No l'he vist, o sigui...
0: Ah, no l'has vist?
1: No, la tinc pendent.
0: Ah, cap de vosaltres. Vale, jo,
2: i saps que el terror...
1: Ens la recomanes, jo tinc moltes ganes de veure-la, perquè a Sitges me la vaig perdre, però...
0: No vull donar-te abajo, és a dir, sí, té coses inquietants, però la recordo com molt cutre, molt petita, tot bueno, al mateix lloc i tal. Val, tu ja compres, doncs escolta, cap problema.
1: Sí.
0: Habitació número 3. Arriba també la nova pel·lícula de Michel Franco amb Jessica Chastain de protagonista. Es diu Dreams.
10: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
11: What's all this about Mexican?
12: It just, we should be funding Americans.
13: He's a dancer, works for my foundation in Mexico City.
14: Thank you for the ticket. I really loved it.
13: We'll come together next time.
0: Bé, el mexicà Michel Franco, que sempre ens posa una mica al límit amb les seves històries, porta una curiosa relació amb Jessica Chastain, que aquí és com una mena de supermilionària.
1: Sí.
0: La vaig veure fa molt, Belit, no sé si tu la vas recuperar
1: sí,
0: ara fa poc.
1: Sí, l'he vist avui.
0: Ah, l'has vist avui, perfecte. Perquè no, ja va tenir una altra data d'estrena fa un munt de temps, fa gairebé un any,
1: sí.
0: I recordo com una relació molt dolorosa entre ella i un ballarí jove el que està promocionant, no?
1: Exacte.
0: Gairebé amb un segrest al final de la pel·lícula.
1: Sí, una mica spoiler aquí. Sí, crec, perquè hi ha aquest plot twist que em sembla molt interessant. O sigui, és una pel·li que no tenia gaires expectatives, perquè l'anterior de Michel Franco ja no em va agradar, també amb la Jessica Chastain, ara no me'n recordo el títol, però no vaig entrar. I aquí crec que com tracta aquesta relació de... O sigui, diferència d'edat, diferència de poder, diferència de classe, no? És com una relació molt desigual, però hi ha com una mena d'obsessió, una mena de lligam que travessa moltes fases i com travessa aquesta foscor de la complexitat humana, em sembla molt interessant.
0: A mi també.
1: M'ha agradat.
0: Sí, la recordo bé, com una pel·lícula que em va tenir molt atrapat i molt impactant a estones. Doncs es diu Dreams, us la recomanem, i la següent només la recomano jo. Aquí s'ha baixat tothom del vaixell. Es diu Bajo el mismo sol.
15: Acudo a vosotros con una petición. A dos jornadas ahí abajo... Posee un terreno que abarca parte del valle. Ahí tengo mi casa. Y más abajo, a seis jornadas, tengo un cargamento varado junto al río.
0: Bé, és una, la nova pel·lícula de l'Ulisses Porra, que és un director que amb Carajita ja em va agradar molt perquè és un director d'aquí, però que en canvi es tira a la piscina amb històries molt exòtiques, llunyanes, en èpoques, que dius, ostres, com arribes, no?, aquests punts. Cinematogràficament em va semblar molt maca la pel·lícula d'imatge. És veritat que potser una mica lenta i que l'actor no m'acaba d'agradar. Aquest que estàveu sentint, aquesta veu en off i tal, em semblava que no acabava d'estar bé, però a part d'això em va interessar bastant. Però sóc l'únic aquí, a vosaltres no us ha acabat d'entrar.
2: No és que baixem totes del vaixell, és a dir, que tenim alguns pros i importants.
0: A veure, per exemple...
2: A mi, bàsicament, a veure, és interessant, el trio, les històries dels tres està molt bé,
0: és
2: però que sí que hi ha...
0: Passar finals del segle XIX, clar, volen posar una fàbrica de sedes, una cosa estranyíssima, no?
2: Amb uns cucs, aleshores, clar, és bonica visualment, però a mi em falla en algun moment de que dius exactament on m'estàs portant.
3: Si aneu curts de son, no la veieu.
1: A mi, o sigui, jo no crec que el problema sigui la lentitud, perquè a mi, tu saps, al fons, que m'agrada el cinema lent,
0: sí, sí.
1: Per mi, si està ben fet, en aquest cas, jo no la trobo gens bonica, o sigui, m'ha semblat una pel·li bastant lletja, realment, o sigui, m'ha semblat que té una pretensió de ser bonica i alhora, per mi no ho aconsegueix, també jo estèticament tinc les meves dèries i llavors, com estava analitzant els plans i pensava, és que no m'està funcionant res, estic d'acord amb l'actor, no, tampoc em funciona gaire l'actor.
2: Sí, això sí que és
0: el secundari, sí.
2: Sí, el secundari sí, però el principal és...
1: Vull dir, també és veritat que jo estava veient tot el rato el Jonathan Daida, o sigui que és aquest actor.
0: Ah, no, jo no m'agrada, per tant no tinc aquest problema, però vaja.
1: I no m'ha agradat, i mira que tenia ganes de mirar-la, no és per mi, no passa res.
0: Potser serà per algú de vosaltres,
1: sí,
0: Bajo
1: sí.
0: El mismo sol. I anem amb una altra pel·lícula que aquesta sí que m'ha sorprès i m'ha deixat flipant, que és la pel·lícula de l'Aina Clotet com a directora i protagonista. Es diu Viva.
16: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
17: Jo ho vaig notar com electricitat.
18: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
19: No te preocupes, todo ha pasado ya.
18: Es que es como que más asfixio, ¿sabes?
20: Mira, una crisis es normal.
21: Yo no estoy en crisis, ¿vale? Deja'm tranquila de una vegada.
0: Doncs bé, com dic, Viva, una pel·lícula que s'ha autodirigit l'Aina Clotet i que, la veritat, hi ha coses que m'agraden, coses que no tant, però s'ha tirat a la piscina d'una manera, amb una història que parla de climatologia, de càncer de mama, de també una relació d'una noia més gran amb un noi més jove. Ella ho ha donat tot, física i mentalment, en aquesta pel·lícula, i a més s'ha rodejat de gent, o sigui, la seva mare és la Lloll Bertran, que et quedes
2: brutal,
0: al·lucinant. I és una... jo m'ho he passat molt bé veient-la i m'ha desconcertat, com a mínim, i això s'ha de reconèixer. A veure, opinions. Beli,
1: jo la vaig veure també ara fa uns mesos, i la recordo com... Tampoc és una pel·li per mi, però crec que és una pel·li valenta i crec que és una pel·li que jo m'alegro molt que existeixi. O sigui, que una pel·li visibilitzi una mena de crisi, no només de salut, no?, perquè aquesta dona acaba de sortir d'un càncer de mama, sinó una crisi vital, no?, dels 40, de no saber ben bé abraçar, no la vellesa, perquè els 40 ets jovíssim i jovíssima, però no saber abraçar el futur, i llavors, per mi és com una història d'una mica vampirisme amb aquest personatge jove de Marc Soler, de, no, jo vull ser, o sigui, la millennial que vol ser centennial, que a més, a mi això sí que em passa, veus? Però no estic en aquesta fase encara, potser, i això, però crec, jo la recomano molt, la recomano, sí.
0: Gemma?
3: Jo crec que interpel·la molt les dones en diferents moments de la vida, però sobretot en aquesta por, no? Por a no saber què vindrà, por a fer-se gran, por a envellir. Aquest personatge, doncs, d'aquest noi 15 anys més jove que ella, que serveix, doncs, per sacsejar-ho tot, que tampoc estaríem parlant d'això si fos al revés, si fos un senyor, sí, amb una senyora 15 anys menor, o sigui, això està bé dir-ho, i per mi també té, ara potser em matareu, però hi ha molt d'Això no Suècia en aquesta pel·lícula. O sigui, a mi Això no Suècia és una sèrie que m'apassiona i vaig veure molts trets d'Això no Suècia aquí, que també m'agrada, i molt a favor de recuperar la Lloll en el paper de mare, perquè està fantàstica.
0: Està divertidíssima, sí, sí.
2: A mi és una pel·lícula que, evidentment, em va agradar. És una pel·lícula que sí que crec que és important dir, que és una pel·lícula que no... És a dir, el càncer està present, però el càncer no és el protagonista, sinó les conseqüències que té sobre una dona de 40 anys haver patit un càncer, i aleshores hi ha alguna coseta que no li compro, alguna coseta, però és molt petita i estic amb la Belit. Era una pel·lícula molt necessària, que ara parlarem amb l'Aina, ara estic fent un spoiler jo, sobre visibilitzar el cos d'una dona que ha patit un càncer.
0: Bé, valia molt la pena, crec, parlar amb l'Aina Clotet, que al final és tot el centre d'aquesta pel·lícula, és el seu univers, per això també aquestes connexions amb això no Suècia. Sílvia, tu vas tenir el plaer.
2: Sí, jo vaig tenir, vaig tenir una conversa amb l'Aina, una conversa que va ser super molt agraïda, a mi m'està molt bé. També, abans de tot, voldria recordar que l'Aina és premi a Cannes a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica per aquest paper. I ara, si us sembla, és temps per escoltar la protagonista, guionista i directora de la pel·lícula, Aina Clotet. La primera cosa que tenia clara l'Aina Clotet és que volia que la pel·lícula representés un viatge concret de la seva protagonista, la Nora. Sentim com ho explica.
4: I de fet, per mi la pel·lícula és un viatge d'una dona de 40 anys que s'atreveix a mirar la seva por de cara. I era un viatge d'alliberació, però que passa per tot un camí, amb tots uns personatges que m'ha agradat molt que diguessis, perquè sí que és veritat que està molt treballat, com tot l'entorn, com tots els altres personatges també estan atrevessats per la por, i una societat també, no?, molt com apretada, en el sentit de que té com una sequia extrema, no?, amb la salut mental a primer terme. Vull dir, sí que volíem posar la crisi també com a marc, no només en el personatge de la Nora, sinó també en tot el que l'envolta.
2: Justament això per mi és una de les gràcies de la pel·lícula, no? La por a la malaltia, la por a l'estar sola, els personatges secundaris, el de l'amiga, la por a perdre la seva criatura. Vull dir que crec que hi ha moltes pors en les quals tothom més o menys es pot sentir identificat. Però l'Aina m'explicava que també tenia clar que Viva, el sentit de l'humor, havia de tenir un paper clau.
4: Que la pel·lícula fos lluminosa i lleugera era com una mica la meva gran obsessió. Per mi és molt important intentar acostar-me a les coses que m'angoixen més amb sentit de l'humor, perquè sento que és la manera que desfaig la por i que em puc riure de mi en primera i després de la resta, no? Llavors està supertreballat aquesta mirada evidentment irònica i sarcàstica, i que a moments és molt dura però que sempre té un punt de llum. I també amb el càsting que vaig fer, doncs prendre decisions molt estratègiques també de quin tipus de persones posar en els personatges perquè no se t'emporti cap a baix.
0: Anava a dir-te que, per exemple, amb Bajo el mismo sol també podríem dir que és una pel·lícula valenta, no?, perquè és diferent, o aquesta sí. També, però aquesta a més em sembla molt lliure, o sigui, la forma en com ha rodat, el sentit de l'humor en una pel·lícula tan extrema a estones, és una cosa que dius, ole tu!
2: I no sé si també us ha sorprès aquest fet, no?, de trobem, ella és una científica que està fent en un moment de la pel·lícula una conferència superimportant, i després, al cap de pocs minuts, està inundant un hort. Vull dir que era
0: sí,
2: com...
0: Sí, no, hi ha una barreja de gèneres i coses que a estones és una mica irregular, però és el que dic, o sigui, una llibertat absoluta a l'hora de fer la pel·lícula.
2: Sí, sí, i la Nora és un personatge molt imperfecte en qui molts espectadors es poden reconèixer.
4: Una dona que pot estar a dalt de tot professionalment de la seva feina, amb una feina exigent com pot ser la investigació científica, però després la vida privada, la vida personal, les dificultats realment de ser conseqüent amb tu mateix, de ser honest amb tu mateix, d'escoltar-te, no? Perquè el que li passa a la Nora també és que s'autoenganya, és que no està parant, està tenint una carrera contrarrellotge contra ella mateixa. No està parant fins al final, no? Que realment para i penses que a partir d'aquí doncs probablement començarà un camí una mica més tranquil i de vincles més profuns i bons, no? Perquè ja deixarà anar aquesta necessitat d'aferrar-se a les relacions perquè la salvin, no? Sinó que és un viatge una mica de salvar-se ella mateixa.
2: I vaig parlar amb l'Aina de manera inevitable per mi que és l'aspecte clau de la pel·lícula, que és aquesta manera en què retrata el desig d'una dona, però a més d'una dona que ha passat una mastectomia, que és un tema tabú en la nostra societat i que és un tema tabú al cinema. I l'Aina reflexiona sobre aquest tema.
4: que necessitem més referents així. De fet, a Cannes, que vaig fer moltes entrevistes també a nivell internacional, em va sorprendre com molts periodistes deien com estaven de sorpresos de veure una dona de 40 anys així reflexada i amb aquesta llibertat i mostrada des d'aquesta perspectiva. I per un costat m'afalaga i em fa feliç, però per l'altre penso, quina feinada queda, no? Que realment això em fa adonar-me que necessitem moltes més dones en la direcció i molts més referents, perquè necessitem que les pròpies dones ens expliquem a nosaltres mateixes i ens mostrem en pantalla creant referents, no sé, referents reals, no diria, com la vida real.
2: És molt xulo això que diu l'Aina.
0: I la música que has escollit també, deixa'm dir-t'ho ja de pas.
2: Gràcies. Ara hem parlat dels personatges, de la pel·lícula, però jo també vaig voler parlar de l'Aina Clotet, directora.

0: L'Aina Clotet havia dirigit i escrit abans la sèrie, com comentava la Gemma, de 3CAT, Això no és Suècia, i dos curts, Tiger, i l'altre amb Carla Simón, Després també. L'Aina explica per què dirigeix i ve amb una anècdota inclosa.
1: Ara m'acaba de venir de cop una imatge de just a Estació d'Enllaç, la Mercè Ranega, dir-me, tu algun dia dirigiràs? I jo dic, m'acaba de venir de cop, no ho havia dit enlloc, això. I jo, de cop, dic, no, perquè jo, en el fons, volia ser, i era com la professió que vaig descobrir per atzar. Jo vaig descobrir que amb la interpretació jo podia com saciar, amb això m'assemblo la Nora, no?, com pots veure. I llavors vaig descobrir que la interpretació era una manera d'anar-te canviant les ulleres, la direcció em ve de les ganes d'explicar viatges emocionals, històries que a mi em mouen, m'inquieten i de les quals vull aprendre.
2: Em roba el cor que hagi mencionat Estació d'Enllaç tants anys després. Ostres, tots els que van veure aquella sèrie encara
0: que,
2: la...
0: Que ens van marcar moltíssima
2: gent. I una exclusiva, la Sílvia Renclat, una exclusiva aquí.
0: I a més, que hi ha una cosa que està molt clara, que jo crec que dirigir, interpretar... Jo hi havia moments amb unes escenes que pensava, mare de Déu, com pot estar dirigint aquesta interpretació d'ella, no? I clar, li vaig preguntar si sempre, des del principi, havia tingut molt clar que volia dirigir i interpretar alhora. I em va contestar això.
1: Jo, de fet, no volia interpretar, no? No volia perquè, més, Viva i Això no és Suècia tenen un recorregut en paral·lel durant molts anys, en el sentit que, de fet, jo començo Viva abans d'Això no és Suècia, un any abans, però durant molts anys estic com compaginant els dos projectes fins que Això no és Suècia agafa una mica més de velocitat i es roda abans. I llavors jo surto d'Això no és Suècia esgotada, però va ser un repte molt gran dirigir i actuar també. Llavors començo Viva sentint que m'he fet gran, perquè jo vaig començar a escriure aquest projecte de Viva que jo tenia 35 anys i sempre m'havia imaginat una noia de 35 anys, i vaig fer càstings d'actrius meravelloses, que ho haguessin fet increïble, que el personatge, doncs, que tenia moltes coses meves i que era... O sigui, que era millor que estigués més als 40 que no als 30 i pico, no? Que tensionava més la història. Llavors, quan vaig arribar, que era la meva edat, i jo no havia vist actrius de la meva edat, llavors allà sí que vaig dir, doncs va, vinga, em llenço.
0: Jo he de dir que aquesta òpera prima de l'Aina Clotet m'ha guanyat, i clar, la última pregunta era claríssima. És que sí, seguiria explorant el món de la direcció, i l'Aina té les idees molt clares.
1: Ara entro una altra vegada en aquest Titanic, que és una sèrie, que és Això no és Suècia, la segona temporada, i estic a la direcció també de la segona temporada, aquesta vegada amb la Sara Fanto i la Cilia Giraldo. La Marcoll no hi pot ser per motius professionals, però ja ara mateix estic centrada només en Això no és Suècia, però sí que amb la Valentina Viso comencem a tenir la idea de la següent pel·lícula, i sí que vull continuar dirigint.
2: Home, jo crec que és difícil renunciar, no? Un cop ja t'hi has posat, suposo que vols explicar més coses sobre
0: i
2: tu.
0: I t'explica molt bé. Jo tinc curiositat per on anirà.
2: No, sens dubte. Doncs, Belit, no, avui no et queixis, doble ració.
0: Sí, sí.
2: Meravellós de reportatges que heu tingut. Doncs moltes gràcies, Sílvia, tu també, per aquesta feina i per parlar amb Aina Clotet. Felicitats, Aina, de veritat, per la pel·lícula, i esperem amb candeletes el següent que ens portis.
3: Spin-off, els dimecres de 10 a 11 de la nit a ICAT.
2: Poquetes coses aquesta setmana a la plataforma, sobretot, però vaja, en repassem algunes. Sky Showtime, el dia 22 de juny arriba la segona temporada de The Agency. Si no l'heu vista, us la recomano. Sèrie d'espionatge, alerta, amb Michael Fassbender de protagonista i Richard Gere.
0: Sí que l'he vista, Michael Fassbender. Ara pensava, jo em sona aquesta.
4: Hauríeu de posar una càmera a l'estudi per veure'ns les cares.
5: Michael Fassbender.
2: S'han il·luminat com un flipper que has sentit en una pel·lícula. Quan menciones Hugh Jackman, no, Michael Fassbender, no? I Richard Gere fent de jefe, que tampoc està malament, escolta. Segona temporada d'Apple TV de Sugar. No sé si va veure la primera, però
0: no.
2: Clar, la setmana de Disclosure Day dels Aliens Todo Será Revelado, recordem que és una sèrie que començava com un homenatge gairebé al cinema negre de Bogart i tot això, i de cop sortien Aliens. Vull dir que molta curiositat per saber on ens porta la sèrie de Colin Farrell. Perdoneu per l'espoiler, si no l'heu vist encara, però he tingut un parell d'anys per fer-ho, 19 de juny a Apple TV. No ho recomano tant, no t'encontraré, que arriba 18 de juny a Netflix, una sèrie amb Sam Worthington, que m'ha semblat com pre-Prison Break, saps? Allò dius, ostres, han tirat 25 anys enrere, no entenc. En fi, i 22 de juny, evidentment, tercera temporada de La Casa del Dragón. No, us heu pujat
5: no.
2: Ja els spin-offs?
5: No, vaig baixar de seguida. Vaig veure la primera temporada i ja no vaig seguir.
2: No et va però Game of Thrones al seu dia la seguida,
5: sí,
2: no?
5: Sí, la vaig veure diverses vegades.
2: Escolta, recolzament als spin-offs, eh?
5: Sí, sí, tant.
2: Doncs són algunes de les coses que teniu a la plataforma aquesta setmana. Va, alguna notícia també és, per exemple, que George Miller encara està té pendent fer una última Mad Max, la de Westlands, però l'última li va funcionar tan malament que la Warner ha dit no gràcies, el qual m'entristeix una mica, però vaja, Universal i Amazon ja estan allà pendents de veure si se la queden ells. Michael ja és el biopic musical més taquiller de la història, superant a Bohemian Rhapsody.
1: No es podia saber.
2: Sí, era previsible, però alerta, que porta gairebé, a Japó ara ho està patant, i porta gairebé 1.000 milions de dòlars a punt de superar Super Mario com la pel·li més taquillera de l'any, imagina't. Ha arrencat el rodatge de la segona part de The Batman, amb un cast al·lucinant, realment, i aquesta notícia és important, tot i que sembli una mica més avorrida. El Departament de Justícia dels Estats Units ha aprovat el pacte Paramount Warner, que aquest tipus de compres han de passar una sèrie de filtres antimonopoli, etcètera, etcètera, doncs és un pas més perquè s'acabi de confirmar. En fi, algunes de les notícies d'aquesta setmana. Va, marxem a Fenomen ara. Fenomena i Filmoteca. Belit, no sé si l'August li està traient tot el suc al cicle Radu Judé, perquè em va dir que estaria allà enganxat.
5: Ja les ha vist totes,
2: sí,
5: abans
2: però,
5: del cicle.
2: Però
5: sí.
2: Hi ha els curtmetratges, també.
5: També, tot. Està tot el dia. Un dia em vaig allevar a les 7:30 i el vaig veure allà connectat mirant un curt de Radu Judé i jo, tio, estàs malalt.
2: 7:30 al matí, Radu Judé.
5: Sí, sí.
2: Mare meva.
1: Hi ha qui es lleva a les 7:30 al matí per veure curts i hi ha qui no se'n va dormir per veure futbol,
2: exacte.
1: Per exemple.
2: Doncs Radu Judé i Barbara Hammer segueixen a la Filmoteca dissabte 20, Nido Familiar del Bellatar a les 9 de la nit, també doncs, referent important. Diumenge 21, Arrietty, el món dels Ramenuts, aquella pel·lícula Ghibli, no de Miyazaki, però un dels bons Ghiblis. I dimarts 23, El sostre de Vittorio De Sica. A Fenomena, dijous 18, Persona, divendres 19, La mort de Robin Hood, és una preestrena de la nova pel·lícula de Hugh Jackman, fent de Robin Hood, eh?
1: Alerta. Però molt gran, ja he vist el tràiler.
2: Sí, està molt cascat, sí, és un Robin Hood crepuscular i una mica de ment, a més, t'he de dir, però bueno, és una pel·lícula molt interessant. Divendres 19, la teniu a Fenomena, una preestrena. Dissabte 20, alerta aquest doble, Les vírgenes suïcides i Sleepy Hollow. Déu-n'hi-do.
5: Bueno, jo només em quedaria la primera, però...
2: No, Sleepy Hollow era collonada, tio. Caps rodant per allà. Diumenge 21, Minority Report, perquè estan recuperant les pel·lícules de ciència-ficció de Spielberg, i No és país para viejos, la pel·lícula dels Coen. I dimecres 24, Pulp Fiction, i això que està sonant, Casino Royale, la pel·lícula que va portar Daniel Craig a ser James Bond. Molt infravalorats els primers temes de les James Bond, del Daniel Craig, i a mi m'agrada molt. Puja, puja, Rosa. Ja ho hem dit, setmana, moltes estrenes de números. Un altre, Caso 137.
6: ¿Cómo vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus.
2: M'agrada perquè avui tiro el tall i llavors demano aixequin mans els que l'hagin vist. Ara només la Sílvia, per exemple. Ens fiem totalment de la teva opinió. Jo no l'he vista. Pel·lícula francesa.
1: No l'has vista.
2: Va,
1: vale.
2: Posa'ns una mica de context i explica.
1: És una mica com... Jo l'he batejada l'antidisturbios francesa. És el cas d'un noi que rep una bala disparada per un suposat policia, i és tota la investigació que es fa des d'assumptes interns per dirimir si els policies han actuat bé o malament. Jo li agraeixo només dues coses a la pel·lícula. És llarga, una, que és una pel·lícula amb una contenció que està molt bé, i després la reflexió que fa sobre el poder, que no faré cap mena d'espoiler, però que és molt interessant. És una pel·lícula correcta i que està ben explicada.
2: Doncs m'has convençut bastant. Caso 137, però encara tenim una altra pel·lícula francesa i un altre número. 15 pruebas de amor.
7: Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps. bijoux.
2: I una mica relacionada amb el tema que ha tocat la Gemma, en aquest cas.
4: Bastant sí. relacionada.
2: Sí, tot i que és un tema diferent, perquè aquí parlem d'una parella de dones que també volen tenir un fill. Una es queda embarassada i llavors entra en joc la cosa de quins són els drets, no, de la que no és mare, en teoria. Un altre tema interessant. A mi m'ha agradat prou aquesta pel·lícula.
5: A mi m'ha agradat molt. També és veritat que jo sóc molt fan de les actrius i la Mònia Chokri m'encanta, o sigui, tinc una obsessió amb aquesta dona. De fet, me la vaig trobar a Cannes en una sala de cine. Òbviament no li vaig dir res perquè em vaig quedar a sobre. Però les adoro, les dues, i l'altra, la germana gran de la protagonista de Crudo, que també m'encanta.
2: Ah, o sigui, ja les sabies, ja les tenies situades.
5: Sí, sí, a la directora no, però a les actrius sí. I també m'ha agradat molt. També és un tema molt que a mi m'agrada, ja saps. Uh-huh. Llavors, tot el que sigui drets LGTB i com mostrar. Crec que és una pel·li que mostra des d'un punt de vista bastant tendre i reconfortant una realitat que a vegades és bastant àgria, llavors, i que té un final xulo, que no és un superdrama, crec que el to està molt bé, és una pel·li maca.
0: Sí, sí, és una pel·lícula maca. A mi em va passar que vaig viure un increscendo i al final és una història que està molt bé i amb moments d'humor.
5: Sí,
0: sí. És allò, anem a fer pràctiques de cuidar una criatura. És molt divertit, sí. Aquell moment. Vull dir que és una combinació molt, molt justa.
1: I també m'agrada molt a mi el paper que juga la mare de la protagonista, que no està embarassada.
2: Correcte, ella és el detonant.
1: Perquè, exacte, és el que fa de mirall, no?, per una mica entendre com serà ella com a mare, doncs, quan neixi la criatura. Em sembla un personatge superinteressant.
2: És veritat. Doncs bé, hem començat una miqueta al passat amb Solomama, després hem fet present, i ara mirem una miqueta al futur, perquè ara parlem d'una estrena de la setmana que ve. Es diu Viatge al País dels Blancs.
8: Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola.
9: Hola.
8: I need your help.
2: Bé, és una pel·lícula catalana que veurem la setmana que ve, però com segurament la setmana que ve ja en parlarà molt tothom i podreu sentir l'Emma Vilarsau a tot arreu parlant d'aquesta pel·lícula, pensava que podríem fer un avanç en aquest programa. Es diu Viatge al País dels Blancs i és una pel·lícula dirigida per el Dani Sancho, protagonitzada per l'Usman Umar, que a més a més no només és el protagonista, s'interpreta ell mateix a la pel·lícula, sinó és el noi real que va arribar de l'Àfrica, de Ghana, a una Barcelona sense absolutament res i que va ser acollit pel personatge de la Emma Vilarsau. Una mica estil Io Capitán, la pel·lícula del Mateo Garrone, no tan exuberant segurament, però òbviament doncs, un drama bastant colpidor. A mi m'ha agradat, em sembla correcte, potser formalment és una pel·li molt senzilla, però clar, és una història molt poderosa, Gemma.
1: El que interessa és el testimoni i el viatge, i també aprofito per dir que tant de bo hi haguessin més personatges com la Montse, l'Emma Vilarsau, perquè també sense ella no seria possible aquest desenllaç, no?
2: Evidentment. Doncs anem a escoltar la Montse, anem a escoltar l'Emma Vilarsau. Emma Vilarsau, un plaer tenir-te pel Viatge al País dels Blancs una altra vegada. Moltíssimes gràcies.
10: No, un plaer el meu de poder col·laborar en aquesta pel·li.
2: Doncs mira, la primera pregunta que et faré és que, clar, el Dani m'ha dit que ja quan escrivien el guió, pensant en l'Emma, clar, a tu quan et diuen això, si no acceptes és una putada, no?
10: No m'ho va dir. Va ser elegant i no em va dir, és que només hem pensat en tu. No, em va dir si volia participar i em va explicar la història. Em vaig llegir el guió, em vaig llegir el llibre, els llibres de l'Osman, i em va tocar moltíssim. I vaig pensar que era una pel·li que s'havia de fer.
2: I hi ha un cert paral·lelisme amb això que t'explicava de com si pensaven en tu, que només podies fer tu el paper, com aquesta connexió que té la Montse, no?, el teu personatge, amb l'Osman dins de la pel·lícula. O sigui, de cop digui, aquesta és la persona que m'ha d'ajudar. O sigui, és increïble, no?
10: És increïble els dos, els dos, l'Osman i ella. La Montse, jo l'he conegut, és una persona... Quan li vaig preguntar, li vaig dir, però, hòstia, com ho veus? Per què ho vas fer? Perquè no el coneixies de res. I era posar-te algú i em va dir, què volies que fes? I clar, em va deixar... Per ella era tan clar, saps aquesta gent catalana, molt austera de sentiments, gens sensiblera, gens espiritual, gens xiripitiflàutica, molt tocant de peus a terra, no ha presumit mai del que va fer, mai s'ha penjat medalles, és, s'havia de fer. I vaig pensar, sí, molta gent no ho hagués fet, no? Ho vas fer tu perquè tens aquesta empatia i perquè vas saber veure que ell em diu, bueno, jo el vaig mirar i vaig pensar, té moltes ganes d'estar aquí aquest xaval, no? I ja farà alguna cosa. I realment va tenir raó, ha fet moltes coses, l'Osman.
2: No, sens dubte.

0: posa una mica de llum, no? De dir, aquesta persona ha arribat perquè volia saber quin era el país que havia aconseguit que els avions volessin i per què el seu país no ho podia fer, no perquè ells no ho sabien fer. Aquesta ànsia de coneixement, aquesta curiositat, ell sempre diu, l'Osman, que és el que l'ha fet tirar endavant, no? Però sí que és cert que ell lluita ara perquè els nens no facin mai més aquest viatge.
1: T'ha tocat compartir pantalla amb l'Osman de diverses maneres, amb el Benjamín, no? Que el fa més d'adolescent, també amb l'Osman real. Parla'ns una mica de... Primer comencem pel Benjamín, com ha estat la teva relació amb ell.
0: El Benjamín era una persona lluminosa, molt lluminosa. Va venir aquí, ell no havia sortit de Ghana. És un xaval que va amb un internat i parla anglès i té estudis. Però recordo el dia que rodàvem al metro, és que té una mirada pura i era molt fàcil treballar amb ell i era molt fàcil emportar-te a la casa, en el cas del Benjamín, perquè era aquestes mirades netes. Estàvem al metro i estàvem rodant i ell anava dient, però quan podré baixar? Quan podré baixar? Perquè no havia vist un metro mai a la vida. Anàvem pel carrer i veia containers i deia, i això què és? Tenia aquesta mateixa curiositat, no havia vist moltes coses de la ciutat, estava flipant. Llavors era com molt real mirar-lo amb ell i veure aquesta cosa tan innocent al darrere, de dir, però com has vingut a parar aquí, tio? No saps, has vingut a la selva, que Barcelona per tu serà... És molt hostil quan ell arriba, no? Quasi pitjor que el viatge, i mira que el viatge és dur. I encara tens aquesta llum a la mirada? Encara no s'ha apagat la vida? Saps? Era fàcil amb el Benjamín dir, pues sí, t'adopto perquè és que no et puc deixar aquí, no? I amb l'Osman, hòstia, l'escena final, aquella del camerino, clar, jo sabia que era difícil per ell entrar en aquell, en el record del seu amic. Era complicat per l'Osman. I va ser una escena delicada de fer i ens vam posar tots molt a favor. Jo patia molt per ell i ell en un moment em va dir, és que jo no vull entrar aquí, però clar, havia d'entrar, no? I va ser un moment molt difícil, molt difícil emotivament, però molt tendre, i crec que ell n'està content ara, no? Però sé que no s'ho va passar molt bé.
1: Jo crec que l'última vegada que ens vam veure va ser, jo crec que en aquesta mateixa habitació.
0: Sí, era en aquesta sala.
1: Concretament, i vam comentar, no? Ostres, la Emma torna al cine, que ara feia molt que no et veiem, i tornem a estar aquí, per tant, sembla... ja has decidit allò, dos camins a partir d'ara, teatre i cine, o què?
0: No, jo no decideixo, jo és depèn dels projectes que em vinguin. Jo faig molt de teatre, tinc molts projectes de teatre, però si em venen coses de cine, evidentment que sí, no? Però no ho decideixo jo, no m'han de venir, diguéssim.
1: Doncs escolta, sobre els escenaris, darrere la càmera o davant d'un micro, sempre un plaer tenir la Emma a prop, per tant, moltes gràcies i felicitats.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.
1: I amb aquesta cançó tancarem el programa d'avui. La Belit volia posar el You Got a Friend in Me de Toy Story. Vaig dir, no, Belit, això ja ho escoltarem mentre parlem de la peli. I em va sortir amb una alternativa que vaig dir...
4: M'encanta.
1: És impossible triar millor. Arriba l'estiu, arriba una peli plena de Barbies i de Kens, Aqua, la compreu, no?
4: Home, i tant. Jo la vaig ballar en un festival de final de curs.
1: Doncs escolteu, és proposta de la Belit, gaudiu-la, espero que us hagi agradat el programa. Rosa, moltíssimes gràcies, com sempre. Sílvia, Gemma, Belit, també a vosaltres per la feina d'aquesta setmana, i ens trobem la setmana que ve. Yeah.

0: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes iCat.

acords. Milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia Dicat FM. Programa de cançons, aquest Delicatessen, com sempre, programa en el que anem a buscar l'essència, el rovell de l'ou del que seria la música, que són les cançons. I avui cançons de quilòmetre zero, producte de proximitat amb gent d'aquí, de casa nostra, ja que a l'aparador del programa hi posarem el nou àlbum del Joan Miquel Oliver, guitarrista, compositor d'Antònia Font, que acaba de publicar un nou àlbum en solitari i en van uns quants. Però hi ha moltes coses noves, catalanes, que valen molt la pena, com aquest Ets un Colom, una cançó de complicitat entre Nico Roig i Joan Colomo. I també brillantíssimes les cançons que ens està ensenyant, de mica en mica, molt a contagotes, Víctor Partido.

Meravella de cançó, dic que les va deixant anar en comptagotes, el vam poder sentir en directe a la festa de Great Canyon, que és el seu segell discogràfic, en el que va interpretar-ne un altre, i totes apunten boníssimes maneres. De moment l'única que està publicada és aquesta, de Tinners Park, i pel que sembla el disc no sortirà fins, haurem d'esperar una mica, fins al 2027. I el que s'acaba de publicar també és un primer volum anomenat Los Archivos de Garfunkel. Res a veure amb Simon i Garfunkel, tot sigui, hi ha una certa inspiració amb el duet de nord-americà, però es tracta evidentment de The New Raymond, que acaba de publicar doncs cançons perdudes, coses enregistrades en directe, i sempre és bo de tornar a sentir a The New Raymond, i a més amb aquesta versió de Tu Garfunkel justament enregistrada en directe.

si hagués de fer una llista de les cançons que més m'agraden d'artistes catalans, doncs aquesta segurament hi seria. No sé de quan seria la llista, però aquest Tu Garfunkel segur que hi seria. The New Raymond, això està publicat en un àlbum, us dic, que s'anomena Los Archivos de Garfunkel, en el que hi ha tot un plegat de coses que ha volgut publicar en forma de disc, en un primer volum, per tant, doncs, s'entreveu que hi haurà una segona part. I seguim amb més coses recents. Quan dic noves, és que potser algunes tenen un parell de mesos, tres mesos, com aquesta nova versió publicada pels Mishima.

Versió d'una cançó original. Algun dia hauria de preguntar-li al David Carabén, que tinc el gust de conèixer-lo, d'on li venen en determinades versions. Ja sabeu que ha fet versió de gent del tot diversa, començant per Bad Bunny i acabant amb Somber, i també doncs Xavier, aquell tipus mexicà que fa doncs cançons així també molt comercials, i totes elles adaptades al català per la gent de Mishima. Del Back to Friends es diu el tema original, aquí traduït per els Mishima com Només Amics. I moment d'obrir l'aparador del programa del dia d'avui. Us he dit que era una mica l'excusa per allò de tirar de quilòmetre zero, ja que avui estrenem el nou àlbum de Joan Miquel Oliver.

0: que m'indugeris dret i relaxat.
1: El disc es diu Roisos i és allò, directe a l'estómac. És un disc sense artificis de cap tipus, el disc segurament dels més orgànics s'hagi fet el Joan Miquel Oliver fins a dia d'avui, un home que a vegades li ha agradat això de jugar amb la maquinària més moderna i de jugar amb sintetitzadors, amb electrònica, però que aquí ha despullat absolutament totes les cançons i això sona doncs en format del trio, que és el que té en la gravació del disc i el que defensa aquestes cançons en el directe. El disc es diu Roisos, com us comentava, i nou volum per un home que ha anat doncs moltes vegades simultanejant la seva presència a Antònia Font amb les seves coses en solitari, fins i tot ha anat fent en paral·lel gira amb Antònia Font i gira en solitari. Això ho ha fet, per exemple, també ara últimament el Manolo García amb l'última de la fila i en solitari a la vegada. A mi m'explotaria una mica el cap, perdoneu, però hi ha gent que sembla que té la capacitat per fer-ho.

Imagino que s'ha notat, i molt, que anaves tu a segar i a tirar la cançó així. Vinga, llença-la, perquè si no serà un desastre. Tu no hi ets, una altra de les cançons d'aquests Roisos. Us comentava això abans de que m'entrés l'atac de tos, doncs que és un disc en el que no hi ha artificis. És un disc absolutament natural, sense condiments afegits, sense colorants, i és d'aquests àlbums que surten una mica així per de manera espontània, que no vol dir, evidentment, que hi hagi tota una feina al darrere, segur, però que a l'hora de composar jo crec que hi ha tipus com Joan Miquel Oliver que té una certa facilitat. He triat, com sempre, tres cançons. La primera es deia Ja t'adorms, aquesta segona Tu no hi ets, i aquesta última Dins aquests dies. A més, amb una col·laboració de dos personatges que crec que... no conec la seva relació personal, però artísticament em dona que és que mengen del mateix plat. Joan Miquel Oliver i el també mallorquí Miquel Serra.

Doncs l'altre dia us ho comentava. Home, sempre es vol anar a buscar els discos d'Antònia Font, però ara, per als que sigueu seguidors d'Antònia Font, a banda del disc Aquests Roïssos de Joan Miquel Oliver, també teniu aquell àlbum que es diu De Bon Canta Suau.

0: potser sí també el seu alabatre com aquest inútil poema, un vol efímer esgrafiat en el cel buit d'un migdia estrellat o d'un rogent crepuscle sense cap de les teves flames.
1: Hauríem de dir que és un disc fet a tres mans. Toni Butjosa, que és qui s'encarrega de les músiques, el Pau de Bon, qui canta, i el Pere Suau, qui escriu els textos, els poemes. El disc es diu De Bon Canta Suau, per a mans d'Antònia Font, que diguéssim us heu quedat orfes de música d'Antònia Font, doncs evidentment amb Joan Miquel Oliver i el Pau de Bon la cosa segueix sonant Antònia Font. I en aquesta segona part del programa seguim estirant del fil coses noves fetes d'aquí a casa, producte de proximitat com aquests tomàquets confitats.

Ja us ho he explicat, que és una banda molt jove, de la que s'han publicat molt poques coses, de moment dos singles a plataformes, alguna cosa per YouTube, però a mi em sembla una banda extraordinària per al que he vist fins ara. Es diuen Quitus, escrit amb Q, Quitus, i això es deia Tomàquets Confitats. I aquesta banda és més veterana, supergegant, tenen cançons noves.

Tornen les guitarres a l'escena catalana, més enllà dels ja coneguts i els que se citen ara sempre, que són la Ludwig Band, que són Dan Peralbo i el Comboi, i Remei de Calafresca, que justament són els que sonen ara el Delicatessen.

Anava a dir allò de... Esteu al Delicatessen, a la sintonia de KTFM, però no sé si és fàcil d'averiguar-ho, perquè no sé si hi ha algú que hagi posat aquesta cançó tantes vegades com aquí Servidor. Aiguaneu, La insurrecció que ve 2026, la nova cançó de Remei de Cala Fresca. Una d'aquelles bandes que ens ha de prendre de manera molt seriosa. Molt, molt seriosa. Musicalment això està anys llum de moltes de les coses que sentim habitualment. I una altra banda que porta anys i panys dedicant-se a això de fer bones cançons són les Scrap Apples.

donant sempre alegria. Sí, és una d'aquelles bandes que en directe, a més, valen molt la pena, i és una d'aquelles bandes que tenen productes alternatius, com la Graui amb la Marta Cascales. Són les Crab Apples, això es diu 30, és nou single, i seguint amb novetats, tenim novetat del cosí del Pau Vallvé, el podríem presentar així, el podríem presentar també com el bateria dels Manel, o el podríem presentar com l'Arnau Vallvé, que acaba d'estrenar cançó nova, es diu Mentre el monstre...

Doncs si abans parlàvem d'aquells que tingueu així una mica de mono d'Antonia Font, doncs podeu anar seguint les aventures en solitari dels seus membres, el mateix que no dir dels que tingueu mono de Manel, que aquest mono ja comença a allargar-se i sembla que s'allargarà encara una mica més, perquè hi ha notícies a banda del projecte de l'Arnau Bellver de que el Guillem també farà nou àlbum en solitari, o sigui Guillem Gisbert, el cantant de Manel. Això es deia Mentre el monstre, Arnau Bellver, i aquest senyor ja el coneixeu, és d'aquí de la família, Xerí Marasté.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

Doncs d'aquesta manera, avui hem volgut fer ullada a propostes catalanes de les que s'han anat publicant darrerament i que no són poques. I acabarem, abans feia referència a això, les guitarres tornen, les guitarres no han marxat mai. I ni el panorama català ni enlloc, sempre hi ha hagut bandes que han posat les guitarres per davant d'altres coses. I sempre aquí doncs, hi ha aquesta santíssima trinitat de Remei de Calafresca, de la Ludwig Band i de Dan Peralbo i el Convoy. Però aprofundiu una mica més perquè trobareu moltes coses i perquè n'hi ha moltes. I marxarem amb la Ludwig Band, ja, la Santíssima Trinitat, doncs acabarem amb ells, amb aquest Enganyar-te, que és una de les cançons de Pel Barris Comenta, l'últim àlbum que em sembla meravellosa. Demà, per cert, farem especial, entre moltes cometes, em deixaré guiar per gent que en sap més que jo sobre el sonar, perquè el sonar és aquesta setmana i també hi traurem el cap, i tot i que no siguem especialistes ni de bon tros en la música electrònica, però intentarem buscar o intentarem recomanar-vos aquelles coses que sonen una mica delicatessen dins del sonar. Però això serà demà. Avui gràcies per ser-hi, per fer-nos costat, i sigueu exigents amb la bona música.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!